0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa. Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

mai he caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo, mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall, i reconec que ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé, no sé, no sé, és que no sé, tio, no sé. He procurat estar molt atent, ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens, i si digués que ja no la vull. I m'he llevat en un dia blau, però s'ha tapat i ara ja no sé. No sé, no sé, tio, no sé, no sé.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: escoltes i cas.
1: Believe that it's true. A man has no control.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: però...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo a un metro de nit... Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Andalusia.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Yo ya no tengo...

0: A ICAT, l'estiu sona diferent.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: I'm tired.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Molt bon dia, amigues i amics, aquí a Ràdio Molins de Rei, 91.2 de la freqüència modulada. Comencem ara un nou programa de la Tenora, programa que cada dia dediquem a la sardana i a la música per a cobla. Us el prepara i us el presenta Pere Païssa. Avui començarem amb dues sardanes dedicades a Santa Perpètua de la Mogoda. La primera es diu Renaixença i és d'un compositor força jove, en Carles Sagarra, i després Un racó de cel de Joan Jordi Beumala, també un compositor també força jove. Les dues amb la cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona.

Avui hem començat escoltant les sardanes Renyescença de Carles Sagarra i després Un racó de cel de Joan Jordi Veumala, les dues interpretades per la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Bé, i ara escoltarem una sardana amb la versió de 7 tirades. Es diu A l'escola. Va ser estrenada a Arenys de Munt l'any 1951. És de Rossend Martori i l'escoltarem amb la Cobla La Principal de la Bisbal.

Acabem d'escoltar la sardana en versió de 7 tirades a l'escola de Rossend Martòrim, la cobla, la principal de la Bisbal. Bé, i ara escoltarem unes sardanes del mestre Tomàs Gil i Membrado. La primera es diu El Ninotaire, i després escoltem Dolç Enyor, sardanes que escoltarem amb la cobla Salvatana.

Acabem d'escoltar a la Cobla Salvatana que ens ha ofert dos sardanes de Tomàs Gil i Membrado, el Ninotaire i Dolç Enyor. Bé, i d'aquí un moment escoltarem la tercera setmana sardana d'aquest compositor, Tomàs Gil i Membrado. Es diu Maria Àngels.

Acabem d'escoltar la sardana de Tomàs Gil i Membrado, Maria Àngels, amb la copla La Salvatana. Bé, ara canviarem de copla i escoltarem la copla mil·lenària de la Catalunya Nord. Ens ofereix primer una sardana, es diu Amics de Mataró, del mestre Conrad Saló, i després una mica de ballaruga, ja que ens ofereixen dos pas dobles. El primer es diu Ecos i l'altre Paquito Chocolatero.

Hem pogut escoltar la sardana Amics de Mataró de Conrad Saló i aquests dos passos dobles interpretats per la Cobla de la Catalunya Nord, la Mil·lenària. Bé, ara canviem i escoltarem tres sardanes dedicades a Banyoles. La primera es diu Mirant el Llac. Va ser estrenada l'any 1954 i és de Josep Saderra i Puigferrer. I després escoltem el 25è Aplec de Banyoles, sardana feta l'any 1977 pel germà d'en Josep, en Manuel Saderra i Puigferrer. Les dues ens són interpretades per la Cobla La Salvatana.

Acabem d'escoltar dues sardanes, dos germans mirant el llac de Josep Saderra i Puigferrer i després el 25è a Palet de Banyoles de Manuel Saderra i Puigferrer, les dues amb la copla La Salvatana. Bé, amigues i amics, i aquí ja em despedeixo amb la darrera sardana, força bonica, com totes les que va fer Francesc Mas i Ros. Aquesta es diu Per Banyoles i l'escoltarem també amb la copla La Salvatana. I així em despedeixo a totes vostès. Fins demà. Bon dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. D'aquesta manera, l'aeroport de Barcelona al Prat ha començat a operar ja els 3.332 vols previstos per aquesta operació sortida, un 4,7% més que els 3.183 registrats l'any passat en aquest mateix període entre juliol i agost, segons dades d'AENA. El dia de més trànsit ha estat aquest divendres amb 1.142 vols previstos. Avui n'hi ha 1.085 i demà 1.105. Segons les previsions del Servei Català de Trànsit, entre ahir i avui sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que diumenge es preveu que n'hi tornin aproximadament 250.000. Així tot, el Servei Català de Trànsit descarta que es produeixi un èxode massiu concentrat en aquests dies i treballa amb un escenari de mobilitat elevada, però típica de qualsevol altre cap de setmana d'estiu. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. Comencem aquest primer dia del mes d'agost aquí a Catalunya amb un matí que es presenta molt assolellat al conjunt de Catalunya, excepte a la Costa Daurada i també a les Terres de l'Ebre, on aquí la humitat és molt més elevada i esperem molta més nuvolositat. I, de fet, no descartem inclús que pugui caure alguna gota despistada en aquest sector. Però, repetim, el matí es presenta molt assolellat amb una tarda que continuarem de la mateixa manera. Sí que és cert que el sector del Pirineu i Prepirineu més oriental rebrem precipitacions i moltes d'elles aniran acompanyades de tempesta. Al sector dels ports també algun ruixat es deixarà escapar. I tot plegat amb unes temperatures que tornaran a ser elevades a les hores centrals al dia, entre els 35 a 39 graus a l'interior de Catalunya i ambient xafogós una altra vegada a tota la costa catalana. Ho anirem seguint. Que tingueu molt bon dia.
1: I en plena de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home del qual s'ha trobat el cadàver en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar aquest divendres. Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la policia científica s'han desplaçat al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents. La divisió d'investigació criminal s'ha fet càrrec de la investigació i els Mossos consideren que es tracta d'una mort violenta. I en plana cultural, la música ha tornat aquest divendres als Jardins de Terramar de Sitges amb la novena edició del Festival homònim. Sílvia Pérez Cruz, amb la presentació d'Hora a l'Abissal, ha estat la protagonista de la primera vetllada d'enguany, encisant el públic que pràcticament omplia el recinte en una nit marcada, això sí, per una forta xafogó. I en els esports, empatadors del Barça en el segon amistós de la pretemporada davant del Birmingham, equip de la segona divisió anglesa. L'egipci Hamza Abdelkarim va marcar els dos gols del conjunt blaugrana. L'equip anglès va acabar imposant a la tanda de penals. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Codina, de l'avinguda Mancomunitat número 18, al barri de les Guardioles.

Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències.

0: necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
2: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
1: Un kit d'emergències?
2: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
3: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
4: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.

joves! De nou, les ones de Ràdio Molins de Rei em permeten retrobar-me una vegada més amb tots vosaltres, benvolguts i mai prou ben ponderats oïdors d'aquesta emissora, per tal de passar junts aquests 52 minutets de res que dura el nostre espai de les restes de sèrie, que en l'edició d'avui està dedicat a gaudir de peces musicals relacionades amb els coloms, que, com ningú no ignora, són una espècie d'aus colombiformes de la família dels colúmbids, nativa del sud d'Euràsia i del nord d'Àfrica, i que, per a més dades, es veu que el continent americà es considera com a exòtica invasora. Els coloms adults fan d'entre 39 i 37 centímetres de llarg i tenen una envergadura alar de 62 a 72 centímetres. I el seu pes oscil·la entre els 238 i els 380 grams, encara que de vegades solen sobrepassar aquest pes normal. El seu plomatge és, en general, de color gris blavós, més fosc al cap, coll i pit, on, a més, presenten iridescències verds i violàcies. Es caracteritzen per presentar dues banques negres i tenir el carpó blanc. La seva cua té una banda negra a l'extrem, rematada per una fina vora blanca. L'iris dels seus ulls és taronja, vermell o daurat, i tenen un fi anell ocular nu gris blavós. El seu bec és negrós i presenta en la seva part superior una cera blanquinosa, i les seves potes són de color vermell purpuri. Per la seva banda, la femella és molt similar al mascle, però la iridescència del seu coll és menys intensa i més restringida als costats i a la zona posterior, i el seu pit és menys voluminós i més fosc. Finalment, els joves són similars, però amb menys llustre. I un cop fetes aquestes breus, però il·lustratives notes, comencem, musicalment parlant, l'espai d'avui, escoltant Joan Manuel Serrat, que l'any 1997 va enregistrar una versió musicada d'un dels poemes de Rafael Alberti, titulat La Paloma, i que està inclòs al llibre Entre el clavel i la espada, pertanyent a l'etapa política més compromesa de l'autor.

Jo, que sóc un perfecte ignorant en una immensa quantitat de temes, m'imaginava que de coloms potser n'hi podia haver-hi un parell o tres de races diferents, però m'he informat una miqueta i he sabut que només als Països Catalans n'hi ha 15, que us dic tot seguit. Colom capibec, colom collpelat, colom de vol casalà, colom d'enreixat, colom figureta, colom flamenc, colom refilador ull de peix, colom ull de maduixa, gavatxut valencià, colom de casta grossa, colom d'escampadissa, colom de pinta, colom borino, colom gavatxut mallorquí i colom nas de xot. I dit això, us proposo escoltar el malguanyat Demi Rossos, que ens interpreta l'animada cançó Paloma Blanca, escrita pel músic holandès Johannes Bouwens i que va ser gravada l'any 1975 per la seva banda, George Baker. Un tema que va ser tot un èxit a Europa, Nova Zelanda i Sud-àfrica. De ben segur que la recordareu.

L'àrea de distribució natural del colom roquer s'estén des del vessant oest d'Europa i tota l'àrea mediterrània, incloent el Mar Negre, fins a l'Àsia Meridional. Comptant els coloms silvestrats i els urbans, es calcula que l'espècie s'estén per una àrea d'uns 10 milions de quilòmetres quadrats. I si abans us he fet 5 cèntims sobre l'animal que ens ocupa avui, de ben segur que sabeu que dintre dels ocells carnissers de la família dels falcònids destaquen els gavilans. I ve d'aquí que, prenent com a base la diferència entre aquests dos tipus d'aus, el cantant madrileny Pablo Abraire va popularitzar l'any 1977 el tema que escoltarem tot seguit, titulat Gavilán o Paloma, inclòs en el seu àlbum 30 de febrero. Un dia aquest que no existeix ni en els anys de traspàs més llargs de la història.

Els coloms se solen trobar en parelles a l'època de reproducció, però a la resta del temps són gregaris. Dormen en relleixos d'esperats, murs i altres estructures elevades, però mai a les branques dels arbres, a les quals no poden mantenir-se adormits. I si fa una estoneta hem escoltat demis russos interpretant una paloma blanca, heu de saber que el primer àlbum del grup Los Calis, inicialment format per José Hernández, José Luis Jiménez i Eduardo García, tres venedors ambulants de fruita del pou del tío Raimundo, incluïa també una cançó titulada Una paloma blanca, d'estil ben diferent, com podeu comprovar ara mateix.

0: Esteu escoltant restes de sèrie de Josep Lluís Revenga.
1: Els coloms, especialment els coloms missatgers, són coneguts per la seva capacitat per orientar-se i trobar el camí de tornada a la llar des de grans distàncies. Malgrat aquesta capacitat, els coloms roquers són sedentaris i rarament s'allunyen de la seva regió natural. I ara em plau posar per a tots vosaltres en les sempre agradables veus de Maria Dolores Pradera i Paloma San Basilio, la cançó mexicana d'estil guapango Cucurrucucú Paloma, escrita per Tomás Méndez el 1954 i que, des de la seva primera edició de 1956, en una versió cantada per Henry Belafonte, ha estat gravada per diversos altres cantants populars, com ara, i sense anar més lluny, les dues divas del cant que escoltem tot seguit.

coloms s'alimenten a terra en bandes o individualment i, quan són molestats, alcen el vol en grup amb una fressa d'ales característica. A la natura són principalment granívors. Mengen llavors de cereals, lleguminoses i altres plantes herbàcies, però també de brots, fruits, insectes, cucs i cargols. Normalment beuen després de menjar, igual que altres aus de dieta seca. I si us heu quedat amb ganes d'escoltar més música amb ritme de rumba flamenca, com la que fa un no res ens han interpretat Los Calis, us proposo ara gaudir del grup extremeny Los Chunguitos, que ens canten el tema Paloma que pierde el vuelo, obra del també extremeny Juan Bautista Paz Pérez.

ja he dit abans, els coloms beuen després de menjar, però també per fer baixar la seva temperatura corporal en dies de molta calor. Tots els coloms es caracteritzen per la seva forma de beure, ja que són capaços d'empassar-se l'aigua de manera contínua amb el cap cot i el bec submergit, a diferència de la resta d'aus, que, com sabeu sobradament, han d'alçar el cap i inclinar-lo enrere per poder-lo empassar. I ara és el moment d'escoltar el cantant i productor musical mexicà, tot i que nascut a Puerto Rico, Luis Miguel Gallego Basteri, conegut també com El Sol de México, que ens ofereix la cançó Paloma Querida, que l'home va enregistrar l'any 2005.

disponibilitat d'aliments és prou abundant, els coloms poden arribar a formar grans bandades i reproduir-se durant tot l'any, cosa que s'esdevé a les ciutats. D'altra banda, els coloms roquers crien en qualsevol època de l'any, però el màxim de postes té lloc a la primavera i l'estiu. Nidifiquen en el mateix tipus de relleixos on dormen i també a l'interior d'esquerdes i forats en indrets similars. I tot seguit us proposo escoltar el tema titulat Paloma Negra, una cançó ranxera escrita per Tomàs Méndez i enregistrada originalment per Xabela Vargas, que és qui ens interpreta ara, el 1961. I he llegit que, posteriorment, es va incloure a la banda sonora de la pel·lícula biogràfica Frida, sobre la icònica artista Frida Kahlo.

que te vas. Hay momentos en que quisiera mejor rajar.

l'esperança de vida d'un colom a la natura oscil·la entre els 3 i els 5 anys i n'arriba a viure fins a 15 en captivitat. La principal causa de mortalitat a la natura són els depredadors i la caça humana. Seguidament, el grup xilè de música d'arrel folklòrica andina Illapu, fundat el 1971 a la ciutat d'Antofagasta, ens interpreta Paloma Ausente, una cançó de Violeta Parra que els esmentats xilens van enregistrar l'any 1977. Ah, i per cert, he llegit que el nom del grup Illapu ve de l'idioma quítxua i significa llamp.

El colom, com tothom sap, simbolitza la pau, sobretot si és blanc i amb una branca d'olivera al bec. Els grecs clàssics l'associaven també a l'harmonia i l'amor, incloent l'amor carnal. De fet, des de molt antic i en diverses cultures, ha simbolitzat la puresa i l'espiritualitat, i més concretament l'ànima. Ah, i també és l'encarnació de l'Esperit Sant per al cristianisme. Tot seguit, la banda terrasenca Família Fracàs, formada el 2020, ens interpreta "A vegades em caguen els coloms", cosa certament desagradable.

Deixant de banda la Virgen de la Paloma, que, com tothom sap, és una advocació mariana de Madrid que, sense ser-ne la patrona oficial, o és l'Almudena, tradicionalment és considerada patrona popular dels madrilenys, a casa nostra hi ha diverses expressions relacionades amb els coloms, com ara fer volar coloms, fer veure garça per colom o encolomar, que vol dir passar a una altra persona l'execució, la cura, etc., d'alguna cosa desagradable o difícil. I ara, per si al llarg d'aquest espai d'avui no haguéssim sentit cap tema titulat Una paloma blanca, que n'han estat dos, és l'Antonio Molina qui ens n'ofereix la tercera, ben diferent de les anteriors, amb música del mestre Juan Solano i lletra de Francisco del Val, que l'home va enregistrar l'any 1958 i que va incloure el seu repertori de coples i cançons folklòriques que van marcar la seva època.

I si abans us he dit tres expressions relatives als coloms en la nostra llengua, heu de saber que en espanyol n'he trobat una bona pila, com ara, si al palomar no li falta cebo, no li faltaran palomes. Frailes, reyes, palomas y gatos, todos ingratos. Paloma que va volando, no dice a dónde ni cuándo. Al mejor cazador se le escapa una paloma. Los hombres son como las palomas, cuando menos lo esperas te cagan. Ni gato en palomar, ni cabra en olivar. Paloma que vuela a la cazuela. Discutir con idiotas es como jugar al ajedrez con una paloma, que se caga en el tablero y se pasea victoriosa. Caga más una vaca que 100 palomos. Mujeres y palomas, aunque salgan con gemidos, vuelven a sus nidos. Y, sense oblidar la potser més coneguda que fa Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. I ja per caure aquest nostre espai d'avui, res millor que fer-ho amb la versió instrumental, a càrrec de l'orquestra d'André Rieu, de la coneguda habanera La Paloma, composta i escrita per Sebastián de Iradier i Salaverri cap al 1863, quan l'home era a Cuba i aquesta illa era encara una província espanyola. I ja prou. M'acomiado de tots vosaltres, aprofitant la vinentesa, per convocar-vos ja des d'ara per al proper programa a les ones de Ràdio Molins de Rei, que dedicarem a escoltar algunes peces musicals del repertori d'Edith Piaf. Tot desitjant-vos, mentrestant, i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. L'aeroport de Barcelona, el Prat, ha començat a operar ja els 3.332 vols previstos per aquesta operació sortida, un 4,7% més que els 3.183 registrats l'any passat, segons dades d'AENA. Pel que fa al trànsit, segons el Servei Català de Trànsit, entre ahir i avui també sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que diumenge es preveu que n'hi tornin aproximadament 250.000. Així tot, el Servei Català de Trànsit descarta que es produeixi un èxode massiu concentrat en aquests dies i treballa amb un escenari de mobilitat elevada, però típica de qualsevol cap de setmana d'estiu. I per últim, pel que fa als trens, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya fins diumenge. I Protecció Civil fa un nou toc d'alerta per la gran afluència de persones a les zones de bany i l'augment dels accidents durant aquesta campanya. Es crida la responsabilitat i la prudència, atès que les altes temperatures estan fent que les zones de bany siguin molt més concorregudes i hi hagi forts accidents cada dia. En aquest sentit, es recorda que enguany a mitjan campanya ja han mort ofegats 29 banyistes i 55 més han resultat ferits. Parlem ara en plana internacional perquè un terratrèmol de magnitud 4,7 graus a l'escala de Richter ha causat almenys 10 ferits lleus a la província de Nàpols, a la Campània italiana. El sisme, el més fort dels darrers 40 anys, ha provocat desperfectes en edificis, inclòs el despreniment d'una façana i de cornises a les poblacions de Pozzuoli i Bagnoli. A més, detalls de llum i la suspensió temporal de diverses línies de tren, segons ha informat el cos de protecció civil italià. I seguim a Itàlia perquè el Ministeri d'Interior ha ordenat la suspensió temporal de l'espai Schengen amb Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta. A més, s'ha acordat també el govern francès la possibilitat d'augmentar els controls al llarg de la frontera terrestre entre França i Itàlia. La presidenta italiana, Giorgia Meloni, ha assegurat que es tracta d'una mesura extraordinària adoptada per salvaguardar la seguretat nacional i prevenir possibles repercussions per al seu país. Pel que fa a cultura, el cantant italià Zucchero ha estat l'encarregat de donar el tret de sortida a la segona edició del Festival Mar d'Estiu a Santa Susana, on ha fet parada en el marc de la gira per commemorar el quart de segle del seu gran hit Baila. La cita s'allargarà fins al 17 d'agost i portarà a l'escenari maresmenc artistes com Sergio Dalma, Joan Dausà, Ginestals, Amics de les Arts o Leire Martínez. I en els esports, ahir empatadors del Barça al segon amistós de la pretemporada davant del Birmingham, equip de la segona divisió anglesa. L'egipci Hamza Abdelkarim va ser l'autor dels dos gols del conjunt blaugrana. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Codina, de l'Avinguda Mancomunitat número 18, al barri de les Guardioles.

El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.

0: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
1: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
0: Ah, sí?
1: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
0: Així tot va més de pressa.
1: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
0: Molt bé.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.

0: Benvinguts i benvingudes, estimats i estimades radioients. Soc la Sílvia Amorós i em teniu aquí de nou en aquesta recent estrenada temporada del Misteri de la Vida, on continuarem fent ressò d'històries que de ben segur a moltes de les persones que ens escolteu us resultaran similars i us trobareu reflectides en, algunes de les vivències que ens connecten amb allò essencial, perquè viure és un aprenentatge. Les persones convidades que aniran desfilant per l'emissora posaran veu i paraules al seu propi misteri de viure, des dels seus orígens fins a aquest moment present. Ens poden servir d'inspiració o simplement conèixer altres maneres d'estar. En aquest espai tindrem moments per reflexionar i trobar referències en formats variats, ja siguin músiques, activitats, hàbits saludables, pel·lícules reveladores, lectures significatives que poden donar tips i servir per posar coneixement i, mica en mica, anar tresorant eines per transformar la nostra perspectiva del dia a dia. Tot un viatge vital on emmirallar-nos i meditar de com ho fan o com ho han fet per transitar-la de manera sentida i conscient, o de vegades amb el pilot automàtic, superant dificultats i descobrint recursos que els han ajudat en el procés, perquè al cap i a la fi, aprendre i créixer és una constant mentre vivim. Quan un altre ésser humà, allò que viu, ho comparteix en proximitat, honestedat i humilitat, pot ajudar a crear referents que potser podem utilitzar en pròpia pell. Qui sap si fins i tot, mentre escolteu, aneu fent que sí amb el cap perquè aneu trobant aquest paral·lelisme en el vostre esdevenir. Aquesta connexió propera que es crea en aquest espai radiofònic és el que pretenc des de que vam iniciar aquest programa a l'anterior temporada. Recordeu que teniu disponibles els podcasts a la web de Ràdio Molins de Rei. Només cal posar al cercador El Misteri de la Vida i teniu tots els programes per ordre d'emissió, així com també podeu trobar a la meva web silviamoros.com informació sobre aquesta que ara us parla, si voleu conèixer una mica més a què em dedico professionalment, com posar-vos en contacte i saber quines coses m'inspiren i em donen vida. Doncs, com us deia, vam aconseguir aquesta intimitat i aquest caliu humà que us va arribar a moltes persones per les zones radiofòniques. I això m'ha animat a seguir entre vosaltres per fer-nos costat en aquest viatge. Perquè viure, finalment, és aquesta oportunitat que se'ns presenta quan naixem i fem la primera glopada d'aire d'aquest planeta blau. Molts i moltes sabem que hi ha de tot en aquest caminar, que és l'existència, on hi ha moments d'alegria i joia, i d'altres on la densitat, els dubtes, la culpa i la desesperança tot ho enfosqueixen. L'ésser humà forma part de la natura i, com ella, també tenim una gran capacitat de resiliència. Avui en parlarem d'això. Només ens cal deixar manifestar allò que ens permet connectar amb la força de la vida i de ben segur es dibuixa un sender per on seguir. He fet aquesta presentació per a tots i totes aquelles persones que ja coneixeu el programa i també per donar la benvinguda i pistes sobre de què va aquest espai a les noves oients, a tots ells i elles. Ara, ja sí, dono pas a la convidada d'avui perquè ens digui com troba ella aquesta força per viure. Ella és l'Anna Lucas i li dono la benvinguda. Anna, benvinguda al programa.
1: Moltes gràcies, Sílvia. Gràcies per convidar-me, no?, a viure aquesta experiència, primera vegada per mi, entre vosaltres, tant la gent que esteu aquí a l'estudi i la gent que ens escolta. Un plaer viure això plegats. Jo t'he comentat moltes vegades que crec que aquest programa és una gran proposta i necessària, sobretot, perquè permet al final donar veu i posar en valor la vida, no? La vida de les persones, les experiències. Jo que escolto en el meu dia a dia tantes històries de vida, crec que estem envoltades de molta saviesa i riquesa de la gent que ens envolta, no? Així que, encantadíssima de ser aquí.
0: Molt bé. Jo ja saps, Anna, que et percebo com una persona profundament humana, perquè segur que ja ho heu intuït, els que ens esteu escoltant, amb el que acaba de dir, i ho anireu descobrint, mentre ella va compartint. Em fa feliç que hi estiguis aquí, Anna, acompanyant-me a obrir aquesta nova temporada amb la meva trajectòria, amb la teva trajectòria, i aquesta mirada tan particular amb l'àmbit professional, tant en l'àmbit professional com en el personal. Ella es va formar com a treballadora social i ha dut a terme en el passat, i dinamitza encara avui dia, grups de suport per a famílies. Ella fa això i moltes altres coses amb una vocació, i des d'una vocació, que veurem d'on va sorgir. Sempre filant amb una mirada molt pròpia i sensible, enriquida per l'experiència amb l'arteteràpia. Forma part de l'associació La Grupal, de la que ara ens parlarà, i també és mare d'una petitona de 2 anys molt eixerida i bueno, és un temperamento. Ens porta avui també un relat de superació molt recent i colpidor, el que va viure aquest estiu quan els incendis van arrasar el seu estimat poble de Galícia i ella i la seva petita filla i moltes famílies van haver de fugir de casa seva. Una experiència que parla de dolor, però també de coratge, força i esperança. Anna, ens podries explicar quins són els teus orígens?
1: Bé, jo vaig néixer a Esplugues, de Llobregat. He viscut allà tota la meva infància i joventut. I, bueno, sempre he viscut a casa dels meus pares. Estava en un bloc de pisos d'aquests gegants que estaven envoltats amb diferents blocs de pisos, no?, en una zona comunitària on hi havia pues el parc, una zona sense cotxes... I bé, la veritat és que ara que sóc mare m'he adonat, no?, del paper tan fonamental que ha tingut a mi créixer en un entorn com aquest, no? Poder jugar al carrer, que ara és algo que ja deixa d'existir cada vegada més. I, bueno, jo tenia amics i amigues en el tercero, en el cuarto, en el quinto, allà tots els veïns i veïnes d'alguna manera ens coneixíem. I bueno, aquesta experiència, no?, de jugar al carrer fins que la mama et cridava «Vinga, a sopar!» i pujaves, no? En fi, aquestes experiències de joc em connecten directament amb això que connectaves, que explicaves, no?, dels meus estius a Galícia.

0: Parla'ns de la teva aldea de Galícia.
1: Ai, m'he emocionat.
0: Normal, normal, Anna. Era una sorpresa que et tenia preparadeta.
1: Bé, la meva... Bueno, he passat tots els estius de la meva vida al poble de ma mare, que és literal una aldea de muntanya perdida, que es diu Robledo. I, bueno, per mi sempre ha sigut com el paraíso, no? De fet, a dia d'avui, encara quan estic com molt atabalada amb moltes coses, dic, oh, m'iria una setmana a Robledo a desconnectar i a recuperar-me, no? Bueno, els records dels meus estius, pues, em parlen de construir cabanyes als arbres, no? D'anar a buscar mores per fer mermelades, de dormir amb la colla d'amics i d'amigues al garatge, no? Amb matalassos al terra, o de despertar-me per la veu de la meva amiga que em crida, baixa, que anem a jugar, no? I de vestir-te superràpid i baixar amb una galeta a la boca i simplement agrupar-te i dir, bueno, a què juguem avui, no?
0: Que guapo. Mm-hmm. Normal que t'emocionis, per el que té. Dius que si la paraula llibertat existeix, aquests estius s'apropava molt a la sensació de llibertat, eh?
1: Sí, jo crec que, bueno, no sé, crec que la gent que ha estiuejat a pobles de la seva família o fins i tot gent de càmping, també segurament ha viscut o ha sentit alguna ressonància amb això que estava explicant jo. Mm. També els estius, no?, de poder passar temps en família, no?, des de la tranquil·litat, de compartir temps amb amics, família, jo, els meus pares...
0: Sense horaris, no?
1: Sí,
0: sense horaris rígids, no?, que fan que, bueno, que també està bé, no?, tenir durant l'any, però també poder tenir aquests petits oasis, no?, que tu dius que a vegades els necessites, tots els necessitem, eh?
1: Sí, i, bueno, allà, pues, al final, nosaltres, la veritat és que sempre hem anat a estiuejar allà amb els meus pares i ells treballaven molt, molt, molt durant l'any i allà era com, buah, relax per tothom, no?, per estar tranquils dinant, amb gent, famílies, amics, compartint al final de la companyia, de la natura.
0: Molt bé. Doncs tinc una altra sorpreseta, que ara ens la posa l'Eli, per seguir amb aquest relat d'aquest poblet que es diu Robledo.

0: Digue'ns a Robledo.
1: Bueno, Robledo és un poble molt petit, petitíssim. De fet, bueno, abans de la pandèmia eren 8 habitants a punt de morir gràcies a, bueno, pues a tot el que vam viure amb la pandèmia. Ara, actualment, gent de la meva edat o una miqueta més grans pues, han decidit teletreballant i han decidit pues, crear les seves llars allà, i ara deuen estar pues, al voltant de 24-30 persones que viuen actualment. I allà la veritat és que, bueno, com antigament no hi havia tants, no, tanta les comunicacions, al final la meitat del poble són família amb la meitat de l'altra, no? Perquè es casaven cosins entre cosins i som com una gran família, no? De fet, pensant en el programa, he recordat, no, que fa uns anys es celebraven les festes de l'amistat, que es feien el 15 d'agost, i era, bueno, pues, posar en valor també l'amistat que es generaven en aquests carrers, als estius.
0: Que bonic. I ara passarem a saber què ha passat aquest estiu, que és una de les coses que també teníem ganes de compartir en aquest primer, no? En aquest primer programa, pel fet de que queda tan proper. Has dit gràcies a la pandèmia. Evidentment, gràcies a la pandèmia van passar coses molt bones, perquè la gent es va donar compte de moltes coses, i per desgràcia a la pandèmia també van passar coses molt doloroses.
1: Evidentment,
0: no?
1: Evidentment.
0: I a més tu que treballes com a treballador social i que has estat també en temes de residència, saps que també es va patir moltíssim.
1: Evidentment, gràcies a la pandèmia, tenint en compte el positiu.
0: Exacte,
1: no?
0: Les coses bones que ens va donar la pandèmia, com que la natura va recuperar espais i van passar coses molt positives dintre de tota la desgràcia que també es va donar. Ara passem a que ens parlis de què va passar aquest any, el dia 15 d'agost.
1: Justament aquest dia 15 d'agost, que és festiu a tot el país, no? I que el poble s'omple, no, de gent d'aquests, no, 20-30 habitants, pues, els doblem perquè anem a passar l'estiu, no, amb la família. I sí, bueno, aquest estiu ens va tocar patir, no, la desgràcia dels incendis. La veritat és que, déu-n'hi-do, encara el que m'emociono, no, de la que vam viure.
0: Permet-ho, perquè és molt recent, Anna, i com tu, moltes persones que ho van viure en propi pell.

0: Bueno, doncs nosaltres bueno, estàvem allà estiuejant i ja vèiem, no?, que però sempre a Galícia, per desgràcia, no... sempre hi ha incendis, no? És algo habitual. I bueno, aquest any, pues, res, estàvem allà al meu poble, hi ha com una piscina que tenim així feta casolana i que està com a dalt de tot i es veu tot molt bé, no? I veiem els incendis a altres territoris i de fet, bueno, vam veure un raig que va caure i es va encendre una miqueta, una zona molt allunyada de nostra, no? I un amic del poble va trucar a seguretat, a policia, no recordo quin organisme, per avisar, per dir, mireu, si tireu una descàrrega de l'helicòpter, bueno, això s'apaga. I en aquell moment li van dir que no ho podíem fer perquè hi havia un col·lapso, no? Llavors, aquell incendi, cada dia, va anar com més gran, més gran, més gran. Nosaltres, de fet, teníem relativa confiança de que no arribaria perquè havia de passar el riu.
1: Hi ha un I ja riu. Havia passat abans, no? Antigament sí, havien passat incendis, sempre, però sempre. El riu s'havia protegit.
0: Sí. Llavors, bueno, hi havia certa dic entre cometes perquè mai pots estar amb la certesa, amb el foc, no? I bueno, davant d'aquesta resposta, no?, de la seguretat, no? Ens van... Bueno, el poble es va organitzar per esbrossar, per tallar totes les herbes que hi havia al voltant del poble, a 50 metres del perímetre, per, bueno, en el cas de que passés qualsevol cosa, que fos un incendi que es pogués apagar a nivell de... no?, amb les mans. I bueno, es va fer, 4 dies abans el poble va quedar net, diguéssim, en el perímetre, I bueno, el dia 15 d'agost, el dia més potent de gent dintre del poble, bueno, un home que viu allà va rebre una trucada de l'alcaldessa del poble de Baix, que perquè nosaltres som que es diu allà concello, vale, no som un poble, no hi ha ajuntament, va rebre una trucada de l'alcaldessa que va dir: "El poble, el foc està pujant per la carretera. No sé què heu de fer, però us he d'avisar."
1: Va.
0: I arrel d'això ja tot va ser organització de la gent del poble. En el meu cas va venir la meva amiga, l'amiga de l'alma querida, corrents a avisar-me que agafés les coses i que marxés corrents.

0: és molt recent i encara estan les emocions a flor de pell.
1: I per moltes coses, no? No només per lo viscut, sinó per com vam estar, com per... Al final estava amb una nena molt petita, que tenia, la meva filla té 2 anys i mig, i, uf, i viure això amb un bebè és uau. Bueno, jo vaig tenir moments de molta... Bueno, de molta por, bueno,
0: i no només els bebès, estaven el teu pare, la teva mare.
1: El meu pare, la meva mare, i bueno,
0: la germana també estava.
1: La meva germana, el meu gendre, i bueno, sembla ser que van tocar campanes en el poble, jo no les vaig ni sentir, i tothom va anar corrents a la plaça, no? Que això, ma mare em va explicar que això es feia antigament, quan hi havia qualsevol anunci, tocaven campanes i anaven allà, no? I res, vam marxar, jo vaig marxar amb la meva amiga, que ens va agafar amb el seu cotxe, i vam marxar per una pista forestal.
0: Una cotxes, caravana de cotxes.
1: Amb cotxes que no són jeeps, no? Són cotxes normals, i ostres, allà va ser el pitjor que vaig viure, no? Perquè no sabíem, jo no conec la muntanya d'allà, no la conec, no sabíem si anàvem cap al foc, cap a on anàvem, que jo no sabia qui seguia. Després, evidentment, vaig saber que va haver un home del poble que va obrir camí amb el seu jeep, però en aquell moment no saps res. De fet, jo vaig seure al cotxe de la meva amiga i no sabia res dels meus pares. O sigui, va ser tot una aventura, no?
0: De supervivència i d'emergència.
1: Sí, sí. Llavors, crec que va ser al voltant de 80 persones que es van evacuar. I el poble va quedar la gent jove, la gent que no tenia, bueno, la meva germana, el meu gendre, van quedar allà salvant el poble, no? Protegint i intentar apagant tot el que es venia. I bueno, la veritat és que un cop, bueno, nosaltres vam passar la pista forestal i vam arribar a un poble que allà ens van acollir superbé i va ser de molt d'agraïment.
0: Quin era el poble?
1: Quiroga.
0: A Quiroga.
1: A Quiroga ens van obrir un poliesportiu, ens van donar menjar, ens vam trobar gent preciosa i maquíssima que ens va ajudar en tot el que vam necessitar, i en aquell moment ens vam quedar sense cobertura. Llavors no sabíem què havia passat amb la gent del poble, si estaven bé, si no, fins a la nit, fins a l'entrada, no sé, serien les 11 o les 12, no vaig saber res de la meva germana, tampoc. Això també, sostenir això, era buf, molt potent, no?
0: Bueno, i que després vas saber que la gent que estaven allà defensant que no es cremés el poble,
1: sí,
0: van haver moments que van fins i tot sentir que tiraven la tovallola, no?
1: Sí, sí
0: que no podien.
1: Relaten que, bueno, de gent que he escoltat, no? Encara no ens hem pogut trobar tots, però relaten que va haver un moment en el que a les 5 de la tarda, més o menys, això va començar cap a les 3, va haver un helicòpter que va descarregar una descàrrega d'aigua, i en aquell moment van dir: ei, perfecte, estem salvats, vindran a ajudar-nos. Però, per desgràcia, l'ajuda no va arribar.
0: Només va ser aquest helicòpter.
1: Només va ser això. I va haver moments en els que la meva germana m'explica, no?, que va haver un moment que totes les possibles sortides del poble, que el poble és un poble de muntanya, estaven atrapades pel foc, no? I llavors van pensar: ostres, què fem, no? Però hi van viure molts moments d'adrenalina, molt cansament. La meva germana relata que, bueno, que es trobaven pels carrers, no?, i s'abraçaven: vinga, que ho aconseguirem, vinga, que ho aconseguirem. Es reunien a l'entrada del poble, que hi ha com un, bueno, com un espai comunitari en el que allà menjaven. Bueno, viure
0: autorregulant-se entre ells, no?
1: Exacte.
0: Ajudant-se.
1: I, bueno, per sort, no es va cremar cap casa, únicament un parell de persones van haver d'anar a urgències, doncs, perquè a un se li va entrar molt de foc als ulls, es van cremar el cabell, però per tot l'altre, el fet de la prevenció, de lo important de la prevenció, d'haver esbrossat 4 dies abans.
0: Menys mal.
1: Sí. Anys enrere també havien instal·lat entrades de mangueres, no?, de professionals a totes les cantonades dels carrers, i això també ens va salvar, no?, de tot aquest tema, no?
0: I important tots aquests aprenentatges, no? També com el que va passar amb la Dana, a partir d'una desgràcia, no?, de poder posar-hi, bueno, respostes, no? I que està clar que aquí la resposta més potenta va ser del poble.
1: Sí, jo la veritat és que em sento... L'emoció també em parla, no només de la vivència, sinó de l'agraïment que sento, no?, per la gent que es va quedar protegint el poble, valents, no?, al final, perquè això ho has de viure, i la gent que també ens va ajudar, no?, pues, la gent de Quiroga, la meva amiga, no?, que va saltar corrents per agafar-me a mi i a la meva nena, I bueno, malgrat tot, vam viure germanor, vam viure ajuda mútua entre tots i totes, orgull, no? Molt d'orgull per la gent que es va quedar, la gent que després allà a Quiroga ens vam ajudar els uns als altres, i per mi doncs, és un exemple d'amor i de passió per la natura, per la terra, pels nostres ancestres també, perquè al final doncs, tots som fills o filles d'aquell poble, i bueno, i d'amor de tot el que hem viscut tots i totes en aquell poble.
0: Bueno, una de les coses que em vas compartir, no?, en el seu moment, va ser que hi havia una senyora gran que patia de que es dejava los suyos, no?, en el cementiri, que està allà, sí, com a tots els poblets petitons, no?, sí, l'església formava, sí, part també, i el cementiri, sí, del poble, no?
1: Sí.
0: I
1: sí,
0: que era,
1: sí,
0: com, sí, queden els nostres en allà,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, sí, hi ha una senyora del poble que deu haver alguna gravació en alguna... Perquè, bueno, hem sortit a la tele i tot això, que deia, ostres, jo... Allà tenen el sant... Ara no recordo quin sant. Sant Juan, no? I que li demanava, sí, per favor, que la gent gran i els nens surtin endavant. I ella se sentia com supercontenta perquè, finalment, la gent jove, no?, ha salvat el poble i la gent gran i nens van poder sortir. I, bueno, tot un èxit, no?
0: Que
1: tot
0: bonic.
1: Un èxit.
0: Que bonic tota aquesta cohesió, no? De que, malgrat que els pobles a vegades també hi ha desavenences, però és com això se queda per cau, i el que ja és anar en prou de la vida. Sé que ara s'han quedat molta gent recuperant
1: tot,
0: el territori.
1: Tot, ara hi ha tot un treball, ells es van cremar les canonades d'aigua, van estar, ara no ho sé, però van estar molt de temps sense aigua potable i estan fent tot un treball de recuperació de la muntanya perquè, bueno, després d'això s'ha de fer molta feina i bueno, estan treballant molt dur perquè el nostre poble continuï existint, no?, d'alguna manera.
0: Bé, bonica, et vaig demanar, aprofitant aquest moment que he sentit que estàs, no?, de que pensessis alguna cançó, alguna música o alguna cosa que t'inspiri justament la connexió amb l'alegria, tot i que estem parlant de coses que hi ha pèrdua, no?, en aquest cas de pèrdua a la natura, perquè afortunadament no van haver pèrdues personals, no?, i tu vas buscar-ne una que representa molt aquesta ambivalència de que parlaves abans, no?, de dir, bueno, ploro no només perquè va ser algo molt bèstia, sinó també per l'agraïment, no? I vas trobar aquesta cançó, no?, que et mou aquesta ambivalència, no?, en les emocions que sents, no?, des de l'alegria, però també et connecta amb tristor. Bueno, ara ens en parlaràs. L'escoltem, Anna, i després ens dius.

0: Bé, és el nostre estimat Pau Donés, a Jarabe de Palo, amb la cançó de Grita. I no sé què ha desvetllat als nostres oients, Anna, però a mi m'agradaria saber que ens expliquis per què vas triar aquesta cançó.
1: La veritat és que quan em vas demanar, no, una cançó que em connectés amb l'alegria, pues, hi ha moltes cançons, no? Però no era capaç de decidir-me. I casualment em va aparèixer, pues, això que estàs mirant per YouTube i tal, em va aparèixer aquesta cançó que tantes vegades he escoltat i bueno, me parla de moltes coses, però per dir alguna, em parla de la dificultat, no? Que en moltes ocasions jo mateixa he pogut sentir per poder expressar-me, no? De poder compartir. I lo boníssim que és, en el meu cas, poder obrir-me, poder compartir, poder no sentir-me sola, no? Amb allò que m'estigui passant i el regal que és que t'agafin de la mà i del braç si ho necessites i bueno, alhora em parla de l'amistat, no? D'aquestes amistats que al final són família o més que família i he de recordar a la meva amiga que em va salvar, no? D'alguna manera, que va escoltar l'alerta de que hi havia focs i va sortir corrents a buscar-me a mi i a la meva petita i bueno, doncs al final em parla de lo necessari que som.
0: La pots nombrar.
1: Sí.
0: La pots nombrar i saludar.
1: Sí. Bueno, sí. Per mi és que les persones, no, som necessàries per els uns als altres. Ens necessitem.
0: Doncs aquí queda aquesta gratitud, no? I aquest cridar, quan necessitem cridar. De fet, hi ha una anècdota, que si et sembla que l'expliquem, què va passar amb l'exèrcit, no?
1: Sí.
0: Quan va arribar l'exèrcit a Quiroga, després de només una descàrrega del helicòpter, no?
1: Sí, resulta que la unitat de l'exèrcit de la zona, doncs es va instal·lar a l'alberg que ens van oferir per dormir. I clar, jo vaig veure la meva germana en un moment determinat que la pobra va baixar a les 12 de la nit amb la medicació del meu pare, perquè ella es va quedar obsessionada que el papa havia marxat sense la seva medicació. I bueno, doncs vaig anar cap a l'alberg i em vaig trobar amb, bueno, doncs, no sé, 20 homes enrotllant-la. I, bueno, pues, vaig descarregar allà, en plan, que la gent del meu poble s'ho està passant malament, no tenen aigua, no tenen electricitat, sisplau, què feu aquí? I bueno, tot això després, no? El dia següent ho vaig com reconvertir i vaig dir, bueno, pues, ja que estàs aquí, nos ajudais. I llavors pues, anava entrant a la sala i vaig dir, mira, aquesta gent que necessita llet, que no ha esmorzat, on podem trobar llet? La medicació, el tal...
0: Bueno, molt bé, vas reconvertir aquesta situació, sí, de gritar, no? Amb algú després, vale, després de descargar tota la tensió i tot l'estrès i tota la por, ara, sí, sisplau, fem alguna cosa a fi de bé, sí, no? Entre tots plegats. Doncs, a part d'aquestes arrels que ens estàs compartint i també l'experiència en aquestes arrels d'aquest estat d'emergència que veu viure, hi ha una part fonamental de la teva vida, que és la teva feina com a treballadora social. Què et va portar a escollir aquest camí, Anna?
1: Doncs, bueno, jo crec que amb 18 anys, quan decideixes estudiar una carrera, pues, ho fas des d'on pots, no? Jo crec que em va moure aquesta cosa de canviar el món, no? No sé, la veritat és que, no sé, sí que és cert que sempre he tingut com una, des de ben petita, una tendència, no?, a posar l'atenció en les persones vulnerables, en, no?, amb lo més fràgil, en fer justícia, no? des de la infància, no? I bueno, sí, vaig triar estudiar treball social. Ara estic força conciliada amb la professió, però bueno, també hi ha moments que he estat una mica de cul, però bueno, també al final formo part del sistema, però també he après a sentir que dintre del sistema també podem fer moltes coses, no?
0: Bueno, com va passar amb l'exèrcit.
1: Exacto.
0: Dentro de que era l'exèrcit, veu poder-ho portar cap a un lloc de...
1: Sí.
0: No pas, sí, de guerra, sinó d'ajuda cap al poble i cap a les persones, no?
1: Sí. El que sí que al final sempre he tingut molt clar és que havia de treballar amb i per les persones. És el que m'agrada i és la vocació que tinc. Després, no?, vaig cercant maneres d'acompanyar, ja sigui amb una professió o amb una altra, però m'interessa les persones, el que necessitem, el que fem amb el que ens passa. Bueno, la naturalesa humana per mi és, és una passió. És una passió.
0: De fet, vas estudiar arteteràpia per tenir eines, perquè vas decidir crear grups de suport en un lloc que estaves treballant en aquell moment. Vas veure la importància de fer aquesta xarxa del que parlaves, de no estar sols en moments, bueno, que són d'usos, no? Perquè tens un familiar malalt, Des d'aquí vas dir vull crear aquests grups de suport perquè sento que l'ajuda mútua és molt important, no és un pal de paller.
1: Uh-huh.
0: I aquí vas crear uns grups de suport, encara avui dia en fas, no? En
1: sí,
0: diferents jocs que has
1: sí,
0: estat.
1: Sí. Sempre que puc intento, amb unes companyes sempre dient, inecular el virus dels grups de suport, no? Bueno, els grups de suport són espais formats per persones que estan visquent una situació, una problemàtica igual, no? O similar, i el que pretenem els professionals és facilitar o acompanyar que es pugui crear un espai de confiança i d'equació entre les persones que el formen part, perquè puguin compartir la seva experiència i des d'aquí doncs, aprendre els uns als altres, deixar de sentir-se sols, crear xarxa, crear vincles...
0: Es generen amistats, de fet.
1: Sí, també, clar.
0: Ho havíem compartit durant molt de temps, no? De persones que estaven com molt soles i després havien creat amistat en aquests grups de suport
1: i
0: quedaven fora dels grups de suport i es tenien presents.
1: Per mi és bueno, la manera, la petiteta, el granet de sorra que intento potenciar és bueno, potenciar aquesta solidaritat, no?, entre les persones, aquesta ajuda mútua, la comunitat, el fer-nos costat els uns als altres, no?, malgrat el que visquem.
0: De fet, tens un exemple personal, si em vols parlar.
1: Sí, i algo que també em connecta molt amb, quan penso en això és... Bueno, la meva mare es va quedar sense mare quan només tenia 9 anys. Bueno, i en aquell temps, fa molts anys, doncs, en aquella època, en esta aldea gallega, va patir molt, no? Va haver de deixar d'anar al col·le, el seu pare, doncs, el meu avi era força autoritari de l'època, i jo crec que sempre he pensat que aquesta comunitat de Robledo, no?, aquests veïns i veïnes, la van ajudar molt i va ser de gran ajuda, no?, fer de pseudomames entre unes veïnes i unes altres, no? I al final penso que fer-nos costat els uns als altres és el que ens pot salvar, entre cometes, com a societat.
0: A mi m'agradaria que ens poguessis posar exemples sobre aquest acompanyament als grups, no? O sigui, què passa, no? Què és això que dius tu que és mereixedor, no? De que la gent, si té un estat de necessitat, que pugui anar, no? Que pugui buscar un grup de suport enfocat a la seva problemàtica, temàtica, no?
1: La veritat és que tots els grups que he pogut acompanyar han estat experiències super, super enriquidores. La darrera experiència que he acompanyat ha estat amb persones que es trobaven en una situació amb un possible procés de desnonament, doncs amb un risc evident i important de perdre la seva vivenda, el seu habitatge. Aquest és un tema molt potent, no? Que, a més, per desgràcia, doncs, cada vegada ens afecta més persones i toca de ple amb la supervivència, no? Quedar-se sense llar és... Bueno, connecta molt, no?, amb la supervivència. I bueno, doncs aquest projecte, no sé, crec que van ser 15 sessions, més o menys. El vam dinamitzar a dues treballadores socials i bueno, en algunes sessions ens va acompanyar una advocada especialitzada en temes d'habitatge, no? Perquè vam detectar molta manca d'informació, no? Els processos judicials són molt farragosos, utilitzen paraules,
0: llenguatge
1: molt complicats, i bueno, per una banda es treballa tot aquest tema d'informar les persones, i de manera transversal doncs, vam treballar en que les persones poguessin doncs, identificar les seves emocions, compartir-les i des d'aquí a trobar les seves pròpies eines, no?, davant d'aquesta situació. I bueno, va ser una experiència superpotent, vam poder compartir dubtes, pors, angoixes, sense sentir-se jutjats. Això té un valor,
0: almenys per a mi. I els testimonis que tu m'has passat, no? Era com que havia deixat de prendre la pastilla per dormir, ara em sento més tranquil·la.
1: Sí.
0: Llavors, un altre testimoni és, al principi vaig venir tancat amb els meus problemes i ara surto obert i amb força per a poder cercar solucions.
1: Sí, això són frases que ens van regalar les persones que van participar en aquell projecte, no? Sí, és important, poder tenir aquests espais.
0: I bueno, amb totes aquestes eines que has anat copsant, no?, des de que vas decidir treballar per les persones humanes, no?, per les persones, i que en aquesta cosa humana que tenim els uns i els altres, poder-nos fer costat, no? Explica'ns per què vas crear aquesta entitat de la Grupal, que n'he parlat abans, d'aquesta associació, que també és amb unes companyes que també són treballadores socials, no?
1: Sí, sí, la veritat és que, bueno, la vida em va regalar per sorpresa trobar-me amb dues companyes apassionades dels grups, no? I de lo que es viu i de lo necessari que és per la societat. I, bueno, ara ja són amigues de l'ànima, no? Perquè hem construït molt juntes. I bueno, doncs hem creat aquesta associació per poder tenir bueno, doncs una estructura per fer el que volíem fer, que era potenciar aquesta eina de treball. Doncs hem fet xerrades a entitats, avui per avui doncs, fem alguna formació per a professionals, en aquest cas ara de l'àmbit social, perquè puguin també portar a terme en els seus llocs de feina aquest tipus de treball, no? Aquest treball grupal, que sempre dic, jo sempre diem a les formacions amb les companyes, no és algo que hagi de ser per tothom, hi ha moments i moments, però crear xarxa, compartir, són els recursos que tenim.
0: I tant, per això tenim un llenguatge, no? No només verbal, hi ha tot un llenguatge també físic i emocional i energètic. Parla'ns d'aquesta eina que és l'arteteràpia, Anna, que jo sé que amb els grups i quan feu les formacions també és algo que hi és, no? També amb la teva criança.
1: Bueno, l'arteteràpia és tota... Bueno, és una passió també. És una disciplina superpotent. Jo vaig animar-me a formar-me en arteteràpia, doncs, cercant, no?, en aquesta cerca d'eines, de maneres d'acompanyar, i, bueno, em vaig trobar amb una gran sorpresa, perquè aquest tipus de formació la fas per tu, la fas a nivell professional, no?, també ets un viatge que fas personal molt, molt, molt interessant. I la veritat és que m'és difícil definir l'arteteràpia. De fet, ens passem els 2 anys de formació intentant definir-la, no? I en els dos, no? En el postgrau i en el màster, en els 2 treballs, intentem definir què és l'arteteràpia, no? I ara dic, ostres, ara, no? Que segurament d'aquí una setmana, si estigués parlant d'això, ho diria diferent. Però, bueno, per mi, clar, és tan difícil perquè és experiència. I cadascuna doncs, té la seva experiència amb l'arteteràpia i l'experiència creadora és tan particular com tantes persones hi ha al món, no? I bueno, sempre dic que l'arteteràpia s'ha de viure. Però bueno, com per dir alguna cosa més concret, podria dir que la intenció de l'arteterapeuta és, bueno, en general podria dir que és proporcionar les condicions necessàries perquè la persona pugui viure una experiència creadora i de joc. No? Que el tema del joc, sobretot en els adults, és algo que tenim a vegades molt, molt enterrat, no? Teníem un dels autors que estudiàvem en profunditat, que era el Donald Winnicott, el de la madre suficientemente buena. Doncs ell tenia una frase que deia que l'individu descobreix la seva persona només quan es mostra creador i en l'espai de joc, no? I bueno, pues, com a superresum, molt resumit, podria dir que això és el que és l'arteteràpia, no? I bueno, al final també m'ha portat moltes coses, entre elles una mirada cap a les capacitats de les persones, sempre, real, no? És cert que moltes vegades, en segons quins àmbits, evidentment en l'àmbit de la salut, evidentment, però en l'àmbit social també, a vegades tendim a fixar-nos en la sintomatologia, no? amb el que no funciona, amb el que s'ha de millorar. I ens oblidem, de tant en tant,
0: de totes les capacitats que la persona ha desenvolupat
1: a la seva vida. No? Sí. I les potencialitats. I en el procés, també. No? L'arteteràpia també ens retorna la importància del procés, no del resultat, no? Sinó de viure, no?, aquesta vida des de el que fem en el procés. No?
0: Quan parles de com entomar la vida, no?
1: Exacte.
0: Com una manera d'estar a la vida, no? I jo sé que a partir també abans de fer arteteràpia i després ja és una manera que tu també tens d'estar en el món, jo també, i esperem que molts dels que ens esteu escoltant també ho prengueu així, no? De que tenim, evidentment, coses a millorar i potencials que estan, alguns per desenvolupar i altres que ja hi són, no? I poder-ho detectar i donar-li també la força que mereix, no? I el reconeixement que mereix, com validar-ho, no? I això és el que porta aquest llenguatge, no? I aquesta manera d'acompanyar de l'arteteràpia, que és un mitjà de comunicació també, no? Per poder-nos comunicar. Doncs posaré una cançó que també me la vas, te la vaig demanar com algo que t'aporti calma. Uh-huh. I que també t'aporti centrament. I em vas dir, aquesta és una cançó que a mi em porta això.

0: mi aquesta cançó pues, m'ajuda a centrar-me en mi, no? Quan estic molt disparada, no? A escoltar la meva respiració, a baixar revolucions, i sempre quan faig això, sempre m'ha ve la paraula confiar, no? Confiar en el que passi, sortirem endavant.
1: Per tant, Anna, quan mires enrere, què has après de tu mateixa en aquests moments difícils com els incendis i també aquesta feina diària amb les persones que fas?
0: És difícil, resumir-ho, però, bueno, en relació amb el tema dels incendis, pues, aprenc que, malgrat tot, també t'empoderen, no? T'apodera et fa sentir que tens eines i recursos per sortir endavant i, sobretot, confiar en l'ésser humà. Agrair, també, molt, agrair la bondat, l'ajuda. Jo, si no fos per l'ajuda que vaig rebre, no? De la meva amiga, la seva germana, la gent de Quiroga, la gent del poble, gent desconeguda, no sé què hagués passat, no? Llavors, confia també una mica en l'ésser humà.
1: Que bonic. Et poso aquesta cançó per també agrair tota aquesta gent i que tenir-los present aquí.

0: de manera molt breu, Anna, què t'ajuda a tu a mantenir la serenitat i la confiança en la vida?
1: Abans de res dir que no sempre la puc mantenir. I que també és normal i que també ens hem d'abraçar, no?, en quan no podem estar com equilibrades, per dir-ho d'alguna manera. Però el que m'ajuda majorment a estar-ho és intentar posar la mirada en el que sí que funciona a la vida, el que sí que està a la meva vida, no tant en el que no està. I intentar, bueno, baixar lo senzill a la vida, la practicitat de la vida, el gaudir d'una bona xerrada amb una amiga o un bon menjar, baixar, no? I agrair
0: les necessitats,
1: que...
0: no? Les sí, necessitats com sí, més sí, bàsiques.
1: I agrair que, per sort, ho podem tenir, no?
0: I tant. Malauradament hi ha gent que no està en aquesta situació, estan en situacions molt complicades. Doncs Anna, si et sembla, anem tancant amb aquesta sintonia que m'alegra de tornar-la a escoltar, perquè això vol dir que ja estem aquí, en aquesta rampa de salida de tota la temporada. I agrair-te molt, molt, molt la teva sensibilitat, la teva honestedat i això que ens has regalat avui. I també donar-li les gràcies a la nostra tècnica, la Eli, que estava aquí super involucrada, com sempre. I tots aquests que ens acompanyeu, doncs moltíssimes gràcies per tenir ganes d'aquest programa que fa que a mi m'animi a seguir estant aquí. Gràcies a tots, gràcies a l'equip de Ràdio Molins i ens veiem d'aquí a uns dies.

com ho tinc de mala tarda per quedar a algun bar de Gràcia, un petó Judit. I de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor. I l'endemà trobo la barra tal i com et recordava. Estàs igual, doncs tu has millorat. I tontament passem la tarda explicant-nos mil batalles i entre birres em dius d'anar a sopar. Jo només penso...

0: Aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. L'aeroport de Barcelona al Prat ja ha començat doncs, a operar els més de 3.300 vols previstos per aquesta operació sortida, un 4,7% més que els 3.183 registrats l'any passat en el mateix període entre juliol i agost, segons dades d'AENA. Per la seva banda, segons les previsions del Servei Català de Trànsit, entre ahir i avui sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que diumenge es preveu que n'hi torni aproximadament 250.000. I pel que fa als trens, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació Catalunya fins diumenge. D'altra banda, Protecció Civil fa un nou toc d'alerta per la gran afluència de persones a les zones de bany i l'augment dels accidents. Es crida la responsabilitat i la prudència, atès que les altes temperatures estan fent que les zones de bany siguin molt més concorregudes i hi hagi força accidents cada dia. Precisament aquestes temperatures s'han reflexat als marcadors, i és que el juliol d'aquest 2026 ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950, mantenint la tendència iniciada durant el juny, segons el balanç mensual del Servei Meteorològic de Catalunya. I en successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 21 de juliol a Barcelona un home de 36 anys com a presumpte autor de 7 robatoris amb violència comesos en portals i ascensors de persones d'edat avançada. De fet, la detenció es va produir in fraganti després que l'individu cometés una temptativa de robatori. Seguim parlant de successos perquè els Mossos d'Esquadra també investiguen la mort d'un home del qual s'ha trobat el cadàver en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar a la Selva. Ahir divendres, diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la policia científica es van desplaçar al lloc dels fets per fer-hi les comprovacions corresponents. La divisió d'investigació criminal s'ha fet càrrec de la investigació i els Mossos consideren el decés una mort violenta. I en plana cultural, la música ha tornat aquest divendres als jardins de Terramar de Sitges amb la novena edició del festival homònim. Sílvia Pérez Cruz, amb la presentació d'Oral Abissal, ha estat la protagonista de la primera vetllada d'enguany, encisant el públic que pràcticament omplia el recinte en una nit marcada, això sí, per una forta xafugó. Fins al 12 d'agost el festival desplegarà 12 actuacions més de gèneres i estils diversos. I tanquem amb els esports. En futbol, ahir empat a 2 del Barça al segon amistós de la pretemporada davant del Birmingham, equip de la segona divisió anglesa. L'egipci Hamza Abdelkarim va marcar els dos gols del conjunt blaugrana. Això si l'equip anglès es va acabar imposant a la tanda de penals. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Codina, de l'Avinguda Mancomunitat número 18, al barri de les Guardioles.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Hola.
0: Hola.
3: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre a un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
4: La de fora.
5: La de dins.
3: La que escriu.
6: I la que parla.
7: I la que parla.
3: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
8: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons.

raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi, i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Benvinguts i benvingudes, oients de Ràdio Molins de Rei, a Passeig de la Fama, un programa especial d'estiu on recorrerem les biografies dels artistes i grups musicals més importants de la història de la cultura pop. Ho farem en diferents episodis on explicarem una mica de la seva biografia i podreu escoltar algunes de les seves cançons més populars. Seran grups i artistes molt diversos, de diferents gèneres, de diferents èpoques, perquè pugueu conèixer una mica més de cadascun d'ells. Molt semblant al programa Swiftologia, que ja també podeu escoltar a la plataforma de radiomolinsderei.cat. Dit això, us animem a quedar-vos amb nosaltres i a escoltar la biografia que tenim preparada per avui. Avui, per cert, parlarem sobre els Beatles. Quan pensem en els Beatles, sovint ens venen al cap els estadis plens, discos multimilionaris i cançons que han passat a formar part de la banda sonora de diverses generacions. Però abans d'això, hi havia, una ciutat molt important, una ciutat grisa, industrial i castigada per la guerra, també allunyada dels grans centres culturals britànics. Aquesta ciutat era Liverpool.

Per entendre la història dels Beatles, han de viatjar fins als anys 40 i 50 del segle passat. La Segona Guerra Mundial havia deixat una empremta profunda al Regne Unit. I Liverpool, un dels ports més importants del país, havia estat objectiu constant dels bombardejos alemanys. Molts barris encara entraven i mostraven secretius visibles del conflicte. Però, al mateix temps, el port doncs, mantenia tota la ciutat de Liverpool. A més, també la connectava amb la resta del món. Cada setmana arribaven vaixells procedents dels Estats Units carregats de mercaderies, però també amb noves idees i amb noves músiques. Els mariners americans portaven discos de rhythm and blues, country, jazz i, més endavant, rock and roll. Aquells discos arribarien a les mans de joves que buscaven alguna cosa diferent. Alguna cosa que trenqués amb la seva rutina quotidiana de què estaven vivint cada dia. Entre aquells joves hi havia un noi nascut el 9 d'octubre de 1940, John Winston Lennon. La seva infància no va ser fàcil. Va créixer principalment amb la seva tia Mimi, una dona estricta però molt protectora. La seva mare, la Júlia, era una figura intermitent a la seva vida. I tot i això, va ser precisament ella qui li va transmetre tot aquest amor per la música. La Júlia li ensenyava cançons, li mostrava acords senzills i compartia amb ell una actitud desenfadada davant la vida. Anys després, el John recordaria aquells moments com algun dels més importants per a la seva joventut. Però el 1958 va arribar una tragèdia. La Júlia Lennon va morir atropellada per un vehicle quan el John només tenia 17 anys. La pèrdua el va marcar profundament. Molts estudis de la seva obra comencen amb una bona part de la sensibilitat, la ràbia i la fragilitat presents a les seves cançons que tenen origen justament en aquell moment tan tràgic. Mentrestant, a pocs quilòmetres de distància, un altre noi començava a descobrir la música també. Es deia James Paul McCartney i el Paul doncs, havia nascut el juny de 1942 en una família treballadora. El seu pare, el Jim McCartney, havia estat un músic amateur i omplia la casa de música sembla que podia. El Paul va créixer envoltat de les melodies, però també va haver d'enfrontar-se molt aviat al dolor, al igual que el seu amic, bueno, el seu amic en el futur, el John. La seva mare, la Mary, va morir de càncer quan ell tenia només 14 anys, i aquella experiència el va unir molt emocionalment, com comentava el John Lennon. Tots dos havien perdut la seva mare durant l'adolescència i tots dos compartien un sentiment de buit difícil d'explicar. A més, tots dos trobarien en la música una manera de canalitzar les seves emocions. A mitjans dels anys 50, una nova revolució començava a travessar l'Atlàntic. El rock and roll, artistes com Elvis Presley, Chuck Berry i Little Richards o Buddy Holly, dels quals potser parlarem més endavant en aquest programa, van provocar un autèntic terratrèmol cultural. Per primera vegada, els adolescents tenien una música pròpia. No era la música dels seus pares antigua, era la seva pròpia música. I el John Lennon va quedar fascinat. L'any 1956 va formar una petita banda amateur. La va anomenar The Quarrymen, un honor a l'Institut Quarrybank School, on ella estudiava. No era un grup especialment brillant, per això, però tenia molta energia i, sobretot, molta ambició. L'estiu del 1957, els Quarrymen actuaven en una festa parroquial del barri de Woolton. Aquell dia hi havia entre el públic un jove anomenat Paul McCartney, del qual us he parlat fa una estona. Després del concert, algú els va presentar. El Paul va agafar una guitarra, va interpretar algunes cançons d'aquell moment que estaven de moda i va impressionar el John immediatament. Coneixia els acords, afinava bé i, cosa més important encara, sabia tocar inclús millor que ell. Aquell dia es va produir una de les trobades més importants de la història de la música. Pocs dies després, el Paul va entrar al grup i, sense saber-ho, acabava de néixer una societat creativa que canviaria el món.

La incorporació del Paul McCartney va transformar els Quarrymen. El Paul era disciplinat, tenia una gran oïda musical i posseïa una habilitat natural per recordar les melodies. El John aportava la imaginació, el carisma i una personalitat desbordant. Junts formaven una combinació extraordinària. No van trigar a començar a escriure les seves pròpies cançons, una cosa molt poc habitual entre els grups de l'època, ja que la majoria es limitaven a interpretar versions de cançons més famoses, i el John i el Paul aspiraven a crear música pròpia. L'any següent, el Paul va suggerir la incorporació d'un amic seu. Era un adolescent molt jove, tímid i apassionat de la guitarra. Es deia George Harrison. Al principi, el John tenia els seus dubtes. El George només tenia 14 anys, però quan el va veure tocar, qualsevol reserva va desaparèixer. La seva tècnica era extraordinària i el George, doncs, evidentment, va entrar al grup. La formació començava a prendre ja forma. Durant aquells anys, doncs, van canviar diverses vegades de nom. Van ser els Johnny and the Moondogs, van ser els Beatles, no els Beatles, i van ser The Silver Beatles, que aquí doncs, va aparèixer ja finalment el seu nom definitiu, els Beatles o The Beatles en anglès. Un joc de paraules inspirat en els insectes, Beatles, i en el ritme musical, el beat, no? I mentrestant, els joves músics intentaven obrir-se camí a l'escena local de Liverpool. No era fàcil, això sí que us ho vaig dir. Els diners escassejaven, els equips eren rudimentaris i les oportunitats bastant limitades. Però hi havia una cosa la qual els diferenciava, la seva obsessió. Practicaven durant hores, escoltaven discos constantment, analitzaven cada cançó, intentaven inclús comprendre doncs, com funcionaven les melodies de Buddy Holly o les guitarres del Chuck Berry. I a poc a poc, el John i el Paul desenvolupaven un sistema de composició molt particular. Competien amistosament. Quan un portava una idea, l'altre intentava millorar-la. Quan un escrivia una melodia, l'altre hi afegia una tornada. I les rivalitats aquestes que tenien ells mateixos es convertien en un combustible creatiu. Anys després, aquell mètode produiria alguna de les cançons més famoses de tots els temps, però encara faltava molt per arribar-hi. Durant aquesta etapa també va aparèixer una figura molt important, l'Stuart Sutcliffe, amic del John Lennon i estudiant d'art. L'Stuart es va incorporar al grup com a baixista. No era el millor músic del món, però tenia una gran influència estètica. Molts historiadors consideren que va contribuir decisivament a constituir la imatge moderna dels Beatles. El seu pentinat, la seva manera de vestir, la seva sensibilitat artística van deixar una empremta profunda en el grup. I els Beatles encara no eren ni famosos, perquè us feu una idea. Ni tan sols eren professionals, però començaven a somiar en gran i aviat arribaria una oportunitat inesperada, una oportunitat que els canviaria per sempre. Aquesta era Hamburg.

Si Liverpool va ser el bressol dels Beatles, Hamburg va ser la seva escola. L'any 1960, un promotor musical buscava grups britànics per actuar als grups del barri de St. Pauli. Aquella zona era famosa per la seva vida nocturna, per bars, sales de concerts, neons, alcohol i, bueno, ja us podeu imaginar la parafernàlia. I una activitat constant, doncs, a qualsevol hora del dia. Els Beatles van acceptar l'oferta. Cap d'ells podia imaginar fins a quin punt aquella decisió canviaria les seves vides. Quan van arribar a Alemanya, eren poc més que adolescents. I quan van marxar, s'havien convertit en una autèntica banda de rock. La vida a Hamburg era dura, molt dura. Dormien en habitacions minúscules, moltes vegades en condicions precàries, i els diners continuaven sent escassos. Les jornades de treball eren esgotadores. Els propietaris dels clubs exigien actuacions llarguíssimes, 4 hores, 5 hores, 6 hores, de vegades més inclús. Per mantenir l'energia havien de prendre centenars de cançons, de rock and roll, de blues, de country, de cançons populars, de qualsevol cosa els servia. L'important era mantenir el públic interessat. Aquell entrenament intensiu, doncs, va transformar completament la seva manera de tocar. Van desenvolupar resistència, van millorar la seva coordinació i van aprendre a llegir les reaccions del públic. I, sobretot, van adquirir una confiança enorme a l'escenari. Mentre altres grups acumulaven unes poques desenes d'hores d'experiència, els Beatles n'acumulaven centenars. Hamburg també va ser un període de descobriments personals. Els joves músics entraven en contacte amb una realitat molt diferent de la que coneixien a Liverpool. Coneixien artistes, fotògrafs, pintors, músics de tota mena. La seva visió del món començava a expandir-se, però aquells anys també van portar moments difícils. Un dels més dolorosos va ser la mort de Stuart Sutcliffe. Després d'abandonar el grup per continuar la seva carrera artística a Hamburg, l'Stuart va morir sobtadament el 1962, amb només 21 anys. La notícia va afectar especialment el John Lennon. Per a ell, l'Stuart havia estat molt més que un company de grup. Havia estat un dels seus millors amics. I, malgrat els cops de la vida, els Beatles continuaven avançant. Quan van tornar a Liverpool després de les seves estades a Alemanya, qualsevol cosa havia canviat ja. Ja no eren una banda amateur. Ara era un dels grups més potents de la ciutat. La seva reputació va començar a créixer ràpidament. Cada vegada més gent acudia a veure'ls actuar i hi havia un lloc on aquella fama era especialment evident. Era el Cavern Club, situat al centre de Liverpool. El Cavern es convertiria en la seva casa. Les actuacions atraïen multituds cada cop més grans. L'ambient era bastant elèctric i els Beatles començaven a generar una connexió única amb el públic. Una connexió que aviat cridaria l'atenció d'una persona que és fonamental en aquesta història. Un home elegant, ben vestit, propietari d'una botiga de discos i un home que es deia Brian Epstein i que estava a punt de convertir-se en el seu mànager. Però aquesta és una història que us haig d'explicar amb més detall.

Quan el Brian Epstein va entrar al Cavern Club per primera vegada, no buscava una revolució musical. Només volia veure un grup local que estava començant, doncs, a generar una mica de conversa entre els joves de Liverpool. Era propietari ell d'una botiga de discos. Era bastant elegant, meticulós i amb una sensibilitat especial per la música. Aquell dia, però, va passar una cosa inesperada. Va veure els Beatles actuar i va entendre immediatament que no eren un grup més. Hi havia energia, hi havia carisma, hi havia alguna cosa difícil d'explicar, però impossible d'ignorar. Epstein es va quedar fascinat. Poc després es convertiria en el seu manager i aquí començava una transformació decisiva. El primer que va fer Epstein va ser canviar totalment la seva imatge. Els Beatles fins a aquell moment vestien amb jaquetes de cuir, texans i una estètica pròpia, molt típica dels clubs d'Hamburg. Epstein els va convèncer que adoptessin una imatge més neta, més elegant i més professional. Jaquetes fosques, corbates, pentinats definits... Era el naixement d'aquesta imatge clàssica dels Beatles que potser tots tenim a la nostra memòria. També va buscar-los un contracte discogràfic, molt important, per cert. Després de diverses negatives, finalment van aconseguir signar amb EMI, o E-M-I, i va aparèixer una altra figura clau, el George Martin, productor musical amb una formació bastant clàssica. Un home que no només escoltava música, sinó que entenia com construir-la. El Martin va veure més enllà del so brut dels primers enregistraments, va veure el potencial, va veure el futur i va veure també el naixement del gran resultat d'aquesta col·laboració, que va arribar al 1962. Es deia Love Me Do, i encara no era un èxit massiu, però era el començament de tot.

A partir d'aquí, el creixement va ser exponencial. El 1963, els Beatles van publicar una sèrie de singles que van començar a denominar ja, doncs, totes les llistes britàniques. Un d'ells era Please, Please Me, o també From Me to You, o She Loves You.

I el País doncs va començar a parlar d'un fenomen nou, un fenomen que aviat rebria un nom. Es deia Beatlemania. La Beatlemania no va ser només un fenomen musical, va ser un fenomen social, cultural, generacional... És que, de fet, de sobte, els Beatles eren a tot arreu, a la ràdio, a la televisió, a les revistes, i segurament, si hagués existit també, doncs a Ràdio Molins de Rei. Bueno, sobretot eren a la vida quotidiana de milions de joves. Això és el més important, perquè ells eren joves i van arribar doncs, al seu públic. Els joves havien portat un estil nou de música des dels Estats Units. Era l'estil propi dels Beatles, i això doncs, al Regne Unit ho va patar moltíssim. Les seves cançons només es ballaven, es vivien, perquè us feu una idea, era, bueno, si es diu Beatlemania, doncs us podeu fer una idea de la locura que era tot això. Els concerts es convertien en autèntiques explosions d'energia col·lectiva. Els fans cridaven de tal manera que sovint és que era impossible escoltar la seva música bé. Els propis Beatles amb el temps van començar a sentir que els concerts ja no tenien sentit musical. Només podien escoltar-se entre ells i perquè anaven microfonats. No podien evolucionar en directe, però el fenomen encara creixia i el 1964 arriba el moment clau, la conquesta dels Estats Units. Quan aterren a Nova York, els Beatles són enormes al Regne Unit, però als Estats Units encara són una novetat que molta gent no coneix. Una curiositat britànica, podríem dir. Això doncs, va canviar en qüestió de dies, ja t'ho dic jo. La seva aparició al programa de Ed Sullivan Show és vista doncs, per desenes de milions de persones i és un moment històric. És, doncs, la televisió americana mai havia vist res semblant. A partir d'aquell instant, el món deixa de ser el mateix. Els Beatles es converteixen en un fenomen ja ara mateix sí, global. Comencen a fer gires internacionals a Europa, Amèrica, Àsia, Austràlia. Allà on van, generen histèria col·lectiva. Però també comencen les primeres tensions al grup. El ritme és esgotador, les pressions mediàtiques són constants i els quatre membres comencen a evolucionar en direccions bastant diferents. A mesura que la fama creixia, també creixia la seva ambició musical. I és el 1964 quan publiquen la seva pel·lícula i el disc A Hard Day's Night. Per primera vegada, totes les cançons són totalment originals del Lennon i el McCartney. Això marca un abans i un després. Ja no només són intèrprets, ara mateix també són compositors. I molt bons. The next song we'd like to sing...

El 1965 arriba Help, un disc que encara manté l'energia del pop, però que comença a mostrar profunditat emocional. Les lletres ja no només són d'amor adolescent. Hi ha dubtes, hi ha vulnerabilitat i hi ha canvi, el més important. Però el veritable gir arriba amb Rubber Soul. Aquest disc marca una transformació radical. Les influències del folk americà entren amb molta força. Les lletres es tornen més introspectives, la música es torna més sofisticada i els Beatles comencen a ser considerats artistes, no només ídols juvenils. Bob Dylan té una influència encara molt clara en aquest canvi. També la literatura, la filosofia i les experiències personals de tots els membres del grup. John Lennon comença a escriure amb una mirada més introspectiva, el Paul McCartney perfecciona el seu domini melòdic i el George Harrison comença a portar composicions pròpies amb més força i Ringo Starr es considera com una de les peces musicals més potents del grup. El següent pas serà encara més radical, Revolver, un disc que canviarà la manera d'entendre l'estudi de gravació, però això forma part d'un capítol que us haig d'explicar més endavant.

arribem a un moment clau en la història dels Beatles, un moment en el que deixen de ser simplement un grup musical per convertir-se en un fenomen artístic total. L'any 1966 decideixen deixar de fer gires. Ja no poden escoltar-se ni en directe. Els concerts són un caos de crits, d'histèria i, sobretot, han arribat a un punt on la seva música ja no es pot reproduir dalt d'un escenari. A partir d'aquí, els Beatles es tanquen a l'estudi i és quan comença una nova era. El 1967 publiquen St. George People Lonely Hearts Club Band, bàsicament, si recordeu, doncs aquell grup, on, aquell carrer on havien estat a Hamburg. I aquest disc no és només un àlbum, és una declaració d'intencions d'on volen anar, d'un nou rumb. Una obra molt conceptual, un univers complet i de portada ja en si mateixa és icònica. Segurament ja la coneixeu.

una col·lecció de personatges, colors i referències culturals que simbolitzen una nova manera d'entendre la música pop. A dins, les cancions formen part d'un espectacle continu. Els Beatles ja no són quatre nois de Liverpool, són arquitectes del so, podríem dir. Experimenten amb orquestres, amb cintes manipulades, amb sons impossibles per a l'època. Perquè us feu una idea, ara mateix no és com ara, que podem fer autotune i reggaeton. Ara, això era bàsicament doncs, una novetat, una cosa molt experimental. O sigui, coses mai vistes. I també amb influències d'arreu del món, com hem vist, doncs han agafat una mica del que hem vist a Hamburg, una mica del que han vist quan han passat per als Estats Units. O sigui, van agafar una mica de tot i ho porten a tot el món. La cultura psicodèlica ho impregna tot. Però darrere de la creativitat també hi ha una realitat cada cop més complexiva. El Brian Epstein, el seu mànager, mor aquell mateix any. Era la figura que havia mantingut el grup unit i enfocat, i la seva absència va deixar un buit enorme, però la música, això sí, va haver de continuar. Després de la psicodèlia arriba el contrast. El 1968 publiquen el conegut com a White Album, un disc doble, enorme, caòtic i alhora brillant. És un reflex exacte del moment que viuen. Els Beatles ja no funcionen com a una unitat perfecta. Cadascú comença a seguir el seu propi camí. El John Lennon entra en una etapa més experimental i personal. El Paul McCartney es converteix en un perfeccionista obsessiu. I el George Harrison, sovint en segon pla, comença a reivindicar el seu espai com a compositor. I el Ringo Starr, tot i les tensions, manté la cohesió rítmica del grup. És un disc que reflecteix aquesta fragmentació que s'està movent ara mateix en els Beatles després de la mort del seu mànager. I doncs hi ha cançons de rock molt dur, hi ha balades íntimes, hi ha experimentació sonora com comentaven abans, hi ha folk, hi ha blues i fins i tot hi ha fragments gairebé avantguardistes. És un disc fascinant precisament perquè no té una direcció única. És el so d'un grup immens, ja que no camina exactament a la mateixa direcció. En paral·lel, les tensions personals augmenten. Les relacions internes ens compliquen molt, sobretot quan la Yoko Ono, sí, la que té el documental de Netflix sobre com ordenar la teva casa, entra a la vida del John Lennon i es converteix en un element constant dins de l'estudi. Les discussions són cada vegada més freqüents, però la creativitat encara segueix i encara no s'atura, per sort.

Al final, però, sí que s'acosta, encara que ningú digui en veu alta, el 1969 els Beatles publicant Abbey Road, un disc molt diferent, com havíem comentat abans. Tots els seus discos doncs, sempre intenten evolucionar. Aquest és molt més ordenat, més elegant, més madur, i també és una manera de dir doncs, adeu, és un comiat. La famosa portada, que segurament aquesta si no la coneixeu, jo no sé on heu viscut vosaltres, dels quatre membres creuen aquest pas de zebra d'Abbey Road, es converteix en una de les imatges més icòniques de la història de la música. A dins del disc hi ha alguna de les seves millors cançons, però també hi ha la sensació de que és un final imminent. Les sessions i la gravació de Let It Be són encara més difícils. Discussions constants, projectes separats i una gravació general de distància emocional entre els membres. Bàsicament, cadascú, perquè us feu una idea, havia d'estar cadascú en un estudi de gravació, perquè és que no es suportaven. Tot i això, encara són capaços de crear moments extraordinaris. El midi final de Abbey Road és una prova d'això. Fragments de cançons que s'uneixen com si fossin una última respiració conjunta. I aquí és on escoltarem algunes de les cançons més populars d'aquest disc.

L'any 1970 es confirma oficialment la separació dels Beatles. Un món sencer doncs, ho rep com un final d'una era, però en realitat és el començament d'una nova història. Cadascun dels seus membres segueix el seu propi camí. El John Lennon inicia una carrera en solitari marcada per la introspecció, el compromís polític i la recerca personal. El Paul McCartney forma el grup Wings i continua escrivint cançons que dominaran les llistes durant anys. No us creieu que després dels Beatles això va acabar malament? Cadascú va tenir el seu èxit doncs, per lliure. El George Harrison publicava doncs, també treballs profuns, espirituals i es consolidava com un artista respectat pel dret propi. I el Ringo Starr també mantenia una carrera activa com a músic i també com a actor. Però el destí del grup queda marcat per dues pèrdues inseparables. El 1980, John Lennon és assassinat a Nova York i el món es queda en xoc. De fet, a Central Park hi podeu trobar un memorial molt bonic, que és el que he estat i us recomano que aneu si esteu per Nova York. Una de les més importants del segle XX desapareixia de manera tràgica i l'any 2001 el George Harrison mor després d'una llarga malaltia. Amb la seva mort es tanca definitivament el cercle original dels Beatles, però la seva música no desapareix. Al contrari, continua creixent. Continua arribant a noves generacions, continua sent estudiada, reinterpretada i admirada. Els Beatles no només són un grup de rock, són un punt d'inflexió cultural. Va transformar la manera d'escriure cançons, van redefinir l'estudi de gravació i van convertir el pop en art i van demostrar que la música podia ser alhora popular i profundament innovadora. A més, més de mig segle després, continuen sonant igual i igual de vius també. Potser aquest és el seu veritable llegat, que no només són història, són present i també probablement futur.

I aquí hem arribat al final d'aquest viatge de la història dels Beatles. Gràcies per acompanyar-nos a tots vosaltres i també per escoltar aquest programa. De fet, recordeu que podeu sintonitzar durant totes aquestes setmanes d'estiu per escoltar diversos grups musicals i si us ha agradat també us ho podeu fer arribar a través del 691-438-847 o podeu enviar un missatge a la productora d'aquest mateix programa a Som el Rusk, Instagram @SomElRusk, que aprofitem per fer una mica de publicitat. Moltes gràcies.

0: El Servei Català de Trànsit descarta que es produeixi un èxode massiu concentrat en aquests dies i treballa amb un escenari de mobilitat elevada però típica de qualsevol cap de setmana d'estiu. I per la seva banda, Protecció Civil fa un nou toc d'alerta per la gran afluència de persones a les zones de bany i l'augment dels accidents. Es crida a la responsabilitat i la prudència, atès que les altes temperatures estan fent que les zones de bany siguin molt més concorregudes i hi hagi forts accidents cada dia. En aquest sentit, es recorda que enguany, a mitjan campanya de bany, ja han mort ofegats 29 banyistes i 55 més han resultat ferits. A més, el juliol d'aquest 2026 ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950, mantenint la tendència iniciada durant el mes de juny, segons el balanç mensual del Servei Meteorològic de Catalunya. I en plana internacional, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha enviat avui una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i al president del Consell Europeu, Antonio Costa, en què expressa la seva més profunda preocupació per la reacció que alguns governs europeus han mostrat envers la crisi de Ceuta. En aquest sentit, el Ministeri d'Interior d'Itàlia, recordem que ha ordenat la suspensió temporal de l'espai Schengen amb Espanya arran d'aquesta crisi migratòria. I en cultura, el cantant italià Zucchero ha estat l'encarregat de donar el tret de sortida a la segona edició del Festival Mart d'estiu a Santa Susana, al Maresme, on ha fet parada en el marc de la gira per commemorar el quart de segle del seu gran hit Baila. La cita s'allargarà fins al 17 d'agost i portarà a l'escenari maresmenc artistes com Sergio Dalma, Joan Dausà, Ginestà, Els Amics de les Arts o Leire Martínez, entre d'altres. I tanquem amb els esports. En futbol, ahir, empat a 2 del Barça al segon amistós de la pretemporada davant del Birmingham, equip de la segona divisió anglesa. L'egipci Hamza Abdelkarim va marcar els dos gols del conjunt blaugrana. L'equip anglès, això sí, es va acabar imposant a la tanda de penals. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: estàs desenfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
1: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
0: Ah, sí?
1: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
0: Així tot va més de pressa.
1: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
0: Molt bé.
2: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.òmnium.cat.

Bon dia, benvinguts a aquest primer programa de l'estiu, aquest petit spin-off que ve d'Estereopop en aquesta playlist de les nacions. Avui el primer capítol serà Irlanda, eh? I la segona hora ens anirem cap al país veí, cap a Escòcia. Farem un tour, eh? Visitarem França, visitarem Espanya, visitarem Itàlia. Anirem fent un tour fins a anar donant tota la volta al món. Doncs en aquests 6 programes que tenim durant aquest estiu fins al setembre. Doncs, com dèiem, avui el primer programa és Irlanda. No només la Nord-Irlanda, sinó la República d'Irlanda. Ja sabem que tots dos estan separades, que la República d'Irlanda no forma part del Regne Unit, però nosaltres aquí no hi posem un tema polític, sinó hi posem un tema musical. Christian Bell a les vies de so en aquesta playlist de les nacions. Avui, a la primera hora, com dèiem, Irlanda. I els primers convidats de passar pel programa són 4 germanets: Andrea Corr, Sharon, Caroline i Jim. Els 4 germanets de The Corrs, que ens porten el seu tema Runaway. Amb aquesta cançó els vam començar a conèixer.

El clàssic so de la música celta, doncs mesclada amb la música pop-rock. I amb aquestes tres germanetes, una tocava el violí, l'altra la guitarra, Sharon cantava, Sharon Caroline i Andrea i Jim Corr, els germanets Corr, des del disc Forgiven of the Gatson, que contenia cançons com The Right Time, també el nom que donava el disc, Forgiven of the Gatson, o aquest Runaway dels The Corrs. I ara anem cap a Dublín per escoltar la banda dels Boyzone. Kate Duffy, Mike Graham, Ronan Keating i Shane Lynch. Una gran cançó com aquesta, Love Me For A Reason, Boyzone.

Doncs els Boyzone amb aquest Love Me For A Reason. Ara anem cap a una història. La nota històrica és que Irlanda ha viscut dos diumenges sangrientos, bueno, en aquest cas ensangrentats, no? La història d'Irlanda registra un altre infame domingo sangriento el 22 de novembre de 1920, quan durant la guerra d'independència irlandesa les forces britàniques van disparar contra la multitud en un partit de futbol gaèlic en l'estadi Croke Park de Dublín, deixant 14 morts. Però el que tots coneixem també és el del 30 de gener de 1972 a Derry, Londonderry, Irlanda del Nord, Irlanda del Nord, on els soldats britànics van disparar contra manifestants pacífics per els drets civils, matant a 13 civils desarmats en l'acte que va deixar a un altre, doncs, ferit de mort. Aquest tràgic doncs, event, aquest tràgic dia, va marcar un punt d'inflexió en el conflicte nord-irlandès, conegut com The Troubles, impulsant amb molts a unir-se a l'exèrcit republicà irlandès, la IRA, en contra de la presència britànica. Després d'anys d'investigació, un informe oficial del 2010 va concloure que, doncs, que els disparos doncs, van ser injustificats i injustificables, portant el govern britànic a emitir una disculpa formal. Això sí, la justícia va ser esquiva. L'any 2025, un tribunal de Belfast va absolvir per falta de proves el primer soldat britànic jutjat per aquests assassinats. I d'aquest fatídic 30 de gener de 1972 em va sortir la cançó que escoltarem a continuació. Sunday, Bloody Sunday, els U2, Bono, Larry Mullen, Adam Clayton, Bono, The H, Larry Mullen i Adam Clayton, els U2, amb aquest Sunday, Bloody Sunday.

Sunday Bloody Sunday dels U2 en aquesta playlist de les nacions que tenim avui al primer capítol d'aquest especial, d'aquest spin-off d'Estereopop, doncs amb aquesta llista de cançons d'avui, artistes, a primera hora, artistes irlandesos, com la artista que ve a continuació, artista ja desapareguda, Sinéad O'Connor, nascuda doncs el 8 de desembre del 66 i va perdre la vida el 26 de juliol del 2023. Coneguda també posteriorment amb els noms Magda David o Shahuda Sagdat, ja va passar a la religió de l'islam. Per tots els problemes que ha tingut, es va passar, doncs això és una història que no, ara mateix no fa falta explicar-la, no? Doncs, podem dir, vam morir de malaltia pulmonar, una obstructiva crònica, doncs, respiratòria, que li va causar, doncs, la mort. En aquest cas, anem a recordar el tema, alguna cançó de la seva discografia. Podríem escoltar perfectament Nothing's Compared to You, que és la més coneguda, però jo he triat una que també m'agrada molt, que és una cançó molt espiritual, m'agrada molt aquesta cançó, i també mostra molt la seva la qualitat de la veu. La cançó és Thank You for Hearing Me. Mai millor dit, gràcies per escoltar-nos. Thank You for Hearing Me, de Sinéad O'Connor, una cançó que va sortir cap a finals del 94, principis del 95. Sinéad O'Connor, avui, a la playlist de les nacions.

You For Hearing Me, de Sinead O'Connor. I ara anem de la gran veu de Sinead O'Connor també a la gran veu de Dolores O'Riordan, dels Cranberries. Una història, doncs, que en aquell moment era bastant impactant i que a dia d'avui, doncs, encara se recorda, no?, aquesta cançó, i és una de les importants de la banda. Thank You For Hearing Me, de Sinead O'Connor, i ara la cançó dels Cranberries. La cançó és Animal Instinct. El videoclip va ser dirigit per Oliver Dayen i va començar amb una mare que, al tornar cap a casa seva, es va trobar com els serveis socials que anaven per treure-li la custòdia dels seus fills per emportar-se'ls. La imatge dels seus fills plorant i de veure la seva mare que doncs es quedava allà a casa i que ells se'ls emportaven, la imatge era totalment desgarradora, no? El resum de la banda que volia donar un missatge que, doncs, que aquesta cançó es mostra com aquell instint animal que pateix una mare quan els seus fills li són presos, doncs demostrant que la primera reacció és la mateixa que de qualsevol animal, com és l'instint matern de la mare. En aquest cas, doncs, escoltem una de les grans cançons, de les meves cançons preferides, dels The Cranberries, Animal Instinct.

Animal Instinct, The Cranberries, des del Bury the Hatchet, l'any 1999, l'instint animal d'una mare. És el primer que surt, quan li prenen, en aquest cas, els fills, i intenta aconseguir-los. No et perdis el videoclip, està molt bé. I ara anem cap a la banda irlandesa Westlife, una altra boys band que va sorgir a l'estiu de 1998 amb l'ajuda del productor musical Lewis Walsh, amb cançons pop semblant també a balades. La banda de Kynigan, Mike Frasley, Shane Phelan, que ha fet també carrera en solitari, Nicky Byrne i Brian McFadden, que també ha fet carrera en solitari. Una de les cançons més conegudes de la banda és Flying Without Wings. Deixa volar la teva imaginació i intenta volar sense ales. Flying Without Wings, Westlife.

Without Wings, Where's Life? I ara viatgem cap a 1995, 20 de novembre de 1995. De fet, la cançó es va gravar l'any anterior, el 94, però fins al 20 de novembre del 95 no es va publicar aquest senzill que ve a continuació. Amb el nom ella, atenció, Etienne Nbrovnaby, és de Wangdor, Donegal, a Irlanda. Doncs per tots la coneixem per Enya, és la cantant, compositora i productora musical. Nosaltres hem triat la cançó Anywhere Is.

en aquesta playlist de les nacions, aquest spin-off de l'Estereo Pop que tenim aquí, el primer capítol, amb Irlanda, amb la música d'Enya i el seu Anywhere Is. I ara anem cap a un altre artista que va néixer l'any, el 17 de març de 1990, a Bray, molt al costat de Dublín, sembla que és un mitjoret a tres quarts d'hora, pel que veig, pel mapa. És molt al costat de Dublín. És un músic, Andrew Hosier Byrne, amb el cognom, t'hauràs donat compte de qui estem parlant, no? Pues, sí, de Hosier. L'any 2013 va publicar el seu primer LP titulat Take Me to the Church. Take Me to Church, creta. I el seu segon LP, el 2014, From Eden. El seu àlbum debut, Hosier, va ser publicat a Irlanda al setembre del 2014 i globalment a l'octubre. Una de les grans cançons de l'artista, com aquesta que escoltarem ara. Take Me to Church, Hosier.

Take Me to Church de Hozier. Ja t'explicaré la història d'aquesta cançó, perquè no té res a veure amb no és una cançó religiosa, encara que utilitza constantment imatges i llenguatge de la religió. És una crítica a les institucions religioses que condemnen la sexualitat, especialment les persones homosexuals. El videoclip també ho mostra molt, aquesta imatge. Els punts principals d'aquesta cançó és l'amor i el sexe com una experiència gairebé sagrada. El protagonista considera que l'amor físic amb la seva parella és més pur i autèntic que els dogmes religiosos. Critica la culpa imposada. Frases com "We weren't sick", vam néixer malalts, fan referència a la idea que algunes doctrines transmeten que el desig sexual és pecaminós. Hozier qüestiona aquesta visió. "Take Me to Church", la frase de la cançó, és una ironia. No demana anar literalment a l'església. La seva església és la relació amorosa, on se sent lliure i acceptat. El videoclip, com dèiem, reforça el missatge. La persecució i l'agressió mostra la persecució i l'agressió d'una parella homosexual denunciant la intolerància a la violència motivades per l'orientació sexual. I ara anem cap a un altre artista, un dels grans artistes també irlandesos que tenim avui en aquest spin-off de la playlist de les nacions que ve des del programa Stereopop. El pròxim artista és Van Morrison. Hem triat aquesta cançó. Someone Like You, el gran Van Morrison.

A punt d'arribar al final d'aquesta primera hora i acabar amb els artistes irlandesos. Els pròxims, la gran veu de Brian Morrison, i els últims a passar per aquesta onada d'artistes irlandesos són els Codaline, The Swords, al comtat de Dublín. Fan una mena d'indie folk, indie rock, indie pop i rock alternatiu. La seva cançó és aquesta, High Hopes, Codaline.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. D'hores d'ara, perquè fa la xarxa viària, hi ha carrils tallats a l'autopista P7, als trams de Fogars de la Selva en sentit Tarragona i també a Vilablareix, en aquest cas en sentit Figueres, mentre que les principals retencions es troben al tram de Gelida cap a Tarragona amb uns 11 quilòmetres de cues. També hi ha un carril tallat, en aquest cas per obres, a l'autovia A2 a Jorba en sentit Lleida. Segons les previsions del Servei Català de Trànsit, entre ahir i avui sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que està previst que diumenge en tornin aproximadament.

0: d'empresa i treball. I per la seva banda, Protecció Civil fa un nou toc d'alerta per la gran afluència de persones a les zones de bany i l'augment dels accidents. Es crida la responsabilitat i la prudència, atès que les altes temperatures estan fent que les zones de bany siguin molt més concorregudes i hi hagi força accidents cada dia. En aquest sentit, aquest juliol del 2026 ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950, mantenint la tendència iniciada durant el juny, segons el balanç mensual del Meteocat. I en plana política, el president espanyol Pedro Sánchez ha enviat una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i al president del Consell Europeu, Antonio Costa, on expressa la seva profunda preocupació per la reacció que alguns governs europeus han mostrat amb la crisi migratòria de Ceuta. El Ministeri d'Interior d'Itàlia, per exemple, ha ordenat la suspensió temporal de l'espai Schengen amb Espanya arran d'aquesta crisi. I en plana cultural, la música ha tornat als jardins de Terramar de Sitges amb la novena edició del festival homònim. Sílvia Pérez Cruz, amb la presentació d'Oral Abissal, ha estat la protagonista de la primera vetllada d'enguany, encisant el públic que pràcticament omplia el recinte en una nit marcada, això sí, per una forta xafogó. I tanquem amb els esports. En futbol, empat a 2 del Barça i el segon amistós de la pretemporada davant del Birmingham, equip de la segona divisió anglesa. L'egipci Hamza Abdelkarim va marcar els dos gols del conjunt blaugrana. L'equip anglès es va acabar imposant a la tanda de penals. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Codina, de l'Avinguda Mancomunitat número 18, al barri de les Guardioles.

0: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: Hola.
2: Hola.
1: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre a un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
2: La de fora.
3: La de dins.
1: La que escriu.
4: I la que para.
3: I la que parla.
1: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.

Benvinguts a aquest segon capítol. Seguim aquí amb aquest spin-off d'Estereopop amb la playlist de les nacions. Hem visitat Irlanda, les Irlandes, i ara ens anem cap al país veí. Ens anem cap a Escòcia. I la primera cançó que escoltarem avui és per part d'escocesos, és aquests germanets anomenats i coneguts per The Proclaimers. Podríem haver escollit I'm Gonna Be 500 Miles, però he decidit que us posaré una de les cançons que també són coneguts d'ell.

i que poc escoltem. I'm on my way, The Proclaimers. Perdoneu, que són aquí el tema de posar...

Aquí es nota una mica la pronunciació de segons quines paraules dites amb escocès, eh? Perquè en anglès seria I'm on my way, way, eh? Però en canvi, I want my way, yeah, així és com pronuncia en escocès. L'Scottish accent, que podríem dir. Proclaimers són una banda de rock formada l'any 1983 pels bessons Craig and Charlie Reid, nascuts el 5 de març de 1962. I un dels seus primers senzills va ser l'any 87 amb la cançó Let's for America, on van arribar al número 3 al Regne Unit. I l'any 88, l'any següent, amb aquella cançó tan mítica com I'm Gonna Be 500 Miles, i després va venir doncs aquesta cançó I'm On My Way que hem escoltat. Els pròxims artistes a passar és una cançó que sona més aviat a 90, encara que sigui de 1989, la banda dels Deacon Blue. La cançó és... Oh, aquesta la coneixes, eh? Segur. Real Gonna Kids. Deacon Blue. Avui, un tour per Escòcia.

Format a Glasgow durant l'any 1985, amb la formació de la banda composta per Ricky Ross i Lorraine Mankitosh. Mankitosh als veus, James Prime al teclat i Dougie Whitpon a la bateria, a la banda dels Deacon Blue, amb aquest èxit, el Real Gonna Kid, una cançó que sona molt entre 80 i molt a principis dels 90, aquesta cançó famosíssima, la pròxima als artistes a passar pel programa és, tenen banda, tenen nom de ciutat, d'estat nord-americà, aquest Texas, Doncs els Texas, que són d'Escòcia, de Glasgow també, amb la vocalista Charlene Spiteri. He triat una cançó del primer disc perquè volia portar aquell so, primer so dels Texas, tan mític de la banda, que els va fer no només famosos, sinó molt importants. Aquest blues rock que portaven els Texas. Des del primer disc, anomenat Southside, de l'any 1989, la cançó que he triat és Thrill Has Gone. Per cert, en aquest disc trobaràs cançons com Every Day Now, I Don't Want a Lover, o aquesta que escoltem, que dèiem, Thrill Has Gone, Texas.

That's Gone, des de l'àlbum Southside de Texas, publicat l'any 1989. I ara ens anem cap al 28 de març de 1994 amb la banda de Bobby Gillespie, els Primal Scream, des del disc Kid Out, band Don't Give Up. Temes com aquest, Rocks, Primal Scream, aquí, a la llista, a la playlist de les nacions, escoltant els Primal Scream. Rocks!

Avui la playlist de les nacions, de l'spin-off d'Estereo Pop, escoltant la música dels Primal Scream des del 1994, aquest tema anomenat Rocks. I els artistes que passen ara pel programa és un senzill de l'any 2004, 12 de gener del 2004, per la banda de Glasgow, Franz Ferdinand. Des del seu disc homònim, Franz Ferdinand, una cançó que es va gravar l'any anterior, 2003, escoltem Take Me Out, Franz Ferdinand.

La música dels Fratellis, els germans Fratellis, John, el guitarrista i vocalista, el baixista Bass i el bateria Mainz, els germans Fratelli, des del disc Costello Music d'any 2006, amb aquest, Chelsea Dagger. Doncs anem cap a una altra de les propostes que ens porta aquest spin-off d'Estereopop basat en el playlist de les nacions. Hem escoltat a Irlanda i ara ens toca a Escòcia. Una altra dels grans de les grans bandes escoceses són els Gunn, que es van formar als anys 80, però que el seu èxit realment internacional van arribar amb una versió dels anys 80 del tema de Cameo, doncs What's Up, des del disc Swagger. Jo he escollit la cançó Don't Say It's Over, perquè és una cançó que generalment fa molt de temps, que molts anys que no l'escoltem. De fet, es va publicar a finals del 94, però també al 95. Doncs escoltem els Gunn i el seu tema Don't Say It's Over.

banda de rock, eh? És això, més que punk, més que, doncs, indie rock. No, no, això es podria dir, com deies, rock pur, eh? A la banda de Gun, doncs, que es van tornar famosos amb la, que en dèiem, amb la cançó de Word Up, la versió de Cameo. Doncs, i ara anem cap a un artista que en el seu moment tenia 36 anys quan va publicar aquesta cançó anomenada A Girl Like You. Cantant de la banda Orange Juice dels anys 80, Edwin Collins. Escoltem aquest, doncs, A Girl Like You, Edwin.

guitarres metalitzades, coros distorsionades que sonen així. Aquest, doncs, A Girl Like You, del Edwin Collins. I ara anem, viatgem cap a l'any... Seguim a Escòcia, com no, avui en aquest spin-off d'Estereopop Playlist de les Nacions. Avui toca Escòcia. Viatgem fins l'any 2016, des del disc Everything at Once, juntament de les bandes també més importants d'Escòcia i de Glasgow. Els Travis... infinitat d'èxits com Sing, Side, White Dice, Always Rain on Me, etc, etc, etc. Ha tret aquesta cançó Magnificent Time, Travis, avui a la playlist de les Nacions.

Medicine and Time, gran temps, moment magnífic, magnífic, del tema dels Travis, any 2016. Anem cap a un altre dels èxits que ens porta aquesta playlist de les nacions. Ara li ha toca el moment, doncs, a Escòcia, com... I de Glasgow, doncs, seguim amb els Simple Minds, la banda d'Edinburgh, sembla que és Edinburgh, ara t'ho busco. Doncs els Simple Minds, la cançó que he triat, una de les grans bandes dels anys 80, amb cançons de Don't Forget About Me, o també, doncs, cançons com Alive and Kicking. Doncs els Simple Minds he triat la cançó de l'any el disc de 1995, la cançó She's a River, del Simple Minds, justament del disc, ara te'l dic. El disc es diu Good News from the Next World, si el vols buscar. Simple Minds, She's the River.

Formats l'any 1978 per Jim Kerr, Charlie Pearl Kish, Bart Chill com a cantant, Andy Gillespie als teclats i Eddie Duffy al baix i Mel Gaynor a la bateria. Simple Minds, aquesta banda de rock escocès, i doncs que m'han triat aquesta cançó de l'any 1995, She's a River. I ara arriba una altra de les grans bandes d'Escòcia per les seves veus, semblen totes unides per una sola veu, aquests coros que fan servir els companys junt amb Martin Pellow. Estem parlant dels Wet Wet Wet, que abans de fer la banda sonora de la pel·lícula Quatre Boig i un Funeral ja tenien cançons com Good Night Girl, etc, etc. Wet Wet Wet, he triat la cançó Julia Cés. Avui, a la playlist de Nacions, escoltem els escocesos. Wet, wet, wet. Julia Cés.

vist quines veus, totes coordenades amb aquests coros de tota la banda. Wait, wait, wait, Julia Says. Pues ha arribat el moment de dir adéu amb l'última cançó d'unes grans veus com la de Martin Pellow i els seus companys de Wet, Wet, Wet, a una de les grans veus també escoceses internacionalment, coneguda abans per la banda junt amb Dave Stewart, Eurythmics. Clar, estem parlant de Annie Lennox. La cançó que he triat és de l'àlbum Diva de l'any 1992 amb aquesta balada anomenada Why. Amb aquesta cançó ens despedirem. Moltes gràcies per ser a l'altra banda de la FM. Amb Why i Annie Lennox et diem fins la setmana que ve. Ens trobarem amb un altre capítol de la playlist de les nacions. Adeu, fins un altre capítol.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. A hores d'ara, i pel que fa a la xarxa viària, carrils tallats a la P7, a Fogars de la Selva, en sentit Girona, i a Castellbisbal, en aquest cas en sentit Tarragona. També un carril tallat a l'A2 a Montblanc cap a Tarragona i un altre també a l'autovia A2 a Jorba en sentit Lleida, en aquest darrer cas a causa d'unes obres. Segons les previsions del Servei Català de Trànsit, entre ahir i avui sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que demà diumenge es preveu que n'hi tornin aproximadament uns 250.000. Per la seva banda, l'aeroport de Barcelona també ha començat a operar els més de 3.300 vols previstos per aquesta operació sortida, un 4,7% més que els 3.183 registrats l'any passat en aquest mateix període, segons dades d'AENA. Parlem ara de successos. Un home de 65 anys va morir aquest divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís poc abans de 2:15 i investiguen les causes de la caiguda mortal, que hauria estat accidental. Els agents també han

0: Ursula von der Leyen i al president del Consell Europeu, Antonio Costa, on expressa la seva profunda preocupació per la reacció d'alguns governs europeus que han mostrat en aquest cas amb la crisi migratòria de Ceuta. Per exemple, el Ministeri d'Interior italià ha ordenat la suspensió temporal de l'espai Schengen amb Espanya arran d'aquesta crisi. I en cultura, la música ha tornat aquest divendres als Jardins de Terramar de Sitges amb la novena edició del festival homònim. Sílvia Pérez Cruz, amb la presentació d'Oral Abissal, ha estat la protagonista de la primera vetllada d'enguany, encisant el públic que pràcticament omplia el recinte en una nit marcada, això sí, per una forta xafogó. I en els esports, empatadors del Barça al segon amistós de la pretemporada blaugrana davant del Birmingham, equip de la segona divisió anglès. Els dos gols del Barça els va fer l'egipci Hamza Abdelkarim. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Codina, de l'avinguda Mancomunitat número 18, al barri de les Guardioles.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
2: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
1: A la nostra edat estem fets uns tequis.
3: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.
5: Aquí comença Heroïnes Quotidianes. Un programa on les protagonistes són dones amb experiències a compartir i que ens inspiren en l'art de la vida. Parla Bego Floria i avui ens acompanya Montserrat Villaverde Rey, professora i investigadora, historiadora de l'art, especialitzada en la recerca vinculada al patrimoni arquitectònic i paisatgístic. I una cosa molt important, perquè us convidarem a tots que hi aneu i a totes, a que encara queden tres conferències, que és la directora del cicle 5 arquitectes i les seves circumstàncies al Museu d'Història de Catalunya, i que va començar el 26 de juny i que encara us queden tres sessions. Qui ens escolteu en directe avui, el 18 de setembre, el 16 d'octubre i el 20 de novembre al Museu d'Història, i parlant de dones i d'arquitectura. Molt bona tarda, Montserrat.
6: Hola, bona tarda.
5: Molt contenta que ens acompanyis. Comencem temporada, per cert.
6: Sí, jo també estic molt contenta i agraïda de que m'hàgiu convidat.
5: Molt bé.
6: Per tant, iniciem una horeta, no?, de conversa.
5: De conversa, sí. De conversa. Per parlar de la teva trajectòria i per parlar una mica del que estàs fent ara, que per això començava explicant que de les últimes coses que estàs fent és aquest cicle. Si vols, comencem per aquí, després explicarem qui ets.
6: Perfecte, perfecte.
5: Que és aquest cicle que a mi, bueno, que per això vaig contactar amb tu, perquè em va semblar superinteressant parlar de dones i arquitectura, que a més és un món que, si el mirem en perspectiva curta, sí que hi ha moltes dones arquitectes avui en dia, però si el mirem en perspectiva històrica, no sé si ha sigut un món on les dones han tingut el paper que els hi pertocava amb els anys i el temps.
6: Bé, el cicle, si s'emmarca, no?, dins de l'arquitectura i les dones, tot i que By Women, que és el projecte mare, amplia bé el paper de les dones més enllà de l'arquitectura, també en l'art, també en l'arqueologia, també en la història. O sigui, totes aquelles disciplines que d'una o altra manera es vinculen al fet arquitectònic o al paisatgístic.

0: aquí al de ciutat. En aquest cas, jo sóc membre d'ICOMOS, ICOMOS Espanya, però que hem fet un subcomitè català.
1: Que per les persones que ens escolten i que no saben ben bé què és ICOMOS, és un organisme que vella o treballa...
0: Especialitzat, sí, en la preservació del patrimoni mundial. Uh-huh. Val? Però que té, diguem, es vincula tant a l'estudi, a la recerca, a la preservació, a la sensibilització, a la difusió. I bé, és un organisme vinculat a la UNESCO, uh-huh. Organisme oficial, no, que
1: vella,
0: s'encarrega de vetllar, sí, per sobretot per la continuïtat d'aquest patrimoni, que a vegades el tenim protegit però poc cuidat. Llavors, des de Catalunya...
1: Heu fet un comitè català,
0: sí, hem fet un comitè català, i dins d'aquest comitè català hi han diferents grups de treball, i un dels grups és el de sensibilització, en el qual jo estic, conjuntament amb la Laura Fernández, que és una arqueòloga, uh-huh. i amb en Joan Olona, arquitecte tècnic, i fem algunes activitats. Una de les activitats és aquesta, 5 arquitectes i les seves circumstàncies, que penja d'aquest projecte By Women, que és un projecte de l'associació Reavimet i de l'Escola d'Arquitectura de La Salle, de la Universitat Ramon Llull, que és la que jo... Sí, on jo treballo.
1: En la que, en la que estàs, sí, vinculada.
0: Sí.
1: A vegades, pels que som profans del món de la investigació i de la universitat, ens uh-huh. costa acabar d'entendre com són les estructures, però entenc que treballeu a partir de grups de treball, com en aquest cas aquest grup que em deies de recerca ALEC, no? Dins del grup HER.
0: Sí, sí.
1: I a partir d'aquí surten uh-huh. aquests projectes. En tot cas, el projecte és el que arriba,
0: sí,
1: i que és la part important diguem-ne, a la ciutadania més general, mm-hmm. o més generalista, amb aquesta sensibilització. Sí. I sí que volia que m'expliquessis una mica, i després entrarem en la teva trajectòria, aquesta mirada d'aquest cicle, una mica, quin objectiu té?
0: Bé, el món de l'arquitectura i del patrimoni sempre és un món força tancat, molt endogàmic. Val? Sembla que ens escoltem uns als altres, ja sigui arqueologia, història o arquitectura. I en aquest cicle ens vam plantejar, doncs, la importància que tenia que dones vinculades al patrimoni com a arquitectes expliquessin bé trajectòries, circumstàncies, pensaments, metodologies. Perquè molts cops, més enllà, sabem que el món de l'arquitectura és un món a vegades de grans estrelles, no? Això que ha canviat, sí, molt sortosament els darrers anys. Llavors hi ha persones, arquitectes, que fan la seva feina amb una dignitat, bé, d'exclusivitat, jo crec, i aquest cicle el que vol és, bueno, en principi 5 dones, molt diferents entre elles, amb gestions molt diferents i també aproximacions professionals molt diferents cap al patrimoni. N'hem fet, bueno, la primera va ser la Letizia Di Pasquale, italiana, que està a l'Escola d'Arquitectura de Florència i que ha treballat bueno, des de Síria, al Marroc, a Algèria, a Tunísia, amb arquitectura tradicional. Uh-huh. És una gran experta d'arquitectura de terra i arquitectura tradicional.
1: Sí, sí.
0: La segona persona, bueno, va venir la Maria... Concepció de la Corunya, sí, García, i ella, doncs, és experta en la gestió dels espais periurbans, no? Dels buits periurbans. Va explicar el cas de Corunya, però podria explicar el cas de moltes altres ciutats europees en les quals, bueno, ella ha col·laborat no tant, diguem, projectant, sinó com a recerca. I ara, d'aquí res, la setmana que ve tenim l'Anna, bueno, una arquitecta joveníssima, que ens parlarà de Miralles, d'Enric Miralles, uh-huh. perquè ella va estar coordinant algunes de les exposicions més importants, i és una visió molt personal, també. O sigui, el que volem amb aquestes conferències és fomentar aquesta mirada individual i aquesta aproximació tan subjectiva i alhora metodològicament tan ortodoxa cap al patrimoni.
1: Cap al patrimoni i a mirada de dones, en aquest cas.
0: Sí, sí, per suposat. Això...
1: Al final és una mirada una mica diferent.
0: Sí, segur, clar. però nosaltres no insistim molt perquè aquest projecte és de dones, és de dones per les dones, també pels homes si volen venir, no hi ha cap problema, però és una mirada bàsicament femenina, sí, és clar. I també perquè ens interessa molt, i bueno, ho hem comentat molt en el projecte, és recuperar tant dones del passat com actuals que no és que acompanyin en projectes, malgrat formin part d'equips, no?, importants, sinó que lideren. Ens agrada, no?, focalitzar i explicar que hi ha dones, moltes, que han sigut molt importants durant el 20, que sembla que hagin desaparegut de la història, en aquest cas de l'arquitectura, i també actuals, que lideren els seus propis projectes, que formen equips, però que són elles les que decideixen.
1: No és que estiguin darrere o al costat d'un home, sinó exacte, que elles són les que van al davant.
0: Sí, sí, sí.
1: Per que suposat, a vegades sí, es busca, no?, aquella...
0: Sí, perquè, no sé, estem acostumats, no?, a aquella gran frase...
1: No, que darrere d'un home hi ha una gran dona.
0: Exacte, això és com bastant terrible, no?
2: Sí, tens raó.
0: No. Diu, segur que darrere una gran persona hi ha una altra gran persona. Jo amb això n'estic segura, no? Però bé, si parlem de, en aquest cas, del món professional i de les dones, doncs està clar que tenim grans líders i que les volem donar a conèixer.
1: Molt bé, sí. Doncs em sembla un projecte que des d'aquí convidem tothom que ens escolti que ho vagi, exacte, i que hi participi, i si no hi podran anar físicament, teniu un Instagram,
0: sí,
1: que es diu By Woman, que aneu explicant,
0: sí, on s'explica què és el que anem fent, o poden entrar a l'Escola d'Arquitectura de la Salle, uh-huh, on a la línia de recerca Àlec nosaltres tenim els projectes
1: allà, que esteu fent,
0: sí, o els Instagram, sí, sí, sí.
1: L'art i l'arquitectura deuen tenir lligam, o com a mínim tu fas que tinguin lligam, perquè entre altres coses ets historiadora d'art i t'has especialitzat, i de fet estàs treballant a l'Escola Tècnica d'Arquitectura de la Salle. Però aquí com s'arriba? Anem a conèixer una mica qui és la Montserrat. Qui és la Montserrat Villaverde Rey, que a més... bueno, parlant amb tu, preparant aquest programa, em deia, no, jo és que sóc una persona que he tingut sempre obsessió pel coneixement, com una de les frases que em vas dir, com a mínim que jo em vaig apuntar, i que a més sempre has volgut entendre el món que t'envolta, i que això ha sigut una mica el motor, o jo vaig entendre això, que a vegades els periodistes també agafem les coses i el context...
0: O jo, diguem, no sé, devia estar emocionada per dir-te això, no?
1: En tot cas, tu vas néixer a la Vall Fosca, sí, en un poble de 20 habitants, que era un poble, doncs, és la Vall Fosca, qui no ho conegui, és una de les valls del Pirineu català. El que ara se li diria la Catalunya buida o no? O aquest concepte que ara s'està parlant del món rural... O no? Et va configurar caràcter néixer en un poble de 20 habitants? Com va ser la teva infantesa?
0: Sí.
1: Explica'm una mica, i com vas arribar després a fer història?
0: Bueno, jo, no sé, la memòria, ja ho diuen que enganya molt, però jo crec que vaig tenir una infantesa absolutament feliç. Sí, jo neixo a la Torre de Captella, a la Vall Fosca, en una casa de pagès, la meva mare era pagesa, el meu pare sabater... I vaig ser una nena feliç, que vaig anar fins als 7 anys a un col·legi d'aquests, érem 7 o 8 persones, no?, dels pobles del voltant, de diferents edats, fins als 7, i els 7 em van enviar a fora, però dormia cada dia a casa. No, ho recordo bé, amb absoluta felicitat, no? Potser el que és diferent d'aquests nuclis o àmbits rurals és l'adolescència, que és quan un no, comença a despertar i vol conèixer més enllà dels, bueno, del seu àmbit natural.
1: I més, un àmbit natural en què tu m'explicaves en el programa que vivies en un matriarcat, no? Que ta mare, la sí, teva àvia, no? la teva mare Maria...
0: Jo vinc d'una casa de dones, de matriarcat... Sí, la meva mare, la seva mare, la meva padrina, la meva germana i jo, i el meu pare, com a únic home de la família, sí.
1: I en un món rural?
0: Absolutament, sí. Però jo no sé, aquesta idea que es té, no?, matriarcat, món rural, imagina't, ara jo penso en un poble de 20 habitants, jo no sé què s'imagina, la gent, però... No, en cap cas eren uns àmbits de vida difícil. sinó de vida diferent, no? On els nens, bueno, els pocs nens que hi havíem, ens vam criar fora, en el camp.
1: Clar.
0: Bé, amb absolut contacte amb la naturalesa, no?
1: Tot i això, bueno, en una casa que hi havia un llibre. Això sí que m'ho va dir.
0: Sí, de totes maneres, quan t'ho vaig dir, eh? I jo recordo que hi havia un llibre, i parlant, jo tinc una germana, vaig parlar i em va dir, no, n'hi havia més, a lo millor no ho recordes. Però sí, el fet és que, bueno, un o deu, a casa meva hi havia molts pocs llibres, no?
1: Bueno, jo vaig... com a quasi totes, la meva també.
0: Sí, no, jo vaig tenir sort perquè els meus pares van ser molt generosos. Diguem, el meu entorn va ser molt generós amb que jo tingués per llegir i per formar-me el que decidissin, evidentment, ells, però també que jo decidís, val? Jo tenia la meva germana a Barcelona, li feia un llistat dels llibres que volia, ella podia comprar sense límits ni control. Els meus pares mai van exercir cap tipus de control amb la lectura. I després, bueno, tenia un bibliobús de la Generalitat que per primera vegada, bueno, després de la guerra retornava, no?, a fer els camins de persones rurals perquè, bueno, les persones tinguessin llibres i sobretot edicions, noves edicions. I després vaig tenir uns professors, uns grans professors, perquè eren gent que sortia de la universitat, la majoria de Barcelona, del Pallars, i que es van obligar ells mateixos a retornar per formar. I això va significar que teníem quasi hippies, no? Sent molt lliure, que ens estàvem formant i que ens van donar les claus i les bases per després, no?, anar molt segurs per la vida, en aquest sentit.
1: En aquest sentit, sí,
0: sentit,
1: sí.
0: Sentit de coneixement. Sí. Jo recordo biblioteques esplèndides de professors que jo vaig tenir a BUP, en aquell moment es feia BUP.
1: Clar.
0: I COU, sí, sí.
1: I d'allà com vas tirar cap al món de la història de l'art?
0: Bé, a mi, jo sóc una persona que abans es feia o lletres o ciències, ara de ciències, però sí, m'interessava molt, bueno, sobretot entendre, quan és entendre l'entorn, em refereixo a, no únicament a l'arquitectura, no?, sinó, bueno, a les ciutats, als paisatges. No, vaig baixar a Barcelona, primer jo em vaig matricular a filosofia, i després ja ràpidament vaig passar a història de l'art, perquè sí, vaig veure un camí a través de la història de l'art de conèixer aquest entorn que a mi m'interessava, que evidentment passa per l'art, per la literatura, per la música. Quan tu em deies, és que l'arquitectura i l'art, bé, l'arquitectura és una expressió, no?, material en aquest cas, però que indubtablement té a veure amb les maneres de viure.
1: Bueno, i que l'arquitectura vist des de les persones que no som de ciències, de les carreres de ciències que hi ha, perquè ens entenguem, és una de les més creatives, també, des d'un punt de vista
0: Bueno, jo crec... Jo no em dedico... Jo sempre dic, jo sóc historiadora, historiadora de l'art, i jo sempre parlo del passat. Diguem, puc, opinar sobre el que està passant a l'actualitat, o... Bueno, jo opino... Però la meva especialització professional és el passat.
1: El passat. Però no cronològic, més, això també m'ho vas dir, que no era un interès d'un passat cronològic.
0: No, jo el que devia dir és que no per més antic, no? Alguna cosa té més valor, i que el tema de la cronologia, bé, és un tema ja posats a impartir aquesta disciplina, que, bueno, que no és tan important com ens sembla, no? Que la cronologia depèn del lloc geogràfic on estiguis.
1: No és tant una especialització cronològica, sinó més de territoris i de diferències culturals.
0: I de cultures, sí.
1: No? I de diferències
0: Exactament.
1: Culturals.
0: Però això és una cosa molt comú, eh? O sigui, no té res excepcional al pensar que un es dedica al passat, però es dedica al passat, evidentment, no en aquell passat que hi ha, bueno, que tenen moltes persones, no? Present, que els van ensenyar una cosa darrere l'altra i... No. O amb aquesta insistència que es tenia molt abans amb la memòria i la... no? La repetició d'unes dates. No, per això jo crec que el context és tan important, no? Entendre
1: les coses.
0: Sí, fins i tot a l'actualitat, eh? No podem, o no podem opinar si no coneixem els contextos, doncs a nivell històric i igual, exactament igual, jo crec.
1: I tu vas començar per Mèxic, no? Si no...
0: Bueno, jo vaig fer unes... diguem, jo no tenia vocació, d'estar a l'acadèmia. No, mai m'havia plantejat donar classes. No, i bé, vaig anar a fer amb dos col·legues més unes conferències a Mèxic, començant per la UNAM, la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, a BF, i és veritat que jo em vaig quedar meravellada, em va impressionar, no? També és veritat que és la universitat, diuen, més gran del món.
1: Sí.
0: Però a mi em va impressionar, bueno, em vaig meravellar també de...
1: Sembla que és el relació... rectorat, no? Jo el tinc molt visualitzat aquí, el rectorat, no? És aquella...
0: Sí, on hi ha...
1: Aquell edifici que té com una...
0: El mural del Diego Rivera.
1: Mural
0: de
1: Diego Rivera, exacte.
0: Sí. Sí, bé, tot plegat va fer que... Bueno, jo vaig anar després a altres universitats per Mèxic, eren conferències, però és el moment en què a mi em fa reflexionar i em fa replantejar el meu futur, almenys una part, no?, del futur laboral, i vaig intentar, doncs, entrar a una universitat, i el, bueno, ja tenia, no era tan jove, el 2003 començo a donar classes a l'Escola d'Arquitectura de la Salle.
1: Perquè fins aleshores la teva professora... Perquè també comentes que la vida t'ha anat posant coses i has anat triant.
0: Sí,
1: no?
0: Sí,
1: davant,
0: sí.
1: Diguem-ne,
0: sí,
1: opcions.
0: Jo crec que sí. Sí,
1: opcions,
0: sí, sí,
1: davant, no? I per tant, vas fer filosofia, després vas decidir que tiraves cap a Història de l'Art,
0: sí.
1: I un cop estaves a Història de l'Art, comences a...
0: Bueno, faig els meus primers treballs com a autònoma. Uh-huh. Diguem,
1: volia jo... que expliquessis això, una mica quin és el paper en la part professional, que tu
0: estudis.
1: També has estat tu al món privat, és a dir,
0: estic
1: o estàs al món privat,
0: sí.
1: Perquè la gent jo crec que això no ho coneix, és a dir,
0: bueno, es coneix molt poc, perquè aquest és un país on no ha desenvolupat, no? Emprenedors, diria, que es dediquin als estudis previs a les intervencions arquitectòniques.
1: No.
0: I parlo d'estudis històrics, no arqueològics, sinó
1: arqueològic
0: històrics.
1: Arqueològic és el subsol, diguem-ne.
0: Exacte. Aquí sí, en aquest país és subsol. Alguns arqueòlegs ara també fan, continuen, no?, llegint estrats en els edificis, però els estudis històrics, fins que la legislació, no?, de cada un dels ajuntaments no va incorporar l'obligatorietat de fer aquests estudis, doncs no hi havia gaires persones que s'hi dediquessin, perquè tu has de tenir un mercat.
1: Clar.
0: El que em sorprenia és que un estudi històric pogués ser... bé, t'hi poguessis dedicar i guanyar-te la vida, no? Bueno, no sé. Podríem comparar, fa molts anys hi havia poblacions on no eren necessaris els arquitectes a l'hora d'intervenir, no? Arriba un moment que és impensable que no hi hagi un arquitecte per fer un projecte.
1: Clar.
0: Doncs amb el tema del patrimoni també. També.
1: Perquè per concretar una mica les persones que ens escolten no entengui, la tasca d'aquesta professió és que quan es fa una intervenció en un edifici s'ha de rehabilitar...
0: Sí,
1: bàsicament rehabilitació, entenc,
0: sí,
1: no?
0: Sí. Són intervencions
1: sí. En un edifici, tota la part de coneixement de què és el que ha passat allà des de
0: o sigui, qui explica com és que tenim aquest edifici i no un altre de diferent són, bueno, és a través d'aquests estudis.
1: D'acord.
0: Aquests estudis poden ser fets bueno, per historiadors de l'art. Hi han, no sé, jo tinc contractades dues arquitectes, no? Pot ser que en alguns estudis hi hagin més historiadors, però bueno, depèn de la naturalesa i de l'abast d'aquest treball. No sé, si és...
1: Quina és la part que més t'agrada a tu d'aquesta feina?
0: D'aquesta feina, bueno, possiblement la que menys faig, i és la de tancar-me a l'arxiu. Perquè amb el temps, és veritat, no? Els arxius són... Bueno, necessites temps i tranquil·litat, i al final acabes bueno, fent-ho poc, no? Si abans, no sé, jo m'hi dedicava 5 dies a la setmana, doncs potser ara m'hi dedico una, no? Però és, bueno, la part de recerca, i recerca amb documentació, no? Almenys inèdita, original. ja sigui...
1: Això cada cop és més difícil o no?
0: No.
1: Al revés. No. Amb la digitalització s'ha facilitat?
0: Bueno, però la digitalització també és un... bueno, la digitalització, hi ha documents que ens han ajudat, evidentment. Però, no sé...
1: Bueno, un mite,
0: nosaltres
1: no?
0: Treballem molt a Barcelona, a l'arxiu de protocols. Un dels arxius notarials més importants de tot l'estat. Evidentment, els protocols els has de consultar directament.
1: Clar.
0: No estan escanejats.
1: Has d'anar mirant allà.
0: I després, a vegades, no sé, la gent diu, bueno, però això es mira en un moment, no? Internet, Google, no sé, la intel·ligència artificial, no? Escolti, és que hi ha coses que encara s'han de fer manualment. Però fins i tot, imagina't que aquests documents els tinguéssim a l'abast. És la gestió d'aquests documents lo important.
1: Clar.
0: Perquè un document explica, no? I tu has de contextualitzar aquest document. Clar. Has de vincular un document amb una realitat material que tens i saber-ho explicar.
1: Sí, no? Sí.
0: O sigui, no, hi ha, no és tan objectiu com a vegades sembla, sinó que la interpretació és molt, molt important.
1: En aquesta part.
0: No?
1: I en aquesta mirada cap als arxius o cap a la feina que fas, sí. L'interès cap a explicar o l'aparició de les dones en aquests contextes, l'arxius, a mi sempre m'interessa, perquè clar, com
0: sí.
1: Que escrivien els homes, suposo que surten poques als arxius, o
0: bueno,
1: no?
0: No.
1: No tant.
0: Bueno,
1: és un mite, això.
0: Jo crec que les dones, sobretot en el segle XIX, són les grans propietàries de, bueno, dels edificis. Et parlo de Barcelona, eh?
1: Sí, sí.
0: Bueno, és el moment, sí, de grans, bueno, de propietàries importantíssimes. No únicament, diguem, perquè és propietària, però la propietària molts cops el que feia és buscar-se a un senyor, normalment senyor, que li gestionés aquest patrimoni, però la propietària és ella.
1: Mm.
0: I després, un món que s'ha, jo crec que s'ha estudiat, però com... amb una mirada com quasi pietosa, són les dones que s'han dedicat a fer el que s'anomenava obres de caritat, quasi.
1: Sí, sí.
0: Però que en realitat són grans promotores d'ensenyament, de temes sanitaris, no?
1: Sí, sí.
0: Fins i tot de la introducció de l'oci en classes socials que no podien, no, arribar. No sé, ara penso, no, en alguna d'elles, el tennis, bueno,
1: sí, sí.
0: No és tot tan, diguem, amb el cas, de senyores, doncs, que, no sé, les germanes Godó, no, penso. No són senyores única i exclusivament que anaven a missa, no? com sembla, a vegades alguns textos, i després donaven aquests diners, no? De manera pietosa, perquè es fessin unes misses i bueno, i es construís un petit hospital. No. Eren senyores que pensaven, que organitzaven, que el seu llegat suposava molt més que tot això, que no era poc, eh?
1: Sí, sí, no, ara m'estàs deixant al·lucinada,
0: sí.
1: Perquè, per exemple...
0: I després ja... propietàries que tenien, no sé, moltes senyores, que els seus homes estaven, en aquest cas, a Amèrica, no? Cuba, Argentina... I que elles, pel que fos, no havien viatjat, dos quedaven, i eren elles les que invertien... No sé, per exemple, si ens n'anem a la plaça Reial, a Barcelona, en una part, bueno, més enllà dels porxos d'en Xifré, de l'entorn, i mirem de qui eren aquestes propietats, ens sortiran les dones. O la dona magnífica i moderna que vivia a París, d'en Xifré, no?
1: Ah, Déu-n'hi-do.
0: Clar, no és tot. Diguem, tan trist, quasi, no?
1: No, està claríssim,
0: Com se'ns fa arribar. No.
1: I en aquesta feina teva que fas, en la part aquesta, i després també la docent i la d'investigació, el cognom d'art, historiadora de l'art,
0: sí.
1: Això què és el que... És a dir, quin és el valor diferencial respecte a la historiadora o historiador sense cognom, perquè ens entenguem?
0: Bueno, jo crec que no és un valor afegit, no? Jo crec que no. El que és
1: o quina mirada és diferent aporta.
0: És un pèl diferent, diguem, perquè els estudis són diferents, no? La preparació és diferent. que un historiador doncs, es quede, que ja és molt, els períodes històrics, i un historiador, historiador de l'art en aquest cas, es parteix del coneixement a partir del que s'ha considerat, almenys al moment que jo vaig estudiar, les grans obres d'art. Què és el que diferenciaria potser a nivell després d'interpretació? Bé, està clar que per una historiadora de l'art, o en aquest cas per mi, no, és fonamental entendre si jo estic en el Renaixement o estic en època medieval. No sé, ens posem en època medieval, ens posem a les comarques del Pirineu, no? Difícilment sí. Jo podré explicar o entendre l'arquitectura romànica sense les pintures que hi ha al MNAC, no?
1: Clar.
0: Què són les pintures que hi ha al MNAC que es van extraure? És art? És pintura? Pintura mural? Què ens expliquen? Per què hi són?
1: Sí, sí.
0: Diguem, unes pintures que ens poden explicar tant d'època medieval com del segle XX, quan es van traslladar del Pirineu al museu.
1: Sí, sí.
0: L'art, o en aquests moments, no? Les grans, o la gran pugna amb Sixena, no?
1: Sí.
0: Que, no sé, jo veig els diaris i sembla que tot es centri en cap on van les pintures, però què són? Ens els han explicat a nivell, no?
1: Sí, sí, sí, global, sí, sí.
0: No? Què representes? Per què estan al MNAC i no estan al Prado?
1: Sí, sí.
0: L'art és molt important. En realitat, les persones, no? Des de... bueno, jo diria que fins i tot abans dels processos de sofisticació, el més bàsic, hi ha un dibuix o representa. No?
1: Sí, sí.
0: Ah, com no ha de ser important per explicar...
1: No,
0: les persones, la vida i els seus entorns.
1: Tu ets una mica espais. Artista, a més d'historiadora?
0: No. M'agradaria molt, no? Si pogués triar jo seria una gran intèrpret musical, però és zero. No tinc cap mena de qualitat artística.
1: El que sí que has fet és connectar la teva professió, que ens has explicat una part, amb la docència, que és aquesta, sí. I la investigació, que és, sí, el que estàs fent ara,
0: sí,
1: amb aquests projectes i amb aquestes conferències que estàs... Bueno, i amb altres de similars, no?
0: Sí.
1: I després tot això ho has fet també molt viatjant pel món i amb projectes també com a bueno, amb, no, Marroc, Algèria, sí, territori palestí, Síria, Líbia, Itàlia, França, molt mediterrani veig, no? Bueno, Cuba també,
0: sí,
1: no? Cuba.
0: Sí, jo diria que mediterrani i Cuba.
1: I Cuba.
0: I Cuba, sí.
1: I aquest focus d'interès, d'on...
0: Bé, no sé, mira, a Cuba fa exactament ara 30 anys. Aquest any he fet 30, i jo a Cuba hi vaig a parar per un tema d'urbanisme del segle XVIII, amb un petit... Bueno, amb una petita ciutat del Carib, Trinidad de Cuba, però un cop visito l'Havana ja els meus interessos es focalitzen en l'Havana de principis del segle XX i he continuat fins ara. Fins ara hi tinc relacions professionals i personals.
1: Què estàs investigant allà? O què esteu fent?
0: Bueno, de fet, mira, des de períodes que m'he quedat allà fent recerca de catalans les dues primeres dècades del segle XX, després, bueno, empreses de materials de construcció de catalans, l'última conferència que vaig anar a fer en relacions, sí, de, no, interrelacions entre Barcelona i l'Havana.
1: Uh-huh.
0: Ara començarem un nou projecte que espero que tingui llarga vida, de, bueno, segueix sent, no, de relacions, en aquest cas de l'arquitectura, però començant pel segle XVIII, entre l'Havana i Barcelona.
1: Déu-n'hi-do.
0: No? Però amb persones des de Barcelona i també de l'Havana. Això pel que fa a Cuba i al Mediterrani, sempre m'he vinculat amb l'arquitectura tradicional, arquitectura vernacular, Mediterrani, i després també força Guinea Equatorial.
1: Mm-hmm. Uh-huh.
0: però bueno, he format part, diguem, jo no he treballat mai per lliure en aquests països, sinó que formo part d'equips, format part d'equips que tenien projectes que treballaven en aquests països, no? Dels quals, bueno, hi ha tota una sèrie de publicacions i de material absolutament consultable, i que un d'aquests projectes va donar com a resultat una associació a la qual pertanyo, que és l'associació Reavimet, que és una de les associacions bueno, que té més professionals vinculats sempre al patrimoni.
1: I que té com a objectiu?
0: A veure, la difusió, la sensibilització, la recuperació, la protecció del patrimoni, arquitectònic.
1: Deies abans que era un món una mica endogàmic,
0: sí.
1: Però
0: més el de l'arquitectura, eh?
1: Que no el del patrimoni. Però també. Creus que, perquè tothom... hem de protegir el nostre patrimoni, però a vegades no el tenim prou amb el focus, no? Bueno, no ho sé, és com a difícil. Però parlo també de la valoració social d'aquest tipus. Per exemple, tu, tota la part de recerca que esteu fent, etcètera, etcètera, a tu, a nivell de difusió social, quin seria, doncs, el teu, diguem-ne, o què t'agradaria que passés a nivell d'aquesta part de la recerca que és traspassar cap a la societat, no? Què t'agradaria que traspassés?
0: Jo crec que ja hem avançat molt, no? Abans algú que vivia... Bueno, parlo de, diguem ara, del nostre territori, de Catalunya. Potser la gent mira amb més... una mica més d'amor allò construït, i no pense tant en enderrocar i tornar a construir. Perquè clar, el tema del patrimoni, més enllà del patrimoni monumental, jo crec que tot el patrimoni, i tot el patrimoni vol dir tot el que hem construït, no?, té un camí, té una vida, i el que hem d'entendre són les diferents vides d'aquests edificis, d'aquests carrers, d'aquests conjunts, que crec que el que sí hauria d'estar, no?, ja, bueno, fora del diccionari, és enderrocar.
1: Clar. Val?
0: Però a nivell del Mediterrani, vull dir, com m'expliquem? O... A nosaltres ens ha passat el mateix, no? Com li expliques a algú que viu en una casa de terra, que té el paviment de terra, que cada dia té pols, que allà on viu, que aquella casa és meravellosa?
1: Sí, sí.
0: Ah, diguem, jo crec que també hem de ser realistes i hem d'intentar, que això és el que fem des de l'associació Reavimet, no? Sobretot, que les persones puguin viure millor. Ens interessa, evidentment, els àmbits tradicionals. Després, la sostenibilitat, això que està ja tan, no? Ho hem dit tant que no sé si té algun significat. Però, realment, un àmbit sostenible és aquell que no agredeix, que deixa viure l'entorn i deixa viure les persones. Una qualitat de vida, una bona qualitat de vida.
1: I això en un món que va tan ràpid i que...
0: Bé, no sé.
1: Com qualla.
0: Intentem, no?, treballar-hi, que no vol dir aconseguir-ho, sí, perquè tot això és molt difícil.
1: Sí.
0: És molt difícil. Sobretot que veiem en un àmbit, no?, com el Mediterrani, no sé, un àmbit com el Mediterrani, tenim en aquests moments un genocidi.
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: Què és això, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I així, bueno, podríem extendre'ns moltíssim. Per tant, fem el que podem.
1: Sí, sí.
0: No? Fem el que podem.
1: Com deia el meu avi, qui fa el que pot no està obligat a més.
0: Exacte.
1: Això ho deia en castellà i...
0: Exacte, exacte.
1: I el pobre... Això et volia també preguntar, no? Com havies triat el teu focus d'interès en un món tan gran, no? Com és que t'havies... Com la teva trajectòria ha anat focalitzant en aquest...
0: Bueno, jo crec que m'he trobat en el camí persones que m'ha agradat el que feien, que han significat molt en la meva trajectòria. Llavors, no sé, jo suposo que tothom elegeix a la vida el que pot, no? Però
1: sí,
0: el que té més facilitats o el que li agrada més fer. Abans et deia, no?, que no és que jo hagi tingut grans obsessions o grans pensaments d'arribar a algun lloc, no, sinó que m'he anat trobant, i és cert, no?, camins que he pensat que m'interessaven i que els volia fer. I aquests camins, bàsicament, al final són persones, el teu entorn, no? Un és com és, també perquè l'entorn que ha tingut el porta cap a un lloc o cap a l'altre, no?
1: I quina seria la teva fita com a professional de la recerca? Què t'agradaria dir, mira, doncs he acabat o estic, no, he assolit aquest objectiu?
0: No, no tinc cap mena de fita en quant a la recerca. M'agradaria, com ho diuen això, els actors o els ballarins, de morir
1: a l'escenari.
0: A l'escenari, doncs això, m'agrada... Com entenc jo la pròpia arquitectura, no? Jo penso que els edificis o les ciutats tenen moltes vides i van fent. No hi ha ni un moment més important que un altre, sinó que es va caminant. Doncs jo el mateix, a mi m'agradaria anar caminant fins un dia que deixi de caminar, que deixi de fer recerca. Però sense grans... No em plantejo... grans objectius.
1: Sí que fas molta connexió amb gent jove, no? Que està entrant a la... Sí. Això també m'ho comentaves, que els equips intergeneracionals són xulos.
0: Sí, molt. No, sí, ara, per exemple, l'escola d'arquitectura, l'equip és joveníssim, està al voltant dels 30 anys. Sí,
1: i quan tenen una mirada diferent?
0: Sí, clar. I una energia diferent.
1: Això sí.
0: I jo crec que és, bueno, que ensenya molt, que és important.
1: I el projecte ByWoman d'on surt dins d'aquest context de reviment, de tot el que m'has explicat?
0: Doncs mira, de pensar, bueno, el dirigim dues dones, sí. La Josefina Díaz, que no té ni 30 anys, arquitecta, ella és argentina i va venir a estudiar aquí a Barcelona. És professora a la Salle i membre també de Reavimet, i jo. Bé, ens vam plantejar a partir d'una performance que vam fer arrel de... bé, dels problemes a l'Iran, Moderato Cantabile. Bueno, vam estar pensant que...
1: A l'Iran, que no han desaparegut amb les dones, que cada cop... Bueno, a l'Iran, a l'Iraq, he canviat de país, he canviat de país.
0: Bueno, en aquells moments el que fèiem és visibilitzar el tema de la...
1: Sí,
0: de la Maixa, sí. Vini, sí. Però és igual, sí, podríem parlar del terratrèmol a l'Iran.
1: Al revés, a l'Iran hi hagi aquesta setmana que hi havia com una mica d'obertura, no?
0: Sí, bueno... No sé.
1: Deien.
0: No m'agradaria, clar que sí, no? L'Iran és un país culturalment preparadíssim. O sigui, nosaltres el que tenim és un nivell d'ignorància profunda.
1: Sí, és veritat.
0: I aquesta ignorància a vegades ens porta a fer unes avaluacions,
1: tens,
0: no?
1: Tens raó. Sí, sí. Molt... El que passa que el coneixement avui en dia... És tan difícil de...
0: Sí, està tan mediatitzat, també...
1: Sí,
0: bueno, però sortia d'aquesta performance. Vam pensar que ja havíem treballat amb molts temes vinculats amb dones, però vam pensar que volíem iniciar un projecte com un projecte mare, que tingués la possibilitat de petits projectes com aquest de 5 dones i les seves circumstàncies, o les relectures de visions en el Mediterrani, en el qual les dones com a professionals fossin líders, i explicar, doncs, bueno, els diferents processos amb petits projectes
1: que hi ha aquesta, doncs,
0: i de cada petit projecte hi haurà una publicació com aquesta de 5.
1: El tema de l'Iran, que no ho he explicat i algú potser no se'n recorda, és quan van matar aquesta noia per no portar el vel.
0: Sí, bueno, és aquest control, no?
1: Que va haver, doncs, una reacció internacional.
0: Exacte.
1: I des de propi de les dones que es van tallar els cabells. Que això, a vegades tenim una de les coses que jo sí que tinc la sensació, i evidentment no estic amb el teu món, és que tot ho amortitzem molt ràpid.
0: Sí.
1: Saps? O sigui, la informació s'amortitza molt ràpid.
0: Sí. O les pitjors, no? Notícies, és igual, els fets més cruels, tenim una capacitat de digerir.
1: Sí.
0: Que, bé, ens hauria de fer pensar.
1: I més avui en dia amb tot el que està passant, m'has comentat tu ara fa un minut. Doncs això em connecta, i ho dic perquè si no no tindrem temps de parlar d'ella, tot i que també et diré que no he trobat gaire informació, ara la comentarem, amb la dona amb història, bueno, amb la secció de dones amb història que sempre introduïm al programa perquè a mi m'agrada vincular dones amb altres dones.
0: Sí.
1: Que poso la sintonia. Eli és la nostra tècnica. Gràcies, Eli. Dones amb història, que avui ens portes Manuel Rocher. El meu francès no sé si és massa... Manuel...
0: Roig.
1: Roig, seria, no? Sense sí. la E. Roig, sí. Manuel Roig. Que ella va néixer el 1931, va morir el 2010, va néixer a França i des de molt jove va desenvolupar una sensibilitat artística doncs, molt marcada per la fotografia i una mirada arquitectònica. I ella és una dona que ha fet un treball fotogràfic que a tu et va impactar molt quan la vas conèixer, si no ho vaig entendre malament, amb una atenció molt diguem-ne, molt profunda amb l'espai, la llum, les formes arquitectòniques tradicionals, i va documentar molt la sensibilitat del paisatge urbà i humà, sobretot de la zona del Sahel i d'Algèria. He de dir-te que m'ha costat trobar...
0: Sí, bueno, estic escoltant, no? El que deies d'ella, perquè és veritat...
1: M'ha costat trobar molt qui era.
0: Sí.
1: He de dir. Ella sí que em surt que és companya de vida i col·laboradora d'un altre arquitecte, l'André Ravero, de qui es va divorciar
0: Ravero,
1: després.
0: Sí, sí.
1: Ravero, perdó, que ja t'he dit el meu francès. Sí, no. Amb qui? Tu parles francès, anglès?
0: No, jo sóc molt dolenta amb els idiomes.
1: Bueno, doncs...
0: Parlo més francès que anglès.
1: Bueno, francès està molt bé. Bueno, i els dos sí que tenen una fundació, no? Que, un projecte...
0: Sí. Bueno, la veritat és que ella és una gran fotògrafa.
1: Però molt desconeguda.
0: Molt desconeguda, ella, però no el que va fer.
1: Ah.
0: Que aquesta és la qüestió, no? Bueno, ella també va escriure, té escrit algunes novel·les...
1: Sí, és el que anava a dir.
0: Sí.
1: I té un doctorat en psicologia, també.
0: Sí, que el va fer després de la seva gran tasca.
1: I cinema, ha fet, també.
0: Sí, també.
1: Déu-n'hi-do.
0: Dues pel·lícules... Sí, és un... Bueno, va ser una dona molt important pel patrimoni algerià i també egipci. El llibre de fotografia possiblement més important del sud d'Algèria, de la vall de l'Amzab, que és patrimoni mundial, una vall de musulmans i badites amb una arquitectura realment diferent, una arquitectura tradicional i molt venerada i estudiada per tots els arquitectes del moviment modern. Ella va publicar un petit llibre on hi ha aquestes fotografies d'aquesta vall, que és quasi la bíblia d'aquesta arquitectura, però aquest llibre el coneix tothom, i les fotos tothom que es dedica
1: a aquest
0: tema,
1: aquest sector,
0: però sí, en canvi sí. El seu nom és que no va quedar... No? Se'l va menjar el nom del seu home, un arquitecte, l'André Ravero.
1: Sí,
0: i ara
1: sí.
0: Sortosament la filla Maya Ravero m'ha facilitat documentació personal, molta documentació personal, i tenim tot el seu
1: amb
0: fons
1: el projecte, sí. De fer-la visible,
0: sí, almenys d'intentar estudiar-la i fer-ne la màxima difusió que puguem dins del nostre àmbit, no?
1: Sí.
0: Però sí, una persona que es mereixeria un altre tipus de tractament a nivell històric, sí.
1: I jo et diré que, evidentment, ara el que faré és com, no sé, com posar un gel amb un vi criança, però perquè ens entenguem, perquè la gent m'entengui, és a dir, els que no ens hi dediquem des del punt de vista acadèmic, si busquem informació a Google, el primer que et surt és Wikipedia. Bueno, ara no, ara et surt la intel·ligència artificial.
0: Sí.
1: Evidentment, la intel·ligència artificial no ha trobat res d'ella, de la que et surt així per defecte. Però és que dins de la Wikipedia, que encara funciona, ell sí que hi és, però ella no.
0: Sí,
1: no.
0: Però és que ens sembla molt estrany, però no sé. Jo, amb el seu cas i amb altres dones, no és tan estrany. Nosaltres estem estudiant paral·lelament dues dones més, una grega i una egípcia, una fotògrafa i una cineasta, i bé, la seva projecció, tot i que la seva feina va ser molt important, és molt minsa. Llavors, anem a intentar, anem a poc a poc, no? I per, en aquest cas, doncs, per dones molt concretes, però anem a intentar explicar-les amb les seves llums i les seves ombres.
1: Com tothom.
0: Que, clar, però sí. com tenien Ravero i tants altres. No sé, sempre s'explica... A mi m'ho van explicar quasi la primera vegada que vaig estar en aquest territori, que Le Corbusier, l'arquitecte, va quan va morir amb un llibre a les mans, i era el llibre de les fotografies de la Vall de l'Amsap, de la Manuel Roig. Això que segur, jo crec que és una anècdota, però és igual, imagina que no ho fos, però, per exemple, aquest arquitecte, tan venerat per tantes persones al món, una de les seves obsessions va ser l'arquitectura de l'Amsap. I ell creia, i això sí està escrit, que un dels grans privilegis és tenir aquelles fotografies de la Manuel Roig. No?
1: Perquè, a més, són zones que són difícils d'anar a visitar.
0: Sí, molt difícils, la seva accessibilitat. Sí. També ara, eh?
1: No és fàcil.
0: No és fàcil, no? I és un islam molt diferent al que coneixem, el sunit, el xiït, és un islam que ens acull molt bé, però també que preserva absolutament la domesticitat, i això vol dir el no poder accedir als àmbits privats.
1: I és molt difícil d'explicar. Doncs amb això entrem amb la fase final del programa, que és un toc final. Perquè estem arribant al final, el que passa que tot el que ens estàs explicant és tan interessant. Montserrat Villaverde Rey, el de Rey m'agrada molt, el cognom de ta mare.
0: De la meva mare, sí.
1: Maria Rey, home,
0: sí, Maria
1: això és regi, eh?
0: Sí.
1: És un nom...
0: Tal
1: és
0: com
1: un...
0: era ella, eh?
1: Sí?
0: Sí, sí.
1: Què tens d'ella?
0: No sé, dec tenir alguna cosa. A mi em deien de petita que em semblava molt al meu pare, i després a la meva mare. Suposo que com centenars de nens, no?, i nenes, sí, que anem canviant. No, però la meva mare, diguem, era tot un caràcter.
1: Tot un caràcter.
0: Sí.
1: Tu ets tot un caràcter, també, creus?
0: No ho sé, no ho sé. No parlaré de mi. No crec que sigui. No?
1: Jo anava a parlar
0: de
1: tu
0: amb... fer.
1: No, amb aquest toc final sí que volia parlar amb tu, aquests 5 minuts que han quedat, però de coses que són com a molt senzilles. Per exemple, de tots aquests països que has visitat, sí, quin és el que t'ha impactat més el paisatge, que és el que a tu t'interessa, no? Com a singular o com a quelcom que has dit, ostres.
0: No sé, el que a mi potser m'ha impactat més o em va atrapar més va ser Yemen. Però un dels països més meravellosos també per la gent que ha visitat és l'Iran, eh?
1: I en aquests països on ser dona és difícil, ser dona estrangera que ve a investigar és relativament fàcil?
0: A veure,
1: perquè vas amb equips
0: d'allà. Jo al Magreb, quan hi he anat, no? Són projectes bé, amb equip, i no he tingut mai cap problema, perquè alguns es dirigien des de Barcelona i anava a portar, és igual, diferents activitats, cap problema.
1: Sí.
0: El Yemen és diferent,
1: clar,
0: no? I l'Iran és molt diferent, però sobretot perquè jo no estic capacitada per acceptar, diguem, jo puc estar un mes tapada, no?
1: Clar.
0: Però no sé, és que ni un mes potser, i llavors sí, comences a tenir problemes, sí.
1: Bueno, bàsicament perquè és un xoc cultural per nosaltres.
0: És un xoc cultural i s'està habituat, és una altra manera de relacionar-se. I després, no sé, no, a part del xoc cultural, diguem, Iran, que té aquest nivell tan alt cultural.
1: Sí, sí.
0: No? Quan un entra a les cases se n'adona que són més exquisits que nosaltres, més preparats que nosaltres, més
1: tenim
0: lliures.
1: Tenim molts prejudicis, també, no?
0: Sí, però
1: com a éssers socials a tot arreu, crec jo.
0: Però jo crec que el món musulmà, i parlo musulmà en general, el Magreb, la part...
1: qualsevol part del món musulmà.
0: És igual, els perses són molt, molt, molt acollidores. O sigui, jo trobo tan acollidor, ho vaig trobar en el seu moment, Cuba, no? Amb la seva gent, que es coneix tant, com l'Iran.
1: T'agrada viatjar?
0: Sí, sí, m'agrada, esclar.
1: I on no has anat que te queda per anar-hi? Què diries?
0: Molts llocs. Sí, sí, les muntanyes,
1: sí,
0: de Txetxènia, de Dagestan, sí, tants llocs, sí.
1: No tenim vides, per visitar tantes coses,
0: no,
1: a vegades.
0: No, haurem de...
1: No tenim vides.
0: Sí.
1: I tu ets una gran lectora, suposo.
0: Sí, una gran no, sóc lectora, sí.
1: Quan és el millor moment del dia per tu, per llegir? El matí, la nit?
0: A veure... en vida normal jo puc llegir tard de nit, però en cap de setmana puc llegir en qualsevol moment.
1: En qualsevol moment. En paper. Crec,
0: sí, sí, jo encara, bueno, no m'he acostumat. No, però és veritat, diguem, la lectura et dona la possibilitat de ser molts més dels... O sigui, jo puc ser moltes persones que no podré ser mai, no? A través dels llibres amb... Bueno, em dona aquesta llibertat.
1: Sí. I així, per acabar, que ens queda un minutet i ja t'acomiado, el patrimoni per la gent que... per nosaltres, per la nostra societat, tot això que fas tu, en què, diguem-ne, per allò, re, una frase, per què és tan important?
0: Bé, doncs perquè les coses que tenim, no que tenim en propietat, sinó les que gaudim, les que trepitgem, som nosaltres mateixos també. I si no cuidem allò que tenim a prop, què esperem dels altres?
1: Molt difícil,
0: no?
1: Sí, senyora.
0: Però ho hauríem de fer.
1: Moltes gràcies.
0: No, moltes gràcies a vosaltres.
1: No, que m'ha encantat.
0: Un absolut plaer.
1: No, que està molt bé. I també, bueno, i ben retrobada amb aquest inici de temporada, també la Eli, aquí som dones, veus, amb l'equip, sí, la Eli Arjona, sí. I sempre ho dic, hi ha poques dones tècniques, la Eli és una, clar. I ja ho sabeu, com sempre dic, estem al segle de les dones, queda molta feina per fer, i aquí seguirem fent xarxa, i ens podeu escoltar a la web de Ràdio Molins de Rei i a les plataformes de podcast, en qualsevol d'elles. Ens veiem.

que has entès la sola llei i el seu imperi, que tota mesura ha de ser estrany el seu poder. Hi ha una dama blanca que t'espera

és ordre i aventura. Si avui ets sense sol i creus que has perdut el teu senderi, et pintarà un camí d'argent sobre el mar fosc. Diu que ella és pura però contamina el teu criteri. Qui s'hi encomana viu per sempre sol.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost.
2: L'aeroport de Barcelona, al Prat, té previstos més de 3.300 vols fins diumenge, mentre que el Servei Català de Trànsit espera que surtin de l'àrea de Barcelona uns 575.000 vehicles. Per últim, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya.
0: Repassem la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: En plana política, el govern espanyol assegura que la situació migratòria a Ceuta ja s'està revertint de mica en mica i que la majoria de les 53.000 persones que es calcula que van passar la frontera del Marroc ja han tornat al seu país.
2: El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha actualitzat la xifra de morts fins a les 67 persones.
0: I en successos, un home de 65 anys va morir aquest divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis.
2: I més successos. Nou treballadors d'una empresa de processats de farina de Vilamalla, a l'Alt Empordà, han estat evacuats i dos d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoníac que s'ha produït aquest matí al teulat de l'edifici.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Aquesta primera jornada del mes d'agost ens hem despertat amb unes temperatures molt, molt suaus una altra vegada a tota la costa catalana, amb molts valors per sobre dels 23-24 graus i també amb un cel molt més tancat a bona part de la costa, que li ha costat a trencar-se sobretot a punts a la costa d'Aurada i també de les Terres de l'Ebre. Amb molts punts a la Catalunya central, a primeres hores teníem la presència de molts núvols i la boira.

0: Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
1: I en els esports, el Barça va perdre els penals el segon partit de pretemporada contra el Birmingham City després d'empatar 2-2 al temps reglamentari.
2: Els dos gols blaugranes van ser obra de Hamza Abdelkarim, els primers que fa amb el primer equip.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. Per una banda, l'aeroport de Barcelona, el Prat, ha començat a operar els 3.332 vols previstos per aquesta operació sortida, un 4,7% més que els 3.183 registrats l'any passat en el mateix període entre juliol i agost, segons dades d'AENA.
2: El dia de més trànsit ha estat aquest divendres, amb 1.142 vols previstos, 61 més que fa un any. Avui n'hi ha 1.085, 65 més que el 2025, i demà diumenge 1.105, 23 més que l'any passat.
1: Passem ara a la xarxa viària, en aquest cas al trànsit. Actualitzem les dades a aquesta hora i tenim dos carrils tallats a l'AP7, en aquest cas al tram de Vilablareix en sentit Figueres, a causa d'un accident. Un altre accident, en aquest cas, talla un altre carril, al tram de Sant Cugat en sentit sud, en sentit Tarragona, també a l'AP7, i també tenim un carril tallat a l'A2, a Jorba, en aquest cas en sentit Lleida, a causa d'unes obres. En aquest sentit, les retencions a aquesta hora es troben bastant normalitzades a les principals vies més conflictives de la nostra xarxa viària. Seguim parlant del trànsit, perquè segons aquestes previsions del Servei Català, entre ahir i avui sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que diumenge es preveu que en tornin aproximadament 250.000.
2: Així tot, el Servei Català de Trànsit descarta que es produeixin un èxode massiu concentrat en aquests dies i treballa amb un escenari de mobilitat elevada, però típica de qualsevol cap de setmana d'estiu. Pel que fa als trens, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya fins diumenge.
1: Seguim parlant del Servei Català de Trànsit, perquè s'han publicat les dades provisionals de sinistralitat fins al 31 de juliol d'aquest any i ha constatat que 80 persones han mort en un total de 76 accidents a la xarxa interurbana, a la xarxa viària, xarxa viària interurbana de Catalunya.
2: La xifra suposa un 9% menys que en el mateix període de l'any passat, quan van perdre la vida 88 persones en 82 sinistres. En comparació amb l'any 2019, any de referència per al compliment d'objectius de reducció, s'han registrat 21 víctimes mortals menys, fet que representa una reducció del 21%.
1: I seguim parlant d'aquest tema, en aquest cas dels conductors que paguen des d'avui, dia 1 d'agost, un preu lleugerament superior per omplir el dipòsit. El motiu és que la rebaixa fiscal sobre els carburants s'ha reduït des d'aquest inici de mes.
2: Fins al juliol l'ajuda era de 15 cèntims per litre i ara passa a ser de 10 cèntims per litre. Això suposa que el preu màxim del litre del carburant pot augmentar en 5 cèntims respecte al que es pagava fins ara. Escoltem alguns clients que han repostat en les darreres hores a la benzinera de la Jonquera.
3: No ho noto perquè com que agafo poc el cotxe, doncs no m'acaba repercutint molt, perquè ho agafo ara per vacances, després fins a setembre no el tornaré a agafar, i un o dos cops a la setmana, llavors que no ho noto molt. Ja saben quan els interessa pujar els preus per tenir més beneficis, perquè la gent necessita agafar el cotxe per marxar de vacances.
4: He vingut a posar benzina i pensava que potser que pujaria un parell de cèntims, i hem pujat 6. Jo faig servir bastant el cotxe per anar a Girona i Barcelona. Barcelona-Girona ho fem servir bastant, per anar a la platja. I és el pitjor moment, perquè estàs tot el dia amunt i avall.
5: La veritat, no ens esperava que fos tant l'augment de cop, sobretot, no? I, a més, posant ara benzina, que normalment amb quasi 10 l'omplim, doncs ens ha quedat a 3/4 del dipòsit, o sigui que no és correcte, pel meu parer. I el pitjor moment, a més, comencen avui les vacances per molta gent. Però, bueno, és el que tenim.
2: La mesura forma part del calendari previst pel Reial Decret Llei 18-2026, que estableix una retirada gradual dels ajuts extraordinaris aprovats per fer front a la crisi energètica. La norma també preveu que la rebaixa fiscal sigui superior a la prevista si l'IPC de la gasolina o del gasoil supera en més d'un 15% el registrat el mateix mes de l'any anterior.

0: Canviem de tema. El govern espanyol assegura que la situació migratòria a Ceuta ja s'està revertint de mica en mica i que la majoria de les 53.000 persones que es calcula que van passar a la frontera del Marroc han tornat ja al seu país.
1: El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha actualitzat la xifra de morts. 67 persones que han perdut la vida intentant accedir a Espanya des de l'Espigó del Tarajal. Ens porta tota la informació Norma Lebrero.
2: En aquestes últimes hores s'ha treballat per reforçar la frontera amb una barrera de contenció marítima a l'espigó fronterer del Tarajal. Són boies i una barrera pneumàtica de mig quilòmetre que sobresurt uns 50 centímetres i que té un metre de fondària per evitar que ningú entri nedant. És la manera de prolongar la frontera dins del mar i que la seva vulneració tingui els mateixos efectes que una frontera terrestre i es puguin fer devolucions en calent. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha comparegut des de la delegació del govern espanyol a Ceuta i ha dit que la situació s'està revertint.
3: La crisi no serà por cerrada, evidentemente, hasta que no se concluya definitivamente en esa situación. No sea por cerrada, pero decimos que la evolución es absolutamente importante, relevante, que se ha revertido la situación casi en su totalidad. Con lo cual, el despliegue de policía, de guardia civil, de las Fuerzas Armadas se mantendrá el tiempo imprescindible.
2: El ministre ha evitat criticar la gestió de la crisi feta pel Marroc, de qui ha dit que és un soci absolutament fiable.
0: I referent a aquest tema de la crisi migratòria, el president del govern, Pedro Sánchez, ha enviat avui una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i al president del Consell Europeu, Antonio Costa, en què expressa la seva profunda preocupació per la reacció que alguns governs europeus han mostrat amb aquesta crisi de Ceuta.
1: El Ministeri d'Interior d'Itàlia, per exemple, ha ordenat la suspensió temporal de l'espai Schengen amb Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta. A més, s'ha acordat amb el govern francès la possibilitat d'augmentar els controls al llarg de la frontera terrestre entre França i Itàlia. La presidenta italiana, Giorgia Meloni, ha assegurat que es tracta d'una mesura extraordinària, adoptada, segons diu la presidenta italiana, per salvaguardar la seguretat nacional i prevenir possibles repercussions per al seu país.
0: Parlem ara de successos. Un home de 65 anys va morir aquest divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis.
1: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís poc abans de 9:45 i investiguen les causes de la caiguda mortal, que hauria estat accidental. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar patrulles dels Mossos i efectius del sistema d'emergències mèdiques, que no li van poder salvar la vida. Els agents han posat els fets en coneixement del jutjat de guàrdia i del Departament d'Empresa i Treball.
0: I seguim amb successos. 9 treballadors d'una empresa de processats de farina de Vilamalla a l'Alt Empordà han estat evacuats i dos d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoniac que s'ha produït aquest matí al teulat de l'edifici.
1: Segons informen els bombers, la fuita ha generat un núvol tòxic a l'exterior de l'edifici i dos dels treballadors evacuats han requerit trasllat a l'Hospital de Figueres i al Josep Trueta de Girona. Ambos han estat lleu. A hores d'ara, la fuita ha disminuït molt, segons els bombers, que encara hi treballen i han establert un perímetre de seguretat al voltant de l'empresa. La fuita no suposa risc per a la població del municipi, segons assegura el COS a l'Agència Catalana de Notícies. Per la seva part, Protecció Civil ha activat el pla PROCICAT.
0: I encara en successos, els Mossos d'Esquadra investiguen també la mort d'un home del qual se n'ha trobat el cadàver en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar ahir divendres.
1: Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la policia científica s'han desplaçat al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec d'aquesta investigació. Els Mossos consideren el decés una mort violenta.
0: Enguany la temporada turística, com veiem des de fa setmanes, ve marcada per un context molt especial. Parlem de l'eclipsi solar total que tindrà lloc el proper 12 d'agost i que es podrà veure a diversos punts de Catalunya. En aquest sentit, l'expectació que ha despertat aquest eclipsi es deixa notar al sector turístic, en aquest cas, per exemple, de les Terres de l'Ebre.
1: A menys de 2 setmanes de l'esdeveniment, l'oferta d'allotjaments és pràcticament inexistent i els pocs establiments que encara tenen disponibilitat han disparat els preus fins a xifres poc habituals. Ens n'informa des de Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
4: A les plataformes d'allotjaments esta setmana ja quedaven els darrers disponibles per passar la nit del 12 d'agost a les Terres de l'Ebre, amb tarifes que oscil·laven els 400 i els 3.600 euros. Els experts expliquen que és una conseqüència habitual en este tipus de fenòmens, però alerten de la perillositat que suposen els increments desmesurats. Ho explica el sotsdirector de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URB, Pau Galeana.
5: No es pot intentar esquilmar al turista pel fet que puntualment tinguéssim un eclipsi, perquè això jugaria en contra dels interessos futurs del territori, de la pròpia empresa que ho fa, perquè si un turista o un visitant puntual, com pot ser per l'eclipsi, es surt descontent de l'experiència, no repetirà, no recomanarà.
4: Els experts també posen en context el moment en què arriba el fenomen astronòmic. Si l'eclipsi s'hagués produït en temporada baixa, l'increment percentual dels preus probablement hauria sigut encara més acusat.
5: Perquè ja la temporada alta són els preus més elevats. Per tant, l'increment ha de ser, però dins d'aquesta moderació que comentàvem, però l'increment de preus percentualment hauria sigut més significatiu.
4: També considera que els negocis que sàpiguen convertir el fenomen en una experiència completa seran els que en trauran més profit. Restaurants amb terrasses privilegiades, paquets especials o propostes de menjar per emportar poden beneficiar-se especialment d'una jornada que se preveu excepcional.
0: I per la seva banda, els hotelers de la Costa Daurada preveuen un agost amb xifres d'ocupació similars a les dels darrers anys, amb pics de fins al 95%.
1: Diuen que l'eclipsi arriba en els dies que tradicionalment tenen més demanda turística a la demarcació. Els càmpings auguren un molt bon agost. Ens n'informa des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
6: La Federació Empresarial d'Hostaleria de la província de Tarragona calcula que l'ocupació aquest agost es mourà entre el 85 i el 90%, en moments àlgids on s'arribarà al 95%. La segona setmana d'agost és històricament la més important de l'any en quant a turisme a les comarques tarragonines. És per això que el portaveu de la Federació, Xavier Guardià, explica a Tarragona Ràdio que amb eclipsi o no, la Costa Daurada presentarà xifres similars a anys anteriors.
7: Estem, diguem-ne, segurament amb la setmana històricament més important, perquè la primera quinzena normalment podríem dir que és la temporada més alta de tota la temporada, no?
6: El juliol s'ha tancat amb una ocupació del 70% i amb l'arribada tardana dels visitants anglesos, francesos i espanyols. El Mundial de Futbol ha endarrerit les vacances d'aquests mercats. Ho confirma Roger Trilles, president de l'Associació de Càmpings de Tarragona Ciutat, que creu que l'agost anirà millor.
8: I molt més bones també pel mes d'agost. Tot fa apuntar doncs que no deixarà de ser una bona temporada també aquesta.
6: L'increment de rutes a l'aeroport de Reus i Port Aventura són claus pels bons resultats de la temporada d'estiu a la demarcació de Tarragona.
0: Pel que fa a la climatologia, Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergències per Inundacions, l'Inuncat, en fase d'alerta per les previsions de pluja intensa a partir d'aquesta tarda.
1: També el Servei Meteorològic de Catalunya informa de probabilitat d'intensitat de pluja superior a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les Terres de l'Ebre i al Prepirineu i Pirineu Oriental. Es preveu que els xàfecs vagin acompanyats de tempestes, ratxes molt fortes de vent i localment de calamarsa o pedra. En aquest sentit, es demana extremar la prudència en els desplaçaments i en les activitats a l'exterior i mantenir-se informat de les previsions i evolució de les precipitacions a través del mateix Servei Meteorològic de Catalunya, així com consultar l'estat del trànsit.
0: I també recordem que Protecció Civil fa un nou toc d'alerta per la gran afluència de persones a les zones de bany i l'augment dels accidents.
1: Es crida a la responsabilitat i a la prudència, segons asseguren, atès que les altes temperatures estan fent que les zones de bany siguin molt més concorregudes i hi hagi força accidents cada dia. En aquest sentit, es recorda que enguany, a mitjana campanya de bany, ja han mort ofegats 29 banyistes i 55 han resultat ferits. El juliol del 2026 ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950, mantenint la tendència iniciada durant el juny, segons el balanç mensual del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: I és que aquests dies de màxima afluència a les platges coincideix amb l'inici de la temporada de la posta d'ous de les tortugues careta al litoral català. D'aquesta manera, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica demana màxima prudència per no fer malbé els nius i recorda que en cas de veure una tortuga o un niu es truqui al 112 i no es molesti l'animal.
1: El primer niu es va localitzar la setmana passada a l'Estartit, amb més de 71 ous. En el moment de la troballa comença el protocol per protegir la posta i garantir que totes les cries arribin al mar. Escoltem Adrià Dotes, informador ambiental del Parc Natural de Montgrí i les Illes Medes, i Helena Bella, experta en nidificació de tortugues del Centre Beta.
9: Vam ajudar a muntar el tancat, i hem muntat aquest tancat per prevenir l'entrada de gent, una xarxa per prevenir els possibles depredadors i un toldo per si plou en aquests moments.
10: El que farem a partir d'ara serà fer un control de les temperatures, també de les condicions meteorològiques. Si hi haguessin pluges fortes, risc de danes, doncs aquí intervindríem, però si no fos el cas, es mantindran a platja amb aquest seguiment i poder detectar i estimar quan serà el naixement de les cries i poder doncs, també ajudar-les i garantir que totes arriben a mar.
1: Precisament l'any passat es va marcar un rècord, i és que es van localitzar 11 nius a diverses platges catalanes, la majoria dels quals al delta de l'Ebre. L'augment de la temperatura de l'aigua fa que aquests exemplars estiguin nidificant on abans no ho feien. Marc Vilaur és director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
11: S'ha detectat un increment substancial de postes de tortuga en tota la zona de l'Adriàtic, del Mediterrani més nord-occidental, la costa d'Itàlia, la costa mediterrània ibèrica, i això és bàsicament un tema que també ens porta a pensar que clarament hi ha un factor d'augment de la temperatura de l'aigua i que les tortugues cada cop busquen més aigües que abans eren molt fredes i que cada cop són menys fredes.
1: Així doncs, si es detecta una tortuga o un possible niu, cal mantenir una distància mínima de 10 metres i no tocar l'animal ni els ous. I com us dèiem abans, sobretot també evitar l'ús de llums o flaixos, allunyar persones i gossos de la zona i avisar, sobretot immediatament, el 112.
0: Parlem de cultura i parlem de música, ja que aquesta ha tornat aquest divendres als Jardins de Terramar de Sitges amb la novena edició del Festival homònim.

0: Sílvia Pérez Cruz, amb la presentació d'Oral Abissal, ha estat la protagonista de la primera vetllada d'enguany, encisant el públic, que pràcticament omplia el recinte en una nit marcada per una forta xafogor. Fins al 12 d'agost, el festival desplegarà 12 actuacions de gèneres i estils diversos. Earth, Wind and Fire, Rosana, Joan Dausà, This is Michael, són alguns dels noms que passaran per uns jardins que ofereixen també propostes locals amb el cicle Imprescindibles. El Terramar, doncs, arrenca amb un 75% d'entrades venudes per a tota la programació, un 5% més que el primer dia de l'any passat.
1: I tenim també Castells, en aquest cas la colla Joves Xiquets de Valls s'apunta avui un any més al compromís a la Diada de Màrtirs Street a Vilafranca del Penedès. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
2: Els del carrer d'en Gasó preveuen una actuació amb Castells Bàsics de 9 i de la gamma alta de 8 i descarten el Pilar de 8 amb forra i manilles que van descarregar la temporada passada però que encara no han provat a les places. Serà l'últim test abans de la Fira Agost a la plaça del Blat. Compartiran plaça amb els castells de Barcelona que tornen a actuar amb l'objectiu de completar els 3 castells de 8. Els barcelonins tenen com a intenció el 2 de 7, el 7 de 8 i no es carten intentar com a millor castell i novetat el 5 de 8. Finalment, la colla local, els Xicots de Vilafranca, confirmen portar el 4 de 8, el 3 de 8 i el 2 de 7 a falta del darrer assaig d'aquest divendres. Els vilafranquins no han portat encara el 3 i el 2 aquesta temporada i confien en fer-ho a la plaça de la Vall del Castell de Vilafranca del Penedès. La Diada de Martins Street es celebrarà aquest dissabte a 8:15 del vespre.
1: Són les 2:21. Anem a parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, del Barça, que va perdre als penals el segon partit de pretemporada contra el Birmingham City després d'empatar 2 al temps reglamentari. Els dos gols blaugranes van ser obra de Hamza Abdelkarim, els dos primers que marca amb el primer equip. L'escoltem.
4: Amazing, of course. Really happy.
5: És increïble, esclar. Estic molt content i espero que tant l'equip com jo puguem continuar treballant i millorant partit rere partit. És clar que treballem cada setmana per millorar. El Birmingham era un rival complicat, un equip molt físic i això s'ha notat sobre la gespa, però ha estat un bon partit.
4: It was a good game.
0: En el partit disputat a St. Andrews va debutar un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi. També va tenir minuts el defensa Gerard Martín.
6: Bueno, un equip molt, molt físic i que es nota que porta més ritme que nosaltres i bueno, al principi ens ha costat una mica, però bueno, crec que a poc ens hem anat adaptant bé i al final aquests partits, que és el principi de pretemporal, més important és competir i també hem tingut bons moments de joc i crec que ens hem de quedar amb això. No, això, que tot i ser un equip molt jove i que hem començat la pretemporada fa res, que hem estat prou bé durant tot el partit i bueno, a poc pues, anirem millorant les coses que hem fet malament avui, però bueno, en línies generals, content.
1: El Barça, per cert, també ha fet oficial el fitxatge de l'extrem belga del Bruges, Jesse Bissiwu, que tindrà fitxa del filial i signa per 5 temporades.
0: Mentrestant, Ter Stegen ha arribat aquest divendres a Amsterdam per incorporar-se a l'Ajax de Mitchell.
1: Per la seva banda, l'Espanyol juga avui a les 4 de la tarda al Riverside Stadium contra el Middlesbrough.
0: El futbolista perico Edo Expósito recordava ahir que ja falta poc perquè comenci la Lliga i que esperen la incorporació de més jugadors.
7: Ja portem uns quants partits i mica en mica agafant sensacions. Al final queden ara 2 partits i comença la Lliga. Motivats perquè ja queda molt poc per començar, tornar a la competició i esperant també que vinguin més companys.
1: Seguim amb partits de pretemporada perquè avui se'n juguen molts, per exemple a les 6 de la tarda, en aquest cas el Badalona Women s'estrena davant el Montpellier francès en un partit que es juga a Peralada. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
8: El Badalona Women s'enfrontarà avui a la tarda contra el Montpellier en el primer amistós de la pretemporada. Jugaran a les 6 de la tarda al municipal de Peralada, en el que serà el debut d'alguns dels nous fitxatges que ha fet el club. S'espera que l'entrenador Marc Ballester decideixi donar minuts a la majoria de les jugadores perquè totes puguin agafar rodatge i cap carregui treball de més a les cames. El tècnic també valora aquest primer partit com un exercici per provar les noves dinàmiques de l'equip.
9: Sí, comencem aquest dissabte contra el Montpellier, després tenim un doble partit la setmana que ve, però al final jo ja li he dit al grup que per mi el més important i el que marcarà si la pretemporada ha sigut útil o no és arribar a Lezama a finals d'agost i puntuar, sumar de 3, que seria l'objectiu que ara mateix ens marquem.
8: El rival al Montpellier és un club històric del futbol femení francès que el curs passat va quedar en desena posició a la Lliga. Per preparar l'enfrontament, les jugadores del Badalona Women s'han estat entrenant al Car de Sant Cugat, que disposa d'un camp amb gespa natural.
1: Seguim amb més amistosos, en aquest cas el Sabadell, que juga a les 8 de la tarda contra l'Andorra, precisament al Car de Sant Cugat.
0: Serà l'endemà d'un altre amistós que es va disputar ahir contra l'Inter Escaldes Andorrà i que va acabar amb una victòria per 1-0. Ens n'informa des de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
10: Segon amistós d'aquesta setmana pel Sabadell i segona victòria. L'equip de Ferran Costa es va imposar ahir 1-0 a l'Inter Escaldes de la primera divisió andorrana amb un solitari gol de Rodrigo Escudero en el minut 12 de partit després de culminar una gran jugada individual. Bona part dels jugadors arlequinats importants de la plantilla es van quedar a la banqueta, tenint en compte que avui el centre d'esports torna a jugar. Un dels que sí que va completar els 90 minuts va ser el polivalent futbolista Eneko Aguilar.
11: L'any passat no vaig estar a la pretemporada i me van avisar que va ser molt dura. I és veritat, les dues primeres setmanes han sigut molt dures, però bueno, poc a poc agafant ritme i content.
10: Ahir va ser un enfrontament sense massa història a les instal·lacions de Sant Oleguer, però avui el nivell puja amb el duel contra l'Andorra. És a dir, es veuen les cares dos equips que enguany coincidiran a segona divisió i serà, sens dubte, una bona prova de foc.
11: Jo crec que hem de mirar partit a partit, entreno a entreno, i demà tenim l'Andorra, un partit que segur serà molt difícil, però bueno, intentarem lluitar i guanyar.
10: El partit d'avui entre el Sabadell i l'Andorra arrenca a les 8 del vespre i tindrà lloc al Car de Sant Cugat a porta tancada.
1: I acabem explicant que ja s'han fet públics els horaris de la primera jornada de Lliga de la Primera Federació.
0: El Sant Andreu debutarà dissabte 29 d'agost al Camp de l'Osca. L'Europa rebrà el Jaén diumenge 30 i el Nàstic també jugarà el diumenge a casa contra el Saragossa.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere la nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos.
12: La xarxa de comunicació local.
13: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez. Avui va de fregar plats. Estava davant la pica, amb les mans dins l'aigua i el cap volant al meu món. Ja saps, aquests moments en què estàs físicament present, però mentalment estàs en un altre lloc. Doncs entre escuma i sabó, pam, se'm va acudir una idea boníssima. Feia temps que volia alguna cosa diferent per una nova dinàmica creativa, per un taller nou que estic preparant. I no va ser ni davant l'ordinador, ni amb una llibreta a la mà, ni sota pressió. Va ser fregant plats. I és que quan fem una tasca repetitiva i automàtica, el cervell es relaxa i entra en el que s'anomena mode xarxa per defecte. I sí, aquest és el nom científic. És una xarxa real del cervell que s'activa quan no estem concentrats en cap tasca externa concreta. De fet, s'activa quan fem coses automàtiques, com per exemple, quan estàs somiant despert, quan estàs caminant, o conduint, o fregant plats. En aquest estat, de fet, estàs recordant, o reflexionant, o potser imaginant futurs possibles. No estàs forçant res. I és molt més fàcil que apareguin connexions inesperades. Perquè l'estat mode xarxa per defecte que et deia fa que el cervell, en lloc de quedar-se aturat, comença a fer connexions internes. I això va bé perquè barreja idees, relaciona records, imagina solucions i sovint genera idees molt, però que molt creatives. I per això, tantes bones idees apareixen en el moment de la dutxa, o quan estàs cuinant o estenent la roba, o com a mi, fregant plats. I això no és màgia, és neurociència. Així que la propera vegada que estiguis en un bloqueig, No cal que et trenquis les banyes. Fes una pausa, agafa l'escombra i qui sap si mentre escombres la cuina apareixerà la gran idea o no. Però de ben segur que acabes amb la cuina ben neta.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost.
3: L'aeroport de Barcelona al Prat té previstos més de 3.300 vols fins diumenge, mentre que el Servei Català de Trànsit espera que surtin de l'àrea de Barcelona uns 575.000 vehicles. Per últim, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància, amb origen o destinació a Catalunya.
1: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: En plana política, el govern espanyol assegura que la situació migratòria a Ceuta ja s'està revertint i que la majoria de les 53.000 persones que es calcula que van passar la frontera del Marroc han tornat ja al seu país.
3: El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha actualitzat la xifra de morts fins a les 67 persones.
1: I en successos, un home de 65 anys va morir aquest divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis.
3: I més successos. 9 treballadors d'una empresa de processats de farina de Vilamalla, a l'Alt Empordà, han estat evacuats i dos d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoníac que s'ha produït aquest matí al teulat de l'edifici.
1: Anem a conèixer ara la previsió del temps per a les properes hores. Marc Aureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Aquesta primera jornada del mes d'agost ens hem despertat amb unes temperatures molt, molt suaus una altra vegada a tota la costa catalana, amb molts valors per sobre dels 23-24 graus i també amb un cel molt més tancat a bona part de la costa, que li ha costat a trencar-se sobretot a punts a la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre. A molts punts a la Catalunya central, a primeres hores teníem la presència de molts núvols i la boira a punts com a Ripoll. Però a mesura d'anar passant les hores, aquest cel s'ha anat obrint amb un matí que ha quedat molt assolat. A aquestes hores del migdia, les temperatures en conjunt no pugen tant com els darrers dies i fins a primeres hores de la tarda, per exemple, al Pla de Lleida, aquestes temperatures s'enfilaran fins als 36 a 38 graus. I a les immediates hores apareixeran ruixats, sobretot als sectors del Pirineu, i haurem d'estar pendents, sobretot a punts de la Cerdanya, del Ripollès, de l'Alta Garrotxa, perquè aquests ruixats aniran acompanyats de tempesta, descarregaran amb intensitat i molts ells amb calamarsa o pedra. A moments aixafat després, l'ambient serà més fresc. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
1: I en els esports, el Barça va perdre els penals el segon partit de pretemporada contra el Birmingham després d'empatar 2 al temps reglamentari.
3: Els dos gols blaugranes van ser obra de Hamza Abdelkarim, els primers que fa amb el primer equip.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. Per una banda, l'aeroport de Barcelona al Prat ha començat a operar els més de 3.300 vols previstos per aquesta operació sortida, concretament 3.332, un 4,7% més que els 3.183 registrats l'any passat en el mateix període entre juliol i agost, segons les dades d'AENA.
3: El dia de més trànsit ha estat aquest divendres, amb 1.142 vols previstos, 61 més que fa un any. Avui n'hi ha 1.085, 65 més que el 2025. I demà diumenge, 1.105, 23 més que l'any passat.
1: Pel que fa a la xarxa viària del trànsit, a hores d'ara, situació molt normalitzada. Únicament ressaltar els dos carrils tallats que hi ha a l'autopista AP7, al tram de Vilablareix, en sentit Figueres, i també un carril tallat a l'AP7, també al tram de Castellbisbal i Sant Cugat, en sentit Tarragona. Seguim parlant del Servei Català de Trànsit perquè s'han publicat, com diem, les previsions que comentem que entre ahir i avui sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que s'espera que demà en tornin aproximadament 250.000.
3: Així, tot el Servei Català de Trànsit descarta que es produeixi un èxode massiu concentrat en aquests dies i treballa en un escenari de mobilitat elevada, però típica, de qualsevol cap de setmana d'estiu. Pel que fa als trens, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància, amb origen o destinació a Catalunya fins al diumenge.
1: També s'han publicat les dades provisionals de sinistralitat fins al 31 de juliol d'aquest any i es constata que 80 persones han mort en 76 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
3: La xifra suposa un 9% menys que en el mateix període de l'any passat, quan van perdre la vida 88 persones en 82 sinistres. En comparació amb el 2019, any de referència per al compliment d'objectius de reducció, s'han registrat 21 víctimes mortals menys, fet que representa una reducció del 21%.
1: I encara en mobilitat, els conductors paguen des d'avui un preu lleugerament superior per omplir el dipòsit de benzina. El motiu és que la rebaixa fiscal sobre els carburants s'ha reduït a partir d'avui 1 d'agost.
3: Fins al juliol, l'ajuda era de 15 cèntims per litre i ara passa a ser de 10 cèntims per litre. Això suposa que el preu màxim del litre del carburant pot augmentar en 5 cèntims respecte al que es pagava fins ara. Escoltem alguns dels clients que han repostat en les darreres hores a la benzinera de la Jonquera.
4: No ho noto perquè com que agafo poc el cotxe, doncs no m'acaba repercutint molt, perquè ho agafo ara per vacances, després fins a setembre no el tornaré a agafar, i un o dos cops a la setmana, llavors que no ho noto molt. Ja saben quan els interessa pujar els preus per tenir més beneficis, perquè la gent necessita agafar el cotxe per marxar de vacances.
6: He vingut a posar benzina i pensava que potser que pujaria un parell de cèntims i han pujat 6. Jo faig servir bastant el cotxe per anar a Girona i Barcelona. Barcelona-Girona ho fem servir bastant per anar a la platja. I que és el pitjor moment, perquè estàs tot el dia amunt
7: i
6: avall.
7: La veritat, no ens esperava que fos tant l'augment de cop, sobretot, no? I a més, posant ara benzina, que normalment amb quasi 10 l'omplim, doncs ens ha quedat a 3/4 del dipòsit, o sigui que no és correcte per al meu parell. I el pitjor moment, a més, comencen avui les vacances per molta gent. Però, bueno, és el que tenim.
3: La mesura forma part del calendari previst pel Reial Decret Llei 18-2026, que estableix una retirada gradual dels ajuts extraordinaris aprovats per fer front a la crisi energètica. La norma també preveu que la rebaixa fiscal sigui superior a la prevista si l'IPC de la benzina o el gasoil supera en més d'un 15% el registrat el mateix mes de l'any anterior.
1: Parlem ara de política. El govern espanyol assegura que la situació migratòria a Ceuta ja s'està revertint de mica en mica i que la majoria de les 53.000 persones que es calcula que van travessar la frontera del Marroc ja han tornat al seu país.
3: El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha actualitzat la xifra de morts. 67 persones han perdut la vida intentant accedir a Espanya des de l'espigó del Tarajal. Ens porta tota la informació Norma Lebrero.
8: En aquestes últimes hores s'ha treballat per reforçar la frontera amb una barrera de contenció marítima a l'espigó fronterer del Tarajal. Són boies i una barrera pneumàtica de mig quilòmetre que sobresurt uns 50 centímetres i que té un metre de fondària per evitar que ningú entri nedant. És la manera de prolongar la frontera dins del mar i que la seva vulneració tingui els mateixos efectes que una frontera terrestre i es puguin fer devolucions en calent. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha comparegut des de la delegació del govern espanyol a Ceuta i ha dit que la situació s'està revertint.
9: La crisi no serà per cerrada, evidentemente, hasta que no se concluya definitivamente en esa situación. No sea por cerrada, pero decimos que la evolución es absolutamente importante, relevante, que se ha revertido la situación casi en su totalidad. Con lo cual, el despliegue de policía, de guardia civil, de las Fuerzas Armadas se mantendrá el tiempo imprescindible.
8: El ministre ha evitat criticar la gestió de la crisi feta pel Marroc, de qui ha dit que és un soci absolutament fiable.
1: I arran de tot aquest tema de la crisi migratòria, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha enviat avui una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i al president del Consell Europeu, Antonio Costa, on expressa la seva profunda preocupació per la reacció que alguns governs europeus han mostrat amb aquesta crisi de Ceuta.
3: El Ministeri d'Interior d'Itàlia, per exemple, ha ordenat la suspensió temporal de l'espai Schengen amb Espanya arran d'aquesta crisi migratòria. A més, s'ha acordat amb el govern francès la possibilitat d'augmentar els controls al llarg de la frontera terrestre entre França i Itàlia.
1: Tot i això, la normalitat ha marcat aquest matí el pas fronterer del Voló als Pirineus Orientals, malgrat aquest anunci del govern francès de reforçar-ne els controls arran d'aquesta crisi.
3: A l'entrada de França no s'hi observa una presència més gran de gens que en una jornada habitual, i els controls es limiten a aturades puntuals a furgonetes, cotxes i motos.
1: Parlem ara de successos. Un home de 65 anys va morir ahir al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis.
3: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís poc abans de 9:45 i investiguen les causes de la caiguda mortal, que hauria estat accidental. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar patrulles dels Mossos i efectius del sistema d'emergències mèdiques, que no li van poder salvar la vida. Els agents han posat els fets en coneixement del jutjat de guàrdia i del Departament d'Empresa i Treball.
1: I més successos. Avui, 9 treballadors d'una empresa de processats de farina de Vilamalla a l'Alt Empordà han estat evacuats i dos d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoníac que s'ha produït al teulat de l'edifici.
3: Segons informen els bombers, la fuita ha generat un núvol tòxic a l'exterior de l'edifici i dos dels treballadors evacuats han requerit trasllat a l'Hospital de Figueres i al Josep Trueta de Girona. Ambdós han estat lleu. A hores d'ara, la fuita ha disminuït molt, segons els bombers, que encara hi treballen, i han establert un perímetre de seguretat al voltant de l'empresa. La fuita no suposa cap risc per a la població del municipi, segons assegura el cos de bombers. Per la seva part, Protecció Civil ha activat el pla PROSICAT.
1: I encara en successos, els Mossos investiguen la mort d'un home del qual se n'ha trobat el cadàver en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar aquest divendres.
3: Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Científica s'han desplaçat al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec d'aquesta investigació. Els Mossos consideren el decés una mort violenta.
1: Enguany, la temporada turística ve marcada per un context molt especial, com és el de l'eclipsi solar total, que tindrà lloc el proper 12 d'agost i que es podrà veure des de diferents punts del nostre territori. D'aquesta manera, l'expectació que ha despertat aquest fenomen es deixa notar al sector turístic, especialment a les Terres de l'Ebre.
3: A menys de 2 setmanes de l'esdeveniment, l'oferta d'allotjaments és pràcticament inexistent i els pocs establiments que encara tenen disponibilitat han disparat els preus fins a xifres poc habituals. Des de Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
10: A les plataformes d'allotjaments esta setmana ja quedaven els darrers disponibles per passar la nit del 12 d'agost a les Terres de l'Ebre amb tarifes que oscil·laven els 400 i els 3.600 euros. Els experts expliquen que és una conseqüència habitual en este tipus de fenòmens, però alerten de la perillositat que suposen els increments desmesurats. Ho explica el sotsdirector de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URB, Pau Galeana.
11: No es pot intentar esquilmar al turista pel fet que puntualment tinguéssim un eclipsi, perquè això jugaria en contra dels interessos futurs del territori, de la pròpia empresa que ho fa, perquè si un turista o un visitant puntual, com pot ser per l'eclipsi, es surt descontent de l'experiència, no repetirà, no recomanarà.
10: Els experts també posen en context el moment en què arriba el fenomen astronòmic. Si l'eclipsi s'hagués produït en temporada baixa, l'increment percentual dels preus probablement hauria sigut encara més acusat.
11: Perquè ja la temporada alta són els preus més elevats. Per tant, l'increment ha de ser, però dins d'aquesta moderació que comentàvem, però l'increment de preus percentualment hauria sigut més significatiu.
10: També considera que els negocis que sàpiguen convertir el fenomen en una experiència completa seran els que en trauran més profit. Restaurants amb terrasses privilegiades, paquets especials o propostes de menjar per emportar poden beneficiar-se especialment d'una jornada que se preveu excepcional.
1: D'altra banda, i a nivell més general, però seguim parlant de turisme, el Centre de Visitants de la Garriga al Vallès Oriental proposa una oferta turística variada durant aquest proper mes d'agost.
3: La seu de recepció es trasllada les tardes de dissabte a l'edifici de Can Raspall, uns caps de setmana que arriben farcits d'activitats guiades, més enllà de les rutes disponibles per l'entorn natural. Des de Ràdio Silenci, Jordi Roig.
12: Als mesos de juliol i agost ja hi ha un gran moviment de visitants per la Garriga, especialment al cap de setmana. Per aquesta raó, s'aprofita els dissabtes per fer una oferta especial per poder conèixer alguns dels edificis modernistes i llocs més icònics del municipi, sense perdre de vista l'entorn natural del Parc del Montseny. Una de les dinamitzadores del Centre de Visitants de la Garriga, Montse Piñero, explica que s'espera molt públic estranger que vingui al municipi.
13: Nosaltres és important, durant aquests mesos de juliol i agost, el públic que ve de l'exterior, sobretot de França, gent d'Anglaterra, etc., i dels Països Baixos també tenim força gent, que venen a buscar, per una banda, termalisme, per altra banda, cultura.
12: El turisme termal i el modernisme porten un gran volum de persones a la Garriga el mes d'agost, amb predomini del turista de la demarcació de Barcelona i una creixent presència de turista internacional, sobretot de França.
1: Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergències per Inundacions, l'INUNCAT, en fase d'alerta per les previsions de pluja intensa a partir d'aquesta tarda.
3: El Servei Meteorològic de Catalunya també informa de la probabilitat d'intensitat de pluja superior a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les Terres de l'Ebre i també al Prepirineu i Pirineu Oriental. Es preveu que aquests xàfecs vagin acompanyats de tempesta, ratxes molt fortes de vent i localment de calamarsa o pedra. En aquest sentit, es demana extremar la prudència en els desplaçaments i en les activitats a l'exterior i mantenir-se informat de les previsions i evolució de les precipitacions a través del mateix Servei Meteorològic de Catalunya, així com consultar també l'estat del trànsit.
1: Seguim parlant de Protecció Civil perquè s'ha fet un nou toc d'alerta per la gran afluència de persones a les zones de bany i l'augment dels accidents.
3: Es crida a la responsabilitat i a la prudència, atès que aquestes altes temperatures estan fent que totes les zones de bany siguin molt més concorregudes i hi hagi força accidents cada dia, segons asseguren des de Protecció Civil. En aquest sentit, es recorda que enguany, a mitjan campanya de bany, ja han mort ofegades 29 banyistes i 55 han resultat ferides. Aquests dies de màxima afluència a les platges coincideixen amb l'inici de la temporada de la posta d'ous de les tortugues careta al litoral català.
1: Obrim plana local. Els Mossos d'Esquadra intensifiquen la vigilància marítima al litoral de Castell-Cap-Roig, a la Costa Brava.
3: És una de les mesures que es prenen davant la vandalització de boies ecològiques en aquest entorn els darrers dies. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
14: Una dotzena de boies que delimiten l'espai de bany en diferents punts litorals de l'espai d'interès natural Castell-Cap-Roig han aparegut vandalitzades aquesta setmana. L'Ajuntament de Palamós ja ha iniciat el procés per reposar-les, mentre que Mossos d'Esquadra reforçarà la vigilància a la zona. Ho ha confirmat l'inspector Jordi Uller, cap de l'àrea marítima de la Policia de la Generalitat.
15: Primer, buscar testimonis, buscar imatges, a veure qui va poder sortir dilluns per la nit. No, de fet, des que ens van instal·lar, tenint l'antecedent de l'any passat, hem estat tot el cap de setmana patrullant, però que evidentment que ara saturarem un altre cop la zona i ens posarem amb una vigilància més intensa.
14: L'inspector Uller ha confirmat que l'acció vandàlica s'atribueix a persones que volen poder arribar amb les seves embarcacions fins a la mateixa línia de costa.
1: I d'altra banda, Vall d'Oreix, entitat municipal descentralitzada, al terme municipal de Sant Cugat, és una de les zones de l'àrea metropolitana de Barcelona amb més vulnerabilitat a la gentrificació climàtica.
3: Així ho indica el primer índex metropolità que ha analitzat 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i que permet consultar barri a barri i pràcticament bloc a bloc el risc que determinats entorns esdevinguin més cars i acabin expulsant la població més vulnerable a causa del seu atractiu ambiental. Ens amplia la informació des de Cugat Mèdia, la Sara Vella.
16: L'eina d'accés lliure l'ha desenvolupat un equip d'investigadores de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. A part de Vall d'Oreix, el mapa també assenyala les planes, la floresta i algunes zones del centre de Sant Cugat com a zones vulnerables. Sentim Amàlia Calderón, investigadora del projecte.
17: Cada vegada més, les zones que siguin climàticament, que siguin més adaptades, que tinguin més espai verd, un espai públic de qualitat, ombra, un parc de l'habitatge preparat, hi ha un risc que això generi unes dinàmiques de gentrificació i d'especulació.
16: Per elaborar aquest mapa i dibuixar quines són les zones amb més risc, han combinat indicadors ambientals, socials i d'habitatge. Entre d'altres, s'han analitzat paràmetres com la temperatura, la contaminació, la proximitat a espais verds, l'antiguitat dels edificis, la presència de població vulnerable, l'habitatge de lloguer, la disponibilitat d'equipaments i refugis climàtics. El resultat és un índex predictiu, és a dir, que no indica que un barri ja estigui patint aquest procés, sinó que identifica aquelles zones que reuneixen les condicions perquè es pugui produir en el futur.
1: Obrim ja el bloc cultural parlant de música, que ha tornat aquest divendres als Jardins de Terra Mar de Sitges amb la novena edició del Festival homònim.

0: Sílvia Pérez Cruz amb la presentació d'Oral Abissal ha estat la protagonista de la primera vetllada d'enguany, encisant el públic que pràcticament omplia el recinte en una nit marcada per una forta xafogó. Fins al 12 d'agost, el festival desplegarà 12 actuacions de gèneres i estils diversos. Earth, Wind and Fire, Rosana, Joan Dausà, This is Michael, són alguns d'aquests noms que passaran per uns jardins que ofereixen també propostes locals amb el cicle Imprescindibles. El Terramar arrenca amb un 75% d'entrades venudes per a tota la programació, un 5% més que el primer dia de l'any passat.
1: Seguim amb més festivals. El cantant italià Zucchero ha estat l'encarregat de donar el tret de sortida a la segona edició del Festival Mar d'Estiu a Santa Susana, al Maresme, on ha fet parada en el marc de la gira per commemorar el quart de segle del seu gran hit Baila.

0: La cita s'allargarà fins al 17 d'agost i portarà a l'escenari maresmenc artistes com Sergio Dalma, Joan Dausà, Ginestà, Els Amics de les Arts o Leire Martínez, entre d'altres. El festival, a més, combina els espectacles musicals principals amb altres en un escenari situat a l'exterior de l'escenari principal, amb una proposta d'oci nocturn a través també d'un Garden Village i una àmplia oferta gastronòmica.
1: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, del Barça, que va perdre els penals al segon partit de la pretemporada contra el Birmingham City després d'empatar 2 al temps reglamentari. Els dos gols blaugranes van ser obra de Hamza Abdelkarim, els dos primers que fa amb el primer equip.
3: Amazing, of course. Really happy.
4: És increïble, és clar. Estic molt content i espero que tant l'equip com jo puguem continuar treballant i millorant partit rere partit. És clar que treballem cada setmana per millorar. El Birmingham era un rival complicat, un equip molt físic, i això s'ha notat sobre la gespa, però ha estat un bon partit.
3: It was a good game.
0: En el partit disputat a St. Andrews va debutar un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
1: El Barça, per cert, també ha fet oficial el fitxatge de l'extrem belga del Bruges, Jesse Bissiou, que tindrà fitxa del filial i signa per 5 temporades.
0: Mentrestant, Ter Stegen ha arribat aquest mateix divendres a Amsterdam per incorporar-se a l'Ajax de Mitchell.
1: I per la seva banda, l'Espanyol juga a les 4 de la tarda al Riverside Stadium contra el Middlesbrough.
0: El futbolista perico Edu Expósito recordava ahir que ja falta poc perquè comenci la Lliga i que esperen la incorporació de més jugadors.
5: Ja portem uns quants partits i mica en mica agafant sensacions. Al final queden ara 2 partits i comença la Lliga. Motivats perquè ja queda molt poc per començar, tornar a la competició i esperant també que vinguin més companys.
1: Seguim parlant de futbol i d'amistosos de pretemporada, en aquest cas a la segona federació. El Reus Redis s'enfrontarà al Manresa a partir de 8:15. La prèvia d'aquest partit des de la Nova Ràdio, Aleix Pérez.
6: Els reusencs juguen el seu primer partit aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'annex de l'estadi municipal davant el Manresa. Aquesta serà la primera oportunitat de veure l'ama del nou entrenador, especialment a l'hora de definir la línia defensiva. La renovació de Lluís Lacas ens pot comportar mantenir 3 centrals en fase de construcció, encara que bé el Tarragoní o Andy Alarcón poden avançar-se fins al pivot. El mateix Alba Cara destaca la importància de provar moviments en aquesta mena de partits.
7: Potser amb 5 centrals potser estaríem valorant més l'opció de jugar amb 3, com molt bé dius, però bueno, vull provar coses. Crec que estem en pretemporada, és una bona època per a provar coses, canviar sistemes si s'han de canviar. Ara és quan d'alguna manera ens podem equivocar.
6: L'enfrontament, però, es disputarà a porta tancada i els aficionats reusencs hauran d'esperar fins dilluns per veure el seu equip al Torneig Històrics de Barcelona.
0: I més partits de pretemporada a les 7, Olot-Nàstic de Tarragona, també Espanyol B, Sant Andreu i l'Escala Badalona.
1: Des d'Olot Televisió, en aquest cas, escoltem la prèvia del partit entre l'Olot i el Nàstic per Aniol Puigvert.
8: L'Olot està a punt per rebre el Nàstic de Tarragona de Primera Federació. Els de Roger Vidal volen començar a trobar bones sensacions per preparar el primer partit de Lliga que jugarà d'aquí un mes contra l'Ebre. Vidal explica que aquestes setmanes ja s'han començat a treballar aspectes més tècnics i tàctics que es volen posar en pràctica aquest dissabte.
9: Sí, aquesta tercera setmana ha estat la setmana que ja comencem una mica més a introduir conceptes. Les dues primeres han estat per arribar bé als partits, no?, que teníem, els compromisos que teníem amb equips de categoria superior, i aquesta setmana ja està sent més exigent a nivell físic i també a nivell tàctic. Contents amb els jugadors que hem incorporat i també molt contents amb els jugadors del filial i juvenil que estan participant als entrenaments.
8: El partit es jugarà aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'estadi municipal.
1: Tenim també la prèvia, en aquest cas, del partit que, com hem explicat, jugaran l'Escala i el Badalona. Des de Ràdio L'Escala ens ho explica Ivan García.
10: El Futbol Club L'Escala disputarà el segon test de pretemporada avui a partir de les 7 de la tarda a casa contra el Badalona, un rival també de la tercera federació. El tècnic escalenc David Gurillo tindrà una nova oportunitat per veure els nous fitxatges i els jugadors que estan en període de prova.
11: gran part de la plantilla era de la zona, no? Relativament de la zona. Ja sabem que l'exigència de la categoria doncs, fa que necessitis jugadors d'un nivell molt alt i en aquesta zona doncs, per densitat de població n'hi ha pocs i necessitem encertar molt bé amb aquestes peces o convèncer jugadors que estan amb altres equips perquè vinguin amb nosaltres.
10: El primer test va ser contra l'Espanyol B i els escalencs van cedir per 0-1.
1: I acabem avui parlant de ciclisme, perquè el Tour de França femení comença aquest migdia a Lausana, Suïssa, amb el gran atractiu de veure en acció la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, l'actual campiona de la Volta a Espanya femenina.
0: Blasi, de 23 anys, arriba al seu primer Tour com a una de les favorites. Aquest any, a banda de la Ronda Espanyola, ha guanyat el Tour femení dels Pirineus, la Volta a Catalunya o l'Amstel Gold Race, una clàssica dels Països Baixos. L'altra catalana del Tour és Mireia Benito, que hi participa per segona vegada.
1: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
12: La xarxa de comunicació local.

0: xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem...

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya, l'INUNCAT, en fase d'alerta per les previsions de pluja intensa a partir d'aquesta tarda. Unes pluges intenses que es concentraran sobretot a les Terres de l'Ebre i al Prepirineu i Pirineu Oriental. I és que el Servei Meteorològic de Catalunya informa de que en aquestes zones la intensitat de la pluja podria ser superior als 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Es preveu que aquests xàfecs vagin acompanyats de tempesta, ratxes molt fortes de vent i localment de calamarsa o de pedra. I aquest cap de setmana hi ha operació sortida de les vacances d'agost a tot Catalunya. L'aeroport de Barcelona al Prat té previstos més de 3.300 vols fins diumenge, mentre que el Servei Català de Trànsit espera que surtin de l'àrea de Barcelona uns 575.000 vehicles. Per últim, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació Catalunya. Precisament parlem encara de les afectacions en trànsit, i és que la calçada tallada que hi havia entre Castellbisbal i Martorell ja s'ha aixecat. Per ara només hi ha un carril tallat, i on ara mateix hi ha problemes de circulació és a la Jonquera, a la Nacional 2, on hi ha uns 5 quilòmetres en direcció nord de circulació amb congestió. També a l'AP7, 3,5 quilòmetres, també en direcció nord, és a dir, en els dos sentits, cap a França. I seguim parlant del Servei Català de Trànsit, i és que ha publicat les dades provisionals de sinistralitat fins al 31 de juliol d'aquest any. I ha constatat que 80 persones han mort en 76 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya. La xifra suposa un 9% menys que en el mateix període de l'any passat, quan van perdre la vida 88 persones en 82 sinistres. I parlem de successos, i és que un home de 65 anys va morir aquest divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis. I encara en plana de successos, nou treballadors d'una empresa de processats de farina de Vilamalla a l'Alt Empordà han estat evacuats i dos d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoníac que s'ha produït aquest matí al teulat de l'edifici. Aquesta fuita està localitzada en aquesta empresa i no ha de preocupar a la població del voltant. I parlant en clau de política espanyola, el govern espanyol assegura que la situació migratòria a Ceuta ja està revertint de mica en mica i que la majoria de les 53.000 persones que es calcula que van travessar la frontera del Marroc han tornat al seu país. I en esports, el Barça va perdre els penals 3-2 al primer partit de pretemporada contra el Birmingham City i després d'empatar 2-2 en el temps reglamentari. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Codina, de l'Avinguda Mancomunitat número 18, al barri de les Guardioles.

0: per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.

Avui dediquem a Mitch Miller, músic, cantant, director i productor musical americà. Nascut en 1911 i mort l'any 2010, va assolir èxits entre els anys 50 i principis dels 60. Durant 10 anys va liderar la seva formació Mitch Miller and the Gang, amb un cor masculí. Va guanyar molts simpatitzants amb els seus espectacles televisius, on va començar a aplicar la seva impressió de la lletra de la cançó que Miller cantava. Entre els seus èxits, la cançó The Yellow Rose of Texas i la marxa del Coronet Boogie, que més tard s'ha utilitzada per la banda sonora de la pel·lícula El pont sobre el riu Kwai, de 1957. Entre els molts artistes que Mitch Miller va produir es troben Frank Lane, Ray Conniff, Percy Faith, Johnny Mathis i Tony Bennett, alhora que no va voler el contracte amb Bob Dylan, en no acceptar el nou moviment conegut com rock and roll. Escoltem a Mitch Miller amb les seves cançons. Hem obert amb Pretty Baby i Be My Little Baby Bumblebee. Sonara Sweet Adeline, Let Me Call You Sweetheart.

són ara 2.000 d'ells més. When Irish Eyes Are Smiling i My Wild Irish Rose. També segueixen Shine on Harvest Moon i For Me and My Girl.

Amb aquest tema tanquem el programa dedicat avui a Mitch Miller i la seva música. Us dic la vostra atenció. Us emplacem fins al proper programa amb bo d'orquestra. Gràcies i fins aviat. Adéu-siau. Amb bo d'orquestra.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Sense incidències a la frontera francesa ni als vols cap a Itàlia per la crisi migratòria de Ceuta. França ha reforçat preventivament els controls a la frontera amb l'estat espanyol, tot i que avui el pas pel Voló ha funcionat amb normalitat. Itàlia també ha establert controls d'entrada per als viatgers procedents d'Espanya, una mesura que, segons Roma, només afecta ciutadans de països extracomunitaris. Des d'Espanya, també el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra el govern espanyol. I és que des de Ceuta ha acusat a Pedro Sánchez d'haver actuat tard i de no haver previst una crisi que assegura que era coneguda des de feia dies.
2: És impossible no saber que un contingente tan grande como este no se venía dirigiendo hacia Ceuta desde hacía varios días.
1: Per la seva banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, assegurava aquest matí que la situació ja s'ha revertit i eleva a 67 les persones mortes.
3: Todos aquellos que entraron de una forma ilegal, han tenido un conocimiento inmediato y claro que así no se entra en España.
1: També atribueix la normalització a la col·laboració amb el Marroc, que qualifica de soci fiable. I parlem del temps, perquè aquesta tarda Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta davant la previsió de pluges intenses durant aquest vespre. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es poden superar els 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts a les Terres de l'Ebre i al Prepirineu i Pirineu Oriental. Precisament en aquest Pirineu Oriental ja han començat a caure alguns ruixats, que en aquests poden anar acompanyats de tempestes, fortes ratxes de vent i puntualment de calamarsa o pedra. Davant d'aquesta situació es demana molta prudència, especialment en els desplaçaments a les zones inundables. Tot i la previsió de pluja en alguns punts del territori, el risc d'incendi segueix elevat. Precisament 89 municipis de 15 comarques estan avui a nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal. Precisament fa una hora un incendi agrícola a Montblanc ha obligat a tallar la carretera TV-2421 en tots dos sentits. Els bombers hi treballen en 9 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder. I parlem en plana de trànsit, i és que des d'aquest dissabte omplir el dipòsit és una mica més car, després que s'hagi reduït la bonificació als carburants de 15 a 10 cèntims per litre que es va aplicar per la crisi energètica. I tot això coincidint amb l'inici de les vacances d'agost, on Catalunya viu una intensa operació sortida fins diumenge. L'aeroport del Prat preveu, per exemple, més de 3.300 vols. Trànsit calcula la sortida de 575.000 vehicles a l'àrea de Barcelona i Renfe reforçant l'oferta de places. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Codina, de l'Avinguda Mancomunitat número 18, al barri de les Guardioles.

0: què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Entenc.

0: per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Hola.
2: Hola.
1: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre a un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
3: La de fora.
4: La de dins.
1: La que escriu.
5: I la que parla.
6: I la que parla.
1: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
7: Aquest programa s'emet en segona audició.

Bon dia. Comencem el 20 a la festa del 31, del 7, del 26, que això vol dir que és l'últim programa d'aquesta setmana i d'aquest any, eh? Diguem-ho així. Bé, comencem amb bona música. Tornem amb música disco, eh? I ens trobem a la nord-americana Cher amb el tema The Chop Chop Song, que també va ser un track de la banda sonora de Sirenes.

Bé, doncs ara presentarem el pack cultural d'avui i tenim, com a llibre, tenim una guia del National Geographic de Londres. Com a disc tenim un disc molt especial, el que li deia ara l'Eli, Tirem la casa per la finestra. És un disc doble i aquest disc es diu Music of the Millennium i hi ha, com esteu escoltant, doncs Queen i també els Stones, els Who, hi ha el Bon Jovi, el Dire Straits, Oasis, bueno, fins a 20 la primera cara i 19 la segona cara, o sigui que aquí teniu 39 temes, eh? A segona hi ha gent com John Lennon, Bob Marley, Phil Collins, George Michael, Roxy Music, Paul McCartney, Beach Boys, etc, etc, etc. O sigui que és un disc que val la pena, eh? Això és el disc. I la pel·lícula, tenim una pel·lícula que és un western, que va dirigir Ron Howard, i on hi surten Tom Cruise i Nicole Kidman, eh? Un horitzó molt llunyà. És la pel·lícula d'avui, d'acord? O sigui, ja podeu començar a trucar al 93-668-6161 i aprofitarem llavors per fer el concurs aquest també, quan truqueu, cançons amb nom de dona, eh? Que avui, precisament, a Cal Mingú, del que està en el carrer Esperanto número 7, ens regala dos esmorzars de forquilla, d'acord? Aneu mirant tot això, aneu païnt-ho i podeu ja començar a trucar, doncs, al 93-668-6161. Eli, què posem? Deixem aquesta, eh? Deixem aquesta.

0: Primer, deixeu-me dir, diu que tenim trucada, però deixeu-me dir que estem escoltant els donostiarres La Oreja de Van Gogh amb la cantant Leire Martínez i ens interpreten el tema El Último Vals. I ara agafem la trucada. Hola.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Amb qui parlo?
1: Amb el Sergi.
0: Hombre, què passa, Sergi? Com estàs?
1: Com estem?
0: Molt bé. Què estàs, teletreballant o estàs a la feina?
1: Avui teletreballant.
0: Ah, amigo, estàs a caseta,
1: ja, eh? Un moment per fer el cafè i fer la trucadeta.
0: Molt bé, molt bé. Escolta'm una cosa, què t'agradaria escoltar de música?
1: Doncs mira, una cançó que últimament he estat escoltant bastant i que crec que està, a més, molt, molt relacionada amb el que està passant aquests dies a Mallorca.
0: Sí.
1: A Palma, aquestes manifestacions que hi ha en contra del turisme de masses i això. És una cançó que parla una mica d'això.
0: I és algun grup d'allà de la illa o no?
1: Sí, és una cantant mallorquina que es diu Maria Jaume i que aquesta cançó, que es diu Hotel Sol i Playa, la canta amb el Pau de Bon, que és el cantant d'Antònia Font.
0: Ah, val. Pau de Bon, eh?
1: El Pau de Bon.
0: No
1: sí.
0: De Bon.
1: Llavors, clar,
0: de una, Bon, no de una... Bon.
1: De Bon, no de Bon.
0: Val.
1: I llavors això és una cançó que parla doncs, una mica de la pressió turística que hi ha a l'illa de Mallorca i és una mica també un relleu generacional entre Antònia Font i aquesta cantant
0: Maria Jaume,
1: que és més joveneta.
0: L'escoltarem amb interès, a veure com sona aquesta noia, eh?
1: Exacte.
0: Molt bé, ha de ser joveneta, no? Perquè el Pau de Bon és el que dius tu, és un relleu generacional, perquè aquest home ja té una edat, no?
1: Clar, ja té una edat i ella és una... Això, és
0: I ella comença ara, no?
1: Més joveneta, sí, té uns 20 i pico. Però, bueno, una mica al final tenen la mateixa visió, no?, del turisme i del que està passant a l'illa de Mallorca.
0: Molt bé, molt bé. Escolta, Sergi, m'has dit la cançó, que li he anat anotant tot això de la Maria Jaume, sí. Pau de Bon, però com es diu la cançó?
1: La cançó es diu Hoteles, Sol i Playa.
0: Uah! No hace falta decir-ne de més, eh? Molt bé. Doncs, molt bé. I llavors, tu saps que fem un concurs?
1: Sí.
0: Cançons amb nom de dona. Perquè llavors aquí tenim, doncs, que el Mingo ens regala dos esmorzars de Forquilla i hauràs d'adivinar quin és la cançó, quin nom de dona diuen. Eli, posa-li... A veure, espera't. Jo què sé, el 40... El 46, que és més modern. No? Pel Sergi. A veure, Sergi, alerta.
1: Sí.
0: Laura no está. Laura se fue. Laura se está. Nom de dona, ja l'ha dit, eh?
1: Claríssim, no?
0: Ja, per això. Quin nom diu?
1: Laura.
0: Una que pot ser cunyada, no?
1: Per exemple,
0: podria
1: ser la cunyada.
0: Tens alguna amiga també, Laura, o no?
1: També tinc alguna amiga.
0: Una amiga, Laura,
1: sí,
0: no?
1: Conec algunes Laures.
0: És un nom que es posa bastant, eh? O es posava.
1: Sí, sí.
0: Ara ja no tant, però a aquelles èpoques, sí, sí. De les noies de 30 i pico, 40 anys, hi ha bastantes de Laures.
1: Sí, bueno, i va ser aquesta època, aquesta cançó d'Anec, no?
0: D'Anec, exactament, és una cançó d'Anec, sí,
1: moltes Laures.
0: Molt bé. Perfecte, Sergi, doncs me n'alegro de poder parlar amb tu, eh?
1: Igualment.
0: Des de quasi el teu àtic, que falta molt poc per arribar a l'àtic, oi?
1: Quasi.
0: Bones vistes, no? Veus la Sagrada Família des d'aquí o què?
1: Sí, es veu la Sagrada Família.
0: Per això que...
1: Bueno, es veu des de molts llocs, ara, de Barcelona.
0: Sí, sí, sí. Teniu bona vista aquí dalt, eh? Molt bé, maco, doncs me n'alegro d'escoltar-te. Una forta abraçada i ens veiem, diumenge,
1: que
0: no?
1: Que vagi molt bé el programa, ens veiem diumenge.
0: Molt bé, maco. Adéu, que vagi bé. Adéu, una abraçada.
1: Adéu.

Bé, i ara anem amb la petició que ens ha fet el Sergi, de Maria Jaume i Pau de Bon, que es diu Hotels, Sol i Platja.

0: Marisabel.
1: Bueno. Fàcil, no?
0: Sí.
1: Aquesta vegada ha anat, escolta, a la primera, eh? Molt bé.
0: Sí.
1: Doncs tens el número 2, eh? Per Calmingo, carrer Esperanto, que ens dona dos esmorzars de forquilla, eh? Val?
0: A te tengo el 1 i el 2.
1: Tens el número 1 pel disc i tens el número 2 pel Calmingo, d'acord?
0: Vale. Y que tenga buenas vacaciones, porque ya hoy ya plegamos.
1: Sí, sí, sí. Tú también, ¿eh? Que tinguis buenas vacances.
0: Sí, sí, no me se nota en el hablar.
1: Sí, que estás content, ¿eh? Es nota molt que estás content.
0: Sí.
1: Escolta'm, i de cançó què vols escoltar? Perquè no m'ho has dit encara.
0: Vacaciones de verano.
1: Ah, de Fórmula Quinta.
0: Sí.
1: Vale, vale. Doncs vinga, aquí tens. Vacaciones de verano de la Fórmula Quinta. Que, com que te'n vas de vacances, ja vols cançons d'estiu, eh?
0: Efectivament, Ferran.
1: Molt bé, una abraçada.
0: Igualment.
1: Que vagi bé, adéu.
0: Fins l'any que ve.
1: Exacte, fins l'any que ve. Vinga, que vagi bé. Vinga.

0: Hola, tenim trucada. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal, Carles? Com estàs?
1: Molt bé. I tu què?
0: Bé, mira, aquí ja començant el programa, tu.
1: Ah, ja he vingut a buscar el CD.
0: Ah, ja has vingut i tot?
1: Sí, bueno, perquè he tingut que baixar. Perquè la noia que es porta tenia molta pressa i llavors no he tingut temps d'allò. Jo volia vindre quan estessis tu, però
0: havien
1: de pujar.
0: Un altre dia, tu. Com fem el programa cinema, que és a la tarda, pots venir una estona i ja està,
1: Molt bé.
0: Val? Bueno, què vols escoltar, mira, Carles?
1: Bueno, ja que és l'últim dia, i sé que tu t'agrada molt a Don Star,
0: sí,
1: he demanat el Río Sin Fin.
0: Río Sin Fin, que es queda sense veu, l'amic Pere.
1: Sí, tant, pues molt bona aquesta, molt...
0: Sí, és de, les, de tota la vida de Don Star, tio, que sí, sempre recordes, no?
1: I tal, on està, o sigui, el Río Sin Fin, Man World, aquella del Jay Brom.
0: Sí, sí, exacte.
1: Comprensión, bueno, La Casa del Sol Naciente, que eren molt dir, bones.
0: També hem fet La Casa del Sol Naciente, però esclar, amb la veu del Pere Gené canvia molt.
1: I tant, i tant, no, i tant.
0: Però bueno, la dels dracs...
1: Va ser molt bona, van tenir unes coses molt...
0: Sí.
1: Unes gravacions molt bones.
0: Molt bé. Doncs, Carles, anem per parts. Ara, a veure, el pack cultural, tinc la...
1: Sí.
0: Jo suposo que ja sé per on aniràs, però bueno, tinc la guia de Londres, tinc la pel·lícula de Tom Cruise, Nicole Kidman, Un horitzó molt llunyà, i tinc el disc Music of the Millennium, que ja és un disc doble, que hi ha Queen...
1: Que és de color gris.
0: Sí, ja el tens.
1: Ah, no, ja el tinc aquest. Doncs.
0: Ah, amigo.
1: Anem per la pel·lícula avui.
0: Doncs vinga, va, anem per la pel·lícula. Així tindràs el número 1 per la pel·lícula.
1: Molt bé.
0: D'acord, Carles?
1: D'acord, Ferran.
0: Espera't, que hem de fer la cançó. La cançó amb nom de dona, a veure... Posa-li la primera, sí. A veure si la...

0: És el Camilo Sesto, eh?
1: Por donde pasas dejas huella.
0: Com veus, la cançó té arrels greques, eh?
2: Sembla que és Melina, no?
0: Correcte. Sí, senyor. Encara que abans de dir-ho ja saps quin és, tu. Tu ets un tio musical.
2: Tot. Aquests ara, els catarres i tots aquests, no
0: els controles.
2: No segueixo tan bros d'abans, sí, tot. Home.
0: Molt bé, Carles. Doncs vinga, tens el número... a veure... Sí, el número 3.
2: Molt bé.
0: El sorteig aquest de l'esmorzar Calmingú. D'acord?
2: Molt bé, d'acord.
0: Vinga, una abraçada, cuida't.
2: Vinga, una abraçada igualment.
0: Que vagi
2: igualment,
0: bé.
2: Cuida't.
0: Adéu.
2: Adéu. Adéu.

Anem amb la petició que ens ha fet el Manolo. Com que se'n va de vacances, el nano està molt content, doncs ha demanat Vacaciones de Verano, que la fa Fórmula 15.

I ara estem escoltant a Umberto Tozzi, italià nascut a Turí, famós als finals dels anys 60, tots i també als 70, i ens interpreta un dels seus grans èxits, Ti Amo.

93-668-6161. Guia de Londres, el disc del Millennium i la pel·lícula Horitzons Llunyans, eh? Ara anem... Faltava una cançó catxonda, que a finals dels 60 i principis dels 70 van ballar la majoria a les discoteques de l'època. El grup era Chic Horitip i el tema Son of My Father, fill del meu pare.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi agrícola a Montblanc. El foc s'ha declarat a la zona del Masnou, a tocar de la carretera TV-2421, que ha estat tallada en tots dos sentits al quilòmetre 3. Hi han treballat 10 dotacions terrestres dels bombers, que encara fan tasques de control d'aquest incendi i per donar-lo totalment per finalitzat. També hi ha un helicòpter bombarder i efectius de les ADF. Les flames han afectat una illa buscant entre camps agrícoles, però el càmping Montblanc Park, situat a prop de la zona, no ha patit cap afectació. Encara un altre incendi a l'Alta Ribagorça. Els bombers treballen en la revifada de les flames de l'incendi de Sanet, una situació prevista per la inestabilitat associada a les tempestes que s'acosten. L'objectiu és evitar que el foc superi els barrancs de Lladura i la Coma, amb 6 mitjans aeris desplegats. I és que en tot aquest context de risc d'incendi elevat, avui hi ha 89 municipis de 15 comarques que estan a nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal. Però paral·lelament hi ha previsió de pluja en alguns punts dels territoris. Precisament el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per temps violent entre les 6:05 i les 8 del vespre, amb possibilitat de pedra de més de 2 centímetres, ratxes de vent superiors als 90 km per hora, esclafits i tornados o mànegues al Ripollès. Precisament per seguir la previsió del temps, contactem amb Marc Jaureguizar. Bona tarda.
2: Hola, què tal? Acabem aquest dissabte que ha estat al matí molt assolellat i al migdia les temperatures han reculat lleugerament, màximes que els valors més elevats han rondat entre els 37 a 38 graus a vilars com Montesquiu, Tàrrega o a la mateixa ciutat de Lleida. Amb una tarda passada per aigua una altra vegada tot el Pirineu, al sector del Ripollès, Garrotxa, Cerdanya, hem tingut forts patacs d'aigua i també la pluja s'ha deixat veure a la zona dels ports, amb una xafogó molt marcada durant tota la jornada a tota la costa catalana. Demà diumenge ens despertarem amb unes temperatures ja elevades a tota la costa catalana, puntualment seran més elevades a la zona de la Costa Brava i Terres de l'Ebre, i una xafogó que no voldrà marxar. Tornarem a tocar els 40 graus al Pla de Lleida i uns ruixats que tornaran a aparèixer a la tarda a la zona del Pirineu. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
1: I parlem de trànsit i revisem l'estat de les carreteres, on ara mateix tenim circulació amb congestió a la frontera, a la Jonquera, a l'AP7 i a la Nacional 2. Respectivament, hi ha 6 quilòmetres i 5 quilòmetres, respectivament, de congestió en aquest punt. I tot això en el dia en què omplir el dipòsit és una mica més car, després que s'hagi reduït la bonificació als carburants de 15 a 10 cèntims per litre, coincidint amb l'inici de les vacances d'agost. I ens anem en cultura, i és que la música ha tornat aquest divendres als Jardins de Terramar de Sitges amb la novena edició del festival homònim. Sílvia Pérez Cruz, amb la presentació d'Oral Abissal, ha estat la protagonista de la primera vetllada. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Codina, de l'avinguda Mancomunitat número 18, al barri de les Guardioles.

El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics.

0: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Jo ja només demano hora al metge mitjançant l'aplicació.
2: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
1: A la nostra edat estem fets uns tequis.
3: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Aquest programa s'emet en segona audició.

Bé, comencem doncs la segona hora del Vine a la Festa i començarem a treballar recordant-lo del Pack Cultural. Tenim una guia de Londres, del National Geographic. Tenim un disc doble, això ja es tira la casa per la finestra, perquè és boníssim el disc, és el Music of the Millennium, i aquí hi ha grups pues, bueno, com aquest que està sonant. A veure, Eli? Dire Straits, Però tenim Queen, Rolling Stone, Wu, Jon Bon Jovi, Oasis, Supertramp, Lenny Kravitz, Tina Turner, Peter Gabriel, Blondie, Texas, Elton John també, bueno, i el segon disco hi ha el John Lennon, Bob Marley, el Phil Collins, bueno, quantitat de gent molt coneguda amb temes molt coneguts, O sigui, és un disc molt bo. I tenim una pel·lícula, perquè no li agradi la música, pues, si li agrada el cinema, Un horitzó molt llunyà, de Tom Cruise i Nicole Kidman. És un western d'una època amb no tants trets, però moltes caravanes i moltes muntades de cavall. Està molt bé, un paisatge brutal. Bueno, és una bona pel·lícula. Sabeu que van ser matrimoni, aquesta parella. Aquí no sé si estaven casats o potser es van enamorar allà a les praderes aquelles. Bé, doncs ja sabeu, Londres, Music of the Millennium i Un horitzó molt llunyà. I després tenim cançons amb nom de dona, que si l'encerteu, doncs també tenim el Cal Mingo, que ens ofereix dos esmorzars de forquilla. Jo us recomano les mandonguilles, Però la gent que menja callos, que menja altres coses, també diu que són boníssims. Hi ha bacallà, també tenen truita de patata, bueno, te sentes en una taula amb un plat allà davant i, bueno, suc espà, D'acord? Vinga, va. Doncs 93-668-6161. I ara seguim amb les nostres cançons. I tenim ara els Dracs, que és un grup format als anys 60, a la nostra vila. Ens canten potser la millor versió que s'ha fet de La Casa del Sol Naixent. Jo diria no potser, sinó la millor.

La tolerància arribarà a tal nivell que les persones intel·ligents tindran prohibit pensar, per no ofendre els imbècils. La meva edat és alguna cosa entre massa tard per començar de nou i massa aviat per rendir-se. La millor edat d'una persona és quan deixa de complir anys i comença a complir els seus somnis. Cada estudiant hauria de tenir esmorzar i dinar a l'escola, si els presos la tenen, perquè els futurs doctors, enginyers, llicenciats i artistes no. Els homes perden la salut per fer diners i després perden els diners per recuperar la salut. I per pensar ansiosament en el futur, s'obliden del present. Viuen com si mai anéssim a morir i moren com si mai haguéssim viscut. Això ho va dir el Dalai Lama. Va, l'última d'avui. Néixer és un miracle. Estar viu, un regal. Tenir salut és una bendició. I viure en pau és la felicitat.

0: I amb aquest tema de John Lennon, que bo que és tu, Imagine. Bé, diu que tenim trucada, hola?
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia, què tal?
1: I bona tele.
0: Sí, bueno, això ja quasi de preveure. Si mires sempre a l'home del temps, et sí. Diu que ve una onada de calor perquè no t'espantis.
1: Pues em sembla que aquesta onada de calor ja hi és del mes de juny.
0: Podria venir una onada d'aigua, no?
1: Això podria de venir. Una
0: onada d'aigua, sí. Bé,
1: sobre Concepció Brull.
0: Sí, la Eli ja m'ho ha comentat. Concepció, què vols escoltar?
1: Ghost,
0: la banda sonora?
1: Ah, això, la banda sonora de Ghost, sí.
0: Ah, molt bona, eh? L'has vist, la pel·lícula?
1: Sí, mare de Déu, dues o tres vegades.
0: Vàries vegades, eh? Nosaltres també, eh? Ens va agradar molt i sempre hi ha detalls que se t'escapen, que amb una segona vegada, amb una segona visió, pues sempre te'n dones compte. Dius, això se'm va escapar la primera, goita. Passa això, eh? Dir, sí. Nosaltres
1: sí.
0: També ho fem, això. Quan ens agrada una pel·lícula, eh?
1: Sí.
0: Doncs bé, l'Eli això ja t'ho ha buscat i ja ho té. I ara el que m'has de dir, a veure què vols, el llibre, el disc o el DVD?
1: El disc... Bueno, el disc, sí.
0: El disc, val. El disc tens el número 2.
1: D'acord.
0: 2, Concepció, espera que ho anotem. Després, al final del programa, com que fem el sorteig, doncs ja veurem a qui li toca. I després també tenim lo de les cançons amb nom de dona, que te'n posarem una, i a veure si ho endivines, doncs tindràs també l'opció, amb el sorteig final, de que puguis anar a esmorzar a Cal Mingú, que és allà al carrer Esperanto, número 7, al carrer Esperanto, dos esmorzars de forquilla, eh? Em va dir el Mingú, em va dir, per la persona que li toqui, l'acompanyant, evidentment. Doncs amb això tindries el número 4.
1: 4,
0: pel sorteig aquest, val? Concepció, i ara la Eli et posarà... Perquè jo ja ho dono per fet que l'adivinareu, eh? Vull dir, et posarà una cançó i a veure quina és. El nom de la dona. Sí, ja ho he dit? Que on era, que ràpid. Torna a començar. Torna a començar. Eli. Què?
1: Anita, no?
0: No.
1: Ai.
0: Ho diu 40 vegades, estic tranquil.

0: Linda.
1: Eh?
0: Linda.
1: Linda, molt bé, clar que sí. Era el Miguel Bosé, eh? Aquest senyor tan, tan raro que s'ha tornat ara. Sí. Quan era jove encara cantava aquestes cançons, eh?
0: Oh, i tant.
1: Després ara amb tot això del temps i tal, el tio s'ha tornat mig lelo, tu. Bé, doncs tens el número 4, eh? Pel sorteig de Calmingo. Calmingo, ja sabeu que està allà dalt la piscina, al carrer Esperanto.
0: Sí, no, ja ho sé, ja hi he anat per sí? La piscina i nada.
1: Val, nosaltres també anem una colla i cada 15 dies també anem a esmorzar i ens ho passem molt bé perquè es menja bé, la colla fots unes risotades i, escolta, això és el que es tracta. Teràpia de grup, tu.
0: Eh? No, sí, des de l'Eugo, que bueno, sí.
1: Tu eres de les que...
0: De grup allà.
1: Eres de les que anava a la piscina... O vas a la piscina encara o no?
0: No, ara venen, no, ja fa molt temps. Ah. Una colla. I nosaltres érem de 14 a 15.
1: Ah, sí.
0: Quan hi anàvem.
1: Us poseu allà al final amb una taula ara... molt llarga, oi?
0: Sí. Però ara em falta la meitat, eh?
1: Ja. Mare, sí, ara són poques, sí. Ara sí, les posen ara... en una taula rodona allà a l'entrar.
0: Sí,
1: la millor
0: sí,
1: són...
0: ja m'ho van dir, ja.
1: Sí, són 5 o 6, a la millor
0: 5
1: 7,
0: o 6,
1: però...
0: sí, ja veus tu, de tantes mare de Déu.
1: Sí. Doncs sí, ja veus que ho controlem,
0: bé,
1: eh?
0: Ja no hi és. Ja. Sí, oh, ho controleu tot vosaltres,
1: ja veus,
0: eh?
1: Ja veus que controlem qui entra, qui surt, eh? Home, ja fa uns quants anys que anem, eh? Ens ho passem molt bé.
0: Ja. I tant que sí.
1: Molt bé. Doncs, vinga, Concepció, ja ho tenim, ja tens tots els números, està clar, no?
0: El 2
1: pel disc i el 4 pel Mingo, val?
0: Molt bé,
1: i ara la Eli, ja ho tens a punt, Eli? Sí, diu que ja... tenim una altra trucada, però ja té a punt 1 d'agost, ara t'ho posarem, val?
0: D'acord.
1: Vinga, Concepció, que vagi bé, adéu. Adéu. Hola.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia, tenim trucada.
2: I bona calor.
1: Bueno, escolta... Això, bona
2: no,
1: calor,
2: no, que no, Ferran.
1: Bueno, per tu no, perquè acabes de trucar ara, però la senyora anterior ja m'ho ha dit, també.
2: Sí.
1: Tothom es queixa de la calor, però bueno, és que és el que hi ha ara,
2: no,
1: tu.
2: No, saps què m'ha dit, el Salvador?
1: Què t'ha dit?
2: Que tu ja estàs cansat de sentir-me, eh?
1: No, home, no. Això mai, home. Què dius?
2: La calor, esclar, goita, jo pogués anar com tu.
1: Què va? Amb uns pantalonets curts ja està, no?
2: I prou.
1: Ah, veus, per estar per casa.
2: Home, esclar.
1: Home, així es va còmode.
2: No hi pot anar-hi perquè no hi ha ningú més.
1: Bueno, i si no, què? És com si anés per la platja, no?
2: També, és veritat.
1: El mateix.
2: Que estem carregats de punyetes.
1: Sí, ara si ve un senyor que porta un paquet...
2: Bueno, jo també vaig molt fresca, eh? Amb una bata molt fresca,
1: bueno,
2: i ja està.
1: Bueno, veus, doncs escolta tu.
2: Jo, ja està.
1: És del que es tracta, eh? Nati,
2: això mateix.
1: Nati, digue'm, què vol?
2: Avui us he començat a escoltar fa poder mitja hora.
1: Bueno,
2: penso avui si tu eres mi, hombre.
1: Sí, oh. Que li dius al Salvador.
2: Sí.
1: Si tu eres mi, hombre, i jo tu mujer, no? No es
2: jo
1: diu així?
2: Jo tu mujer.
1: Ah, que sí? Ah, vale.
2: Escolta'm, 54 anys de casats.
1: Sí.
2: I no ho de festejar, a veure si no és el meu home.
1: Home, i tant. Només faltaria ara, tu.
2: Això mateix.
1: Fé coses rares, home, no.
2: Ara
1: no toca. Ara no toca.
2: Se m'anés amb una rossa.
1: Ai.
2: Pobre dir.
1: No, què va. Ell ja sap que la Nati és la Nati, escolta, i cap problema.
2: I que per molts anys puguem estar junts.
1: Oh, i tant.
2: Això, que és el principal.
1: Això és el que demanem tots, tu.
2: Exacte. Salut i
1: sí.
2: Està bé.
1: Bueno, doncs ja tenim si tu eres mi hombre i jo tu mujer, doncs ja. Escolta,
2: ja.
1: Salvador, que vols escoltar alguna cosa dels Shadows?
2: Salvador, que vols escoltar alguna cosa dels Shadows?
3: Ja ho miraré, ja t'ho miraré, home.
1: Vale, ja diràs alguna cosa, vinga.
2: Ara que truqui ell aquí una
1: que
2: mica.
1: Que truquis, ja, home, sí, que truqui ell. Sí. Escolta'm...
2: Perquè ell està sentat aquí al meu costat, de puntador.
1: I parla més que tu.
2: Sí, això mateix.
1: I parla més que tu. Molt bé, escolta, el PAC Cultural, saps quin és o no?
2: No, és que no he sentit res.
1: Doncs t'ho explico de nou. Mira, hi ha una guia...
2: És
1: un
2: llibre, no m'ho diguis.
1: Una guia de Londres, però bueno. El disc és un disc, això, bueno, és fantàstic. Music of the Millennium. Aquí és un disc doble, hi ha Queen, sí. Rolling Stone, Who... Bon Jovi, Dire Straits, Oasis, David Bowie, Supertramp... Bueno, tot aquestes...
2: Que els vol tots!
1: I el segon, hi ha el John Lennon, el Bob Marley, el Phil Collins, el George Michael, el Roxy Music, Paul McCartney, Beach Boys, etc, etc, etc. Ja pensa...
2: Aquest.
1: Pensa, 20 a la primera cara i 19 a la segona. Tu imagina't si hi ha música aquí. Sí, sí. Bueno, no cal que digui res més, que sí que vols el disc, home.
2: Sí, sí, sí. Ja m'està dient posar-lo al cotxe i anar per allà.
1: Doncs tens el número 3, Nati?
2: Molt bé.
1: Pel disc. I el de la cançó, va, la posem, a veure si l'encertes.
2: A veure si sentim el nom de la senyora.
1: Sí, exacte, si l'encertes, llavors, si l'encertes, cap a cal Mingo esmorzar. Un esmorzar de forquilla, val? Vinga, Eli, què li posem? Posa-li.
2: Fàcil.
1: Aquesta l'has d'adivinar segur, eh?
2: Sí.
1: El duo dinàmico.
2: Ah, aquest sí.

0: Ja ho ha dit, eh?
1: Ai, sí, però ja no, no ho hem sentit.
0: Torna, torna.
1: Ramona. Ramona diu el Salvador.
0: Pues sí. Diu bé el Salvador, eh? És Ramona,
1: ja no, no,
0: del duo Dinàmico. Doncs vinga, tens el número 5 pel sorteig de l'esmorzar de Calmingú, d'acord?
1: Molt bé.
0: Doncs vinga.
1: Gràcies, ara no podré trucar amb ell i que et demani...
0: El que vulgui, Beatles, Stones... Escolta, jo sé que és d'aquesta època que li encanta. Tots aquests grups.
1: No, però que ell li agrada... Bueno, és que ell la música li agrada tot.
0: Eh? Ja ho sé. Per això com ens trobem pel carrer, parlem sempre de música, eh?
1: De música. Doncs vinga.
0: Molt bé, una abraçada ben forta pels dos.
1: Espera't, que ara no en surt la tal del nom de la teva dona.
0: Ah, la Jenny.
1: Que t'expedeixes avui?
0: Sí, sí, avui és l'últim dia, sí, sí.
1: Sí, sí, oh.
0: Avui és l'últim dia. Bueno, mira, una setmaneta ha estat bé, eh?
1: Sí.
0: I tres horetes setmanals també està bé, està bé.
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs vinga.
1: Nosaltres ja... fins al setembre no
0: marxeu.
1: Molt bé.
0: Eh?
1: Vinga, gràcies.
0: Doncs vinga, una abraçada ben forta pels dos. Que vagi bé.
1: Gràcies, igualment.

Bé, després d'escoltar doncs, la Ramona del Duodinàmico, ara ens n'anem, tornem a Catalunya, on el grup Blaumut ens convida a anar amb ells en bicicletes.

0: Hola, bon dia, què tal?
1: Hola, bon dia, Ferran.
0: Hola, Núria, què dius, com estàs?
1: Hola. Bé.
0: Sí? Bueno. Què, sí. Què vols escoltar?
1: Una aventura.
0: Una aventura?
1: Dels Manolos.
0: De?
1: Dels Manolos.
0: Ah, els Manolos, val. Sí, els senyors de l'Olimpiada, eh?
1: I li dedico al Manolo.
0: I li dediques al Manolo, molt bé.
1: Sí.
0: Manolo i a los Manolos. Molt bé, Núria. Després, què vols del PAC Cultural? Has escoltat el que hi havia?
1: No.
0: No? Doncs jo t'ho explico de seguida. Mira, tenim la guia de Londres.
1: Ah, sí.
0: Del National Geographic. Tenim un disc que és Music of the Millennium, que ja és un disc doble, que hi ha Queen, hi ha John Lennon, Bob Marley, Phil Collins, George Michael, Paul McCartney, bueno, fins a 20 i 19, 39 temes ja, eh?
1: Déu-n'hi-do.
0: I llavors la pel·lícula és una pel·lícula del Tom Cruise i la Nicole Kidman, que és un western que es diu Un horitzó molt llunyà.
1: Que maca, no, aquesta?
0: Sí. Sí, sí, per això tu pots triar, eh? Has de dir-me quina de les tres, que és el que t'agradaria que al final, amb el sorteig, et toqués.
1: El National Geographic.
0: Sí? La guia?
1: Sí.
0: Val, doncs tens el número 2 per la guia, eh?
1: Val, d'acord.
0: Núria, i llavors fem el concurs aquest de cançons amb nom de dona. A veure, te'n posarà una a la Eli i a veure què tal.
1: Val.
0: Com?
1: Sí,
0: sí, molt bé, molt bé. Ja només al començar ja l'has conegut, eh?
1: Sí.
0: Molt bé, és una... Les típiques cançons d'estiu que es feien abans, no? Que feien
1: sí.
0: la Fórmula Quinta, els Diablos... Tots
1: sí.
0: aquests, no? Molt bé.
1: M'agraden molt totes aquestes.
0: Sí. Bé, doncs l'hem acertat, eh? I ara, doncs, et donaré el número pel sorteig, l'esmorzar sí. per dues persones de Calmingú, que tens el número 6. Vale, Núria?
1: Val, d'acord. El 2, oi, m'has dit?
0: Sí, el 2 per el que és el llibre i el 6 per l'esmorzar del Mingú, eh? Núria Vidal.
1: Parlo del Mingú.
0: Sí, número 6, val?
1: Per Calmingú.
0: Sí, sí, un esmorzar allà a la piscina, que hi ha un bar que es diu Calmingú, al carrer Esperanto, número 7, i...
1: Ja saps
0: on és, no? I ens dona dos esmorzars de forquilla, que llavors amb el sorteig final veurem qui va esmorzar, eh?
1: Vale.
0: D'acord, Núria? Doncs sí. Bé, ja la Eli ja t'he apuntat, el que passa que tenim alguna petició anterior i ja t'arribarà aquesta de los Manolos, eh?
1: Ah, vale.
0: Vinga, cuida't. Una abraçada ben forta.
1: Una abraçada, Ferran.
0: Val, igualment. Adéu, Núria.
1: Adéu.

Molt bé, la Nati Campos ja ha tingut doncs la seva petició i ara ens n'anem amb la de la Núria Vilà, que ens ha demanat una aventura, Los Manolos.

Vinga, anem amb un tema romàntic ara, eh? Anem amb un bolero que ens interpreta Ana Belén i que es diu No sé por qué te quiero. També fa duet aquí amb l'Antonio Banderas.

Vinga, i acabem aquesta segona hora amb ritme rock, amb la banda madrilenya capitanejada per Javier Andreu i anomenada La Frontera, que ens canten El Límite.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. Un front de tempestes descarrega amb força ara a la tarda al Ripollès, al Berguedà i a la Garrotxa. Protecció Civil alerta que durant les pròximes hores es poden produir xàfecs intensos acompanyats de pedra i fortes ratxes de vent en aquestes comarques i també a Osona, el Lluçanès i al Pla de l'Estany. A les 6 de la tarda destacaven ja registres com els 47,5 litres per metre quadrat de 7 cases, els 36,3 litres de Mollofa Verd o els 35 litres d'Espinavell. Precisament els bombers han rescatat dos excursionistes sorpresos per la pedregada a 7 cases. L'avís s'ha rebut prop de les 5 i els dos afectats han estat localitzats, sans i estalvis. Els bombers recomanen suspendre les activitats al medi natural al Ripollès, la Garrotxa, el Berguedà, Osona i el Lluçanès mentre es mantingui aquesta situació meteorològica. I encara seguim en plana de que els bombers parlen en la revifada de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Les flames han coronat el Serrat de Fenerull i cremen amb intensitat per l'efecte dels vents de tempesta. L'objectiu és evitar que aquest foc superi els barrancs de Lladura i la Coma, amb 6 mitjans aeris desplegats. Mentrestant, a Montblanc, els bombers han donat per estabilitzat l'incendi agrícola declarat a la zona del Masnou. I en plana de la crisi migratòria de Ceuta, els ministres de l'Interior de la Unió Europea es reuniran dimarts per videoconferència per abordar aquesta crisi. La trobada d'urgència l'ha anunciat el primer ministre d'Irlanda, Michel Martin, país que presideix aquest trimestre al Consell de la Unió Europea. La reunió se celebrarà després que Espanya hagi reclamat una major implicació de les institucions comunitàries davant aquesta crisi a Ceuta. Precisament per tot això no hi ha hagut incidències a la frontera francesa ni als vols cap a Itàlia, després de que França hagués reforçat preventivament els controls de la frontera amb l'Estat, tot i que avui, com us dèiem, el pas pel Voló ha funcionat amb normalitat. Itàlia també ha restablert controls d'entrada per als viatgers procedents d'Espanya, una mesura que, segons Roma, només afecta ciutadans de països extracomunitaris. Precisament parlant d'aquesta frontera amb França, parlem de trànsit, que tot i que no hi ha hagut problemes per aquestes mesures que ha aplicat França, el que sí que hi ha són complicacions a la P7 i a la Nacional 2 en aquesta frontera a la Jonquera, on hi ha retencions amb 6 quilòmetres respectivament a les dues vies. En un dia on el Servei Català de Trànsit informa que 80 persones han mort a les carreteres catalanes fins al 31 de juliol, un 9% menys que l'any passat. I tot això en aquesta operació sortida que ha arribat amb un augment del preu dels carburants després que la bonificació s'hagi reduït de 15 a 10 cèntims per litre. I hem de parlar en plana cultural, i és que els castellers de Vilafranca acaben de descarregar tot just fa 10 minuts un 3 de 10 amb folre i manilles a la Diada Castellera de les Neus, a Vilanova i la Geltrú, a la primera ronda, el primer gama extra d'aquesta diada. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Codina, de l'Avinguda Mancomunitat número 18, al barri de les Guardioles.

0: encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
1: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
0: Ah, sí?
1: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
0: Així tot va més de pressa.
1: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
0: Molt bé.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: A la Vidal 5 ja està tornant a cridar la seva dona.
4: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt SEAT. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt CIE. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
6: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
5: A la nostra edat estem fets uns tequis.
7: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012.

0: Bé, ja doncs comencem la tercera i última hora d'avui i de l'any. Ara són la 1:09 i em diu la Eli que tenim trucada. Hola.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal, bon dia? Com estàs?
1: Molta calor.
0: Bueno, val. És el que passa a l'estiu, eh?
1: I tant.
0: A l'estiu tenim calor, a l'hivern tenim fred i vinga.
1: I com vingui la pluja farà mal.
0: Sempre, sempre passa això també,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí.
0: Però bueno, Teresa, nosaltres anem a lo nostre. Què vols escoltar?
1: El Pierre avui hi tornat.
0: Pierre avui hi tornat. La cançó típica doncs, del Pierre, eh? En té moltes, però aquesta és la més coneguda.
1: Aquesta
0: i la
1: m'agrada
0: més...
1: molt.
0: Sí, sí, i, bueno, i la gent la canta. Avui hi tornat.
1: Sí.
0: Molt bé. Llavors, el Pac Cultural, tenim la Guia de Londres, tenim un disc que es diu Millennium, que ja és doble, i hi ha molts temes dels Stones, del Paul McCartney, de molta gent, eh? I tenim una pel·lícula del Tom Cruise i la Nicole Kidman, que es diu Un horitzón molt llunyà. És un
1: el
0: western.
1: El part de cançons.
0: El disc, val. Doncs a veure, que tenim aquí... quin número tens? Pues mira, el 4. Tu tens el 4 pel CD o disc, d'acord?
1: Sí.
0: I llavors anem a fer el concurs aquest de cançons amb nom de dona, a veure si l'encertes. Ara l'Eli te la posa i a veure què tal. Vinga.

0: Què?
1: Anna o
0: algú? Anna, sí senyora. Molt bé. Sí, sí, Anna, nanà, perquè fa una mica de música en aquest sentit, però sí, sí, és Anna, eh? Està dedicada a totes les Anes. A l'amic, sí, sí, a l'amic Carós, eh?
1: Sí.
0: Doncs, escolta'm, a l'Ed Tulipa, diguem-ho així. Ell va gravar aquest disc quan era Ed Tulipa. Després ha sigut Sergi Carós i ha estat en bandes, amb el Joan Reig, i sí, és un músic total d'aquí de Molins de Rei, també, eh?
1: Sí.
0: Doncs tens, ja et dic, el número 4 pel CD i tindràs el número 7 per l'esmorzar de Cal Mingo, eh? Ens ho ofereix, el Mingo ens ofereix, que està ahí al carrer Esperanto, número 7, dos esmorzars, sí, de forquilla, vale?
1: Tens, sí, on hi havia l'ambulatori vell, al costat.
0: Sí, exacte, quan, a l'ambulatori vell, exactament. Sí, sí, sí, va començar amb això, que anava molta gent de l'ambulatori, i, sí, bueno, ara s'ha especialitzat en esmorzars de forquilla. Escolta, el tio sempre, sí, té ple, eh? La veritat és que es menja molt bé. Doncs vinga, tens el número 7 pel sorteig final, d'acord?
1: 4. Vale.
0: Vinga, que vagi bé.
1: Adéu,
0: Teresa. Adéu.

0: I ara anem amb la petició que ens... Ah, tenim, sí, sí, tenim trucada. Hola?
1: Hola.
0: Què tal?
1: Bé.
0: Quant de temps, eh?
1: Sí, fa una estona que no ens veiem.
0: Fa una estona que no ens veiem, ara ho has dit.
1: Ai, sí.
0: Molt bé.
1: Acabo d'arribar, no et creguis.
0: Sí? Què vas, amb el bus, no?
1: Sí, avui trigava molt de passar.
0: Carai, tu. Bueno, perquè és divendres, hi ha mercadillo i la gent s'atonta allà mirant les parades.
1: Sí. Oh, quin avorriment.
0: Quin avorriment, esperant el bus.
1: Mira, tothom acabava esperant que vingués el bus.
0: Mare de Déu. Bueno, ja has arribat, ja has arribat
1: a casa.
0: Ja has arribat a casa, perquè veig que truques. Això. Això vol dir que ja estàs a casa
1: teva.
0: Molt bé, Teresa. Què vols escoltar?
1: Pues el Serrat.
0: Sí.
1: Paraules d'amor.
0: Paraules d'amor, val.
1: Sí.
0: Dels primers temes que va fer, eh?
1: Sí, molt maca, eh?
0: Molt maca, molt maca. Sí, sí, sí. Molt bé. Llavors, el PAC Cultural...
1: Sí, ja... no sé el que és, perquè no l'he pogut escoltar. T'ho
0: dic, t'ho dic. Tenim una guia de Londres, del National Geographic, tenim un disc que hi ha 39 cançons, perquè és doble, que bueno, hi ha els Stones... Espera't un moment, que t'ho diré, perquè és que n'hi ha tants.
1: Sí?
0: Hi ha el Queen, hi ha el Bon Jovi, el Dire Straits, Oasis, Supertramp, Tina Turner, sí. Peter Gabriel... Després hi ha el John Lennon, el Bob Marley, Phil Collins... Sí, sí, n'hi ha molts. Paul McCartney, Beach Boys, Simon & Garfunkel, Rod Stewart... Déu-n'hi-do, eh? O sigui, el que digui que no balla, escolta, és perquè no vol, eh? Perquè amb aquest disc t'has de posar a ballar...
1: Això ja, de ballar, jo ja no...
0: Sí, és Music of the Millennium, eh? Se'n diu el disc del mil·lenni. I després tenim una pel·lícula que és de la parella Nicole Kidman i Tom Cruise, que és un western, i es diu Un horitzó molt llunyà.
1: El Horizonte Lejano, sí.
0: Exacte, sí. Coneixes, no? Un horizonte molt lejano, sí.
1: Sí. Bueno, de la pel·lícula.
0: La pel·lícula?
1: Sí, la pel·lícula.
0: Doncs a veure, espera que et diré el número que tens. Doncs pues mira, tens el número 2 per la pel·lícula.
1: Ah, molt bé.
0: El número 2.
1: Molt bé.
0: Val? I llavors, a veure, t'hem de posar una cançó, eh?
1: Sí.
0: A veure,
1: sí.
0: Quina, Eli, quina posem, va. No, la... Sí, jo crec que la coneixerà, va.

0: Dila, Ila, molt bé. És que aquesta és de la nostra època, eh?
1: Anava seguint cantant, jo.
0: Sí, no? Pues te la deixarem fins al final, eh, Eli? Que diu que l'anava cantant, la Teresa.
1: Sí, l'anava seguint.
0: Molt bé. Doncs tens el número 8, eh, per l'esmorzar de Calmingú.
1: Ah, vale.
0: Número 8. Ara t'ho apunto aquí, pel sorteig final, a veure qui li toca, val?
1: Bueno.
0: Doncs ja ho tenim ara. Continua escoltant Dileila, que és un bon tema, i després et posarem, doncs, el Serrat, eh?
1: Sí,
0: tant. Aquest que no falli, eh?
1: No. I moltes gràcies, i que passeu una bona vacances.
0: Igualment, que vagi molt bé, eh? Cuida't, una abraçada forta. Que vagi
1: igualment,
0: bé.
1: Eh?
0: Adéu.
1: Vinga.
0: Adéu.

0: Hola.
1: Hola, què tal?
0: Tenim trucada, hombre. Què tal?
1: Com avui no ho esperaves, eh?
0: No.
1: No.
0: Que vens de comprar ja i aquestes coses?
1: No
0: ha sortit avui?
1: No he sortit. Avui he seguit tot el programa.
0: Amb la calor que fa, de veritat que no, sí. No ve massa de gust, eh?
1: No, ja he dit, ja sortiré demà de matí i ja està.
0: Molt bé, molt bé.
1: Bueno, què te volia dir?
0: Què vols escoltar?
1: Volia escoltar el Nino Bravo, Te Quiero, Te Quiero.
0: Nino Bravo... Bueno, aquest qualsevol tema que posis...
1: També.
0: És bo,
1: també.
0: Eh?
1: És veritat, també és veritat.
0: Sí, sí, el Nino Bravo és una passada. I ara ha sortit un paio allà a València...
1: Sí.
0: Que canta amb la mateixa veu, és una passada, eh?
1: Sí, ho sé.
0: Saps, no? Quina passada. Jo el que espero és a veure si algun dia ve a Barcelona, perquè, clar, només actua per Alacant, per València, per Castelló, per allà la seva terra, com diuen ells. Però...
1: Sí. Valdria la pena anar-lo a veure, si ve per aquí,
0: perquè
1: realment sembla el Nino Bravo una altra vegada. Vull dir que no veus diferència.
0: Ja. Molt bé, doncs vinga. Ara, bueno, primer hi ha un parell de peticions encara que hem de posar
1: sí,
0: i després ja vindrà la teva, d'acord?
1: Molt bé.
0: Vinga, fins ara.
1: Adéu.

0: Tenim trucada, hola.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia, què tal?
1: Com estàs?
0: Hombre.
1: Hombre.
0: El Ferran, tu, què dius?
1: Sí, sempre truco després de la mama.
0: Hosti,
1: com
0: va això? Un dia, tio. Bé, que no... Escolta, no havies d'anar a dinar avui amb els del Bruc?
1: Sí, ara hi vaig.
0: Ara hi aneu.
1: Sí.
0: Molt bé. Molt
1: què
0: bé.
1: Tal? Acabant ja, no?
0: Sí, noi, això ja huele a final, eh? Són ja quasi dos quarts i mitja horeta i, bueno, cap a dinar, tu.
1: Fins l'any que ve, no?
0: Fins l'any que ve, a veure si depèn si estem aquí o no estem aquí. Jo és que sé, tio.
1: Home, i tant, i si no estàs aquí, que sigui perquè estàs al Carib.
0: Exacte, que sigui... Oh, molt bé, Ferran. Hòstia, no? Viatges llargs... Digue-li que ella també, bueno. La Eli, bueno, també vol anar al Carib, diu.
1: Espera, també vol anar al Carib, no?
0: Espera, que s'ha de posar els cascos... Doncs sí, tu què? Teniu clar ja on te voleu anar o no? Què va?
1: No sé. Algun lloc anirem.
0: Molt bé. Què vols escoltar, tio?
1: Doncs vull escoltar una cançó que es diu Dulce Castigo de Los Suaves.
0: Hombre, Dulce Castigo.
1: Home, una mica de rock and roll, no? Sí, si no, això...
0: Los Suaves... Dulce Castigo. La mítica Dulce Castigo, eh?
1: Bastant mítica, sí.
0: Per això el grup de versions es diu Dulce Castigo, no?
1: Per exemple, sí.
0: Venen aquí a l'Hospitalet, oi, aviat? Bon aviat. A l'octubre o al novembre?
1: Sí, octubre o por ahí, sí.
0: Val. A veure si em pogués escapar, tio. Jo no sé, a veure com estaré. Però si no, m'agradaria veure els Suaves, no es poden perdre ja.
1: Bueno, no t'enganyis, no vas a veure els Suaves, però...
0: Bueno, jo sí. Tampoc vaig a veure Sant Traït i vaig a veure l'últim segell. Saps?
1: Ja.
0: I m'ho passo bé amb l'últim segell, o sigui que, per tant...
1: Sí, però no és Sant Traït.
0: No és Sant Traït, clar. Però bueno...
1: És el que més te li sembla.
0: És el que em va dir aquell amic teu de Salomó, que diu que sou els que més us assembleu a Sant Traït. I saps per què és, no? Pels tics del Quim Mandado que tu fas? Els tics aquells?
1: No,
0: bona nit! Totes aquestes coses, el tio m'ho va dir, diu, és que són els que ho fan millor, eh? I no sabia jo, eh? No sabia ell que era el teu pare. El tio ho deia allà amb una colla, saps?
1: Sí.
0: I jo estava escoltant i vaig dir...
1: No, però sí que és cert que no hi ha, de tots els tribus, tampoc n'hi ha cap que tingui saxo i això, i vulguis, no? El fet aquest fa que s'assembli més a Sant Traït, no?
0: Això és veritat. Bueno, però recordo els de Vilanova, i ara la gent dirà, i a nosaltres què collons ens importa això? Però els de Vilanova i la Geltrú tenien una harmònica, i també
1: sí.
0: Aquests fotien... Clar, s'assemblava al Papa Jules. El que passa és que aquests no tenien saxo. Vull dir, cadascú fa el que pot, no? En aquest sentit.
1: Sí, correcte. Sí,
0: molt bé.
1: Així és.
0: Molt bé, doncs, Ferran, això... llibre, disco, DVD.
1: No, això m'és igual. Jo el vull la cançó de la dona. Això
0: la cançó de la dona, doncs...
1: Que va ser un repte l'altre dia.
0: Sí? A veure... quina podem posar? Va, anem a posar una que segur que la coneixes, del Eddie Grant.
1: Què volem? A veure.
0: Eddie Grant. El número, Eli, és el 50.

0: Joana, no?
1: Joana, exacte.
0: Però escolta'm, pot ser que aquesta cançó la fes també una versió a l'amic aquell de les cançons d'estiu, del Chiringuito i això, com es diu, no em surt el nom.
1: No? El Jordi Dan, no. Aquesta...
0: El Jordi Dan, no?
1: Joana no recordo, eh?
0: No sé per què em sona Jordi Dan, això.
1: Sí, no. L'estil potser sí, que podria... Però no, n'ha fet moltes, però la barbacoa, bla, bla, bla, totes aquestes, però aquesta Joana la fa Lady Grant, eh?
0: Vale,
1: està molt bé, està força bé, eh? És caribenya.
0: Ja sabem una cosa.
1: És una cançó caribenya.
0: Totalment, sí.
1: Molt bé.
0: Bueno, pues res, tu, que acabi d'anar bé l'última mitja hora.
1: Val. Número 9, pel sorteig.
0: Número 9? Vinga, perfecte. Ferran. A veure si toca, doncs.
2: Ferran, m'escoltes?
0: Sí, t'escolto, Eli.
2: Si el papa va al Carib, jo també,
1: Jo no he dit res, jo no hi vaig, eh?
2: Home.
1: Ell diu que, si estic fora, sí, és perquè estic al Carib.
2: Vale. Però si va ell, vaig jo.
1: Que a mi jo m'agradaria anar a Copenhague, tio. Què collons poses al Carib, ara?
2: Home, el Carib s'està...
0: No, home, no sé, per l'època de l'any que estem, i això, no?
1: Ah, bueno, per ara sí, clar. Sí. Sí, perquè a Mallorca no s'hi pot anar, tu. A les Balears ja ho has vist, no?, com està. Per aquí a prop, de vegades, és millor marxar ben lluny, tu.
0: Depèn com, sí. I tant.
1: Molt bé, Ferran, una abraçada. Cuida't.
0: Vinga, igualment.
1: Records als de Cal Elies, eh?
0: Adéu, Eli, Ferran.
1: Vinga,
0: que vagi bé.
1: Adéu.

Bé, seguim amb les peticions que ens han fet i ara tenim la de la Teresa Márquez, que ens demana d'en Serrat Paraules d'amor.

Bé, seguim amb les peticions, eh? I ara anem amb la petició que ens ha fet la Jenny de Nino Bravo, Te quiero, te quiero.

0: Bé, doncs ja ha arribat l'hora del concurs, eh? Ara tindrem primer el que és el pack cultural, farem el llibre, el CD o disc i el DVD, i després ja farem el de cançons amb nom de dona. Vinga, ara, a veure, anem pel primer, que seria el llibre, per aquest ordre sempre ho fem. En aquest cas tenim l'1, el Sergi, i el 2, la Núria Vilà. A veure, Eli.
1: A veure, bon dia. A veure com va avui, que és el nostre últim dia, eh? Fata,
0: últim
1: eh?
0: Dia, sí.
1: Agafem vacances.
0: Ja comencem vacances. I
1: som-hi. Mira, el 10. El 10 no és per ningú, no. Ha sortit el 10. És que he agafat un dau
0: amb masses...
1: del 10 i ara ha sortit el 8.
0: Masses cantos.
1: Amb masses cantos per dues persones. El 2.
0: El 2, vinga, doncs tenim la Núria Vilà, que s'emporta el llibre. El tindràs aquí a l'estanteria de Ràdio Molins, Núria.
1: Molt bé.
0: D'acord?
1: Vinga,
0: ara seguim pel CD, que hi ha quatre persones, que són el Manolo, la Concepció Brull, la Nati Campos i la Teresa Blaia. El Manolo té l'1, la Concepció el 2, la Nati Campos el 3 i la Teresa Blaia el 4.
1: Som-hi.
0: Aviam, Eli.
1: El 3.
0: El 3 és per la Nati Campos. Nati, com sempre, bueno, si ve el Salvador, que és el que normalment ve a buscar les coses que toquen, doncs ja tindreu aquí l'estanteria de Ràdio Molins, el teu nom, Nati, el disc de Millennium.
1: A partir del dia 31, eh, ja?
0: A partir del 31.
1: Això mateix.
0: Es comencen vacances i a partir del 31 ja podeu passar.
1: Això mateix.
0: Ara anem pel DVD.
1: Vinga, som-hi.
0: El DVD, tenim aquí el Carles Picó amb l'1 i la Teresa Márquez amb el 2.
1: Som-hi, a veure. El 5, no?
0: No, otra vez, Eli.
1: Ja. És que aquest dau avui l'he agafat gran. L'1.
0: Mira, doncs el Carles Picó té el disc de Millennium. El disc de Millennium, dic, el DVD.
1: El DVD.
0: De l'horitzon molt llunyà, de Tom Cruise i Nicole Kidman, eh,
1: molt
0: Carles?
1: Bé.
0: Doncs vinga, aquí a l'estanteria de Ràdio Molins també ho podràs passar a buscar. Ja, la Eli ja t'ha dit, a final de mes.
1: Sí, el dia 31.
0: O principi del que ve, ja està.
1: Sí.
0: Vale? Bueno, el que ve, del setembre.
1: Sí, eh?
0: Diem-ho així. D'acord? Doncs vinga, aquest tema ja el tenim solventat. Ara anem pel Cançons en nom de dona, que tenim 10... No, 9 persones que han endevinat la cançó i estan aquí a la llista, que són el Sergi, el Manolo, Carles Picó, la Concepció Brull, la Nati Campos, la Núria Vilà, la Teresa Blaia, Teresa Márquez, això va de Tereses, eh? I el Ferran, o sigui, el Sergi l'1, el Manolo el 2, Carles Picó el 3, Concepció Brull el 4, Nati Campos el 5, Núria Vilà el 6, Teresa Blaia el 7, Teresa Márquez el 8 i el Ferran el 9.
1: Vinga. Som-hi. A veure,
0: aquí n'hi ha més, eh?
1: Aquí hi ha el 10, o surt el 10 o surt un altre. L'1.
0: L'1, doncs mira, és pel Sergi. Sergi, aquí tindràs a Ràdio Molins de Rei el bal per poder anar a fer aquest esmorzar de forquilla a Calmingo.
1: Molt bé.
0: D'acord? Doncs vinga, deixa'm recordar, Eli, perquè sí, això és important, eh? Tots els obsequis que ens han ofert les empreses col·laboradores pel concurs, que són, el dilluns va ser CRM Botigues, Centre de Recàrregues Molins, l'Anna ens va donar un pendrive de 128 gigas, eh? El dimarts, lliure de gluten, el Bernat Segura, que està també al carrer Carril 29, ens va oferir un pack de 6 canelons i un pack amb 6 croquetes. El dimecres, les palmarines, l'Edgar i l'Alícia, ens van oferir dos menús. El dijous, al Forn del Pont, el Josep i la Montse, ens van oferir una ensaïmada gran, eh? Crema o xocolata. I el divendres, avui, Calmingo, del carrer Esperanto número 7, dos esmorzars de forquilla. Moltes gràcies a tots.

Vinga, són la 1:50 minuts. Què vol dir això? Que ens falten 10 minutets per plegar, eh? Però encara ho aprofitem, com sempre, i ens agrada tant la música, aprofitem amb bona música. I aquest és el cas del francès Michel Fugain, que ens canta, en el seu idioma, una bella història.

I sempre m'agrada acabar amb ritme. I ara tenim el gran Michael Jackson, que fou cantant, compositor, intèrpret, ballarí i músic, en general de música pop, d'estatunidenc, i ens canta el tema Billie Jean.

0: Senyores i senyors, això s'acaba. Vaja, diria jo, s'ha acabat, eh? Són les 13:59. Vol dir que, bueno, doncs ho deixem córrer fins si tot va bé el proper any, eh? Que vagi molt bé. Eli, vols dir alguna cosa?
1: Adéu, fins al proper any.
0: Molt bé, que vagi bé. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat un cop controlada la fuita d'amoníac que l'empresa Panamar Bakery Group, situada a Vilamalla, a l'Alt Empordà. L'incident ha deixat un balanç de 9 assistències al sistema d'emergències mèdiques, 2 dels quals han estat traslladats, en estat lleu, als hospitals de Figueres i Josep Trueta de Girona. I seguim encara amb els bombers, i és que encara treballen en la revifada de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça. Les flames han coronat el serrat del Fenerull i cremen amb intensitat per l'efecte dels vents de tempesta. L'objectiu és evitar que el foc superi els barrancs de Lladura i la Coma, amb 6 mitjans aeris desplegats. Precisament aquesta tempesta ha deixat un front que ha descarregat amb força a la tarda al Ripollès, al Berguedà i a la Garrotxa. Protecció Civil precisament alertava que durant aquestes hores es podien produir xàfecs intensos acompanyats de pedra i fortes ratxes de vent. A les 6 de la tarda destacaven registres com els 47,5 litres per metre quadrat de 7 cases. Precisament els bombers han rescatat 2 excursionistes sorpresos per la pedregada en aquest municipi. L'avís s'ha rebut prop de les 5 i els 2 afectats han estat localitzats, sans i estalvis. Els bombers recomanen suspendre les activitats al medi natural al Ripollès, la Garrotxa, el Berguedà, Osona i el Lluçanès mentre es mantingui aquesta situació meteorològica. I parlem de la crisi migratòria a Ceuta, i és que els ministres de l'Interior de la Unió Europea reuniran dimarts per videoconferència per abordar aquest tema. La trobada d'urgència l'ha anunciat el primer ministre d'Irlanda, Michel Martin, país que presideix aquest trimestre el Consell de la Unió Europea. Per la seva banda, Espanya, Felip VI ha expressat la seva preocupació i indignació pels greus incidents amb l'entrada de prop de 60.000 migrants a la ciutat autònoma de Ceuta. En un comunicat que ha fet públic per la Casa Reial, el rei demanava que l'Estat vetlli per la seguretat de les dues ciutats autònomes. I en successos, un treballador de 65 anys va morir el divendres en precipitar-se des del terrat d'un hotel de Salou mentre feia tasques de manteniment. I ens anem fins a Tàrrega, on l'Ajuntament investiga l'origen dels excrements trobats per segon cop aquest estiu a les piscines municipals per intentar identificar-ne l'autor. Un fet que ja els hi va passar 3 vegades també l'estiu anterior. Hi ha cultura a Diada Castellera de les Neus a Vilanova i la Geltrú, on els verds han descarregat un 3 de 10 amb folre i manilles, el primer d'aquesta temporada. És el primer gamma extra d'aquesta diada, bueno, és el segon gamma extra d'aquesta diada, el primer, concretament, ha sigut la Torre de Nou amb folre i manilles de la Jove de Tarragona. Aquesta diada la podeu seguir per la plataforma La Xarxa Més i a les vostres televisions locals. Fins aquí, les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Codina, de l'avinguda Mancomunitat número 18, al barri de les Guardioles.

0: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: Generació Chic.
1: Benvinguts, canalla. Benvinguts i molt bon estiu.
0: Generació Chic. Generació Chic.
1: I per celebrar l'estiu...
0: Generació Chic.
1: Seguim amb sessions del Generació Chic. Des d'ara i en els propers 55 minuts recordarem un dels Generació Chic que han sonat durant aquesta temporada. The summer is crazy.
2: Happy Vibes, Yitamo Disco Classics Megamix Volume 2.

roquers ja saps que tenen molta canya, però quan es posen a fer balades són dels que millor ho toquen, això, eh? Ho toquen bé, ho toquen molt bé. Sí, senyor, sí, senyor, clar que sí. Doncs començarem amb uns roqueros d'aquests que tenen pinta de macarres, però que després resulta que en fan balades guapes, guapes, perquè sí. Després seguirem amb, ja et dic, tindrem una mica de tot. Tenim pop espanyol, tenim rock català, tenim música de discoteca, tenim música, doncs, un pop així més britànic. Tenim de tot. I tenim música divertida, perquè volem que sigui un programa divertit. Volem que el Generació Xic sigui el teu programa divertit. I perquè sigui el teu i sigui el nostre de programa, doncs el que fem és posar a la teva disposició, ja ho saps, un espai allà on trobar-nos tots. Això ho tenim a Instagram, doncs aquest perfil que compartim una mica i on pengem cosetes, entre elles, doncs tots els programes que anem fent, que ja en són... mira, aquest és el 100... Més de 180 programes, ja, eh? Més de 180 programes, noi!

que com que ho hem anunciat, ara no podem dir que no. De fet, tampoc no volem dir que no, però ja que ho hem començat, hem dit que començaríem amb una baladota d'aquests uns rockeros importants. Anem amb la penya, anem amb la banda de l'Axl Rose. Sí, senyor, els Guns N' Roses. Trucant a les portes del cel, a veure si ens obren o no ens obren. Knocking on the heaven door.

0: Knocking on Heaven's Door, trucant a les portes del cel. Alguns ho fan abans del que toqui, més aviat del que tocava. Aquesta cançó que ens porten els Guns N' Roses, ja saps que, evidentment, és un clàssic del gran Bob Dylan. Però que ells han versionat donant-li, home, un sentit molt diferent, una força molt més bèstia que no l'original del Bob Dylan. Hem dit que començàvem així amb una balada perquè l'inici de la cançó és com molt, molt suavet, però sí que és veritat que després la cosa es va animant i es posa potent, potent perquè sí. Aquí, ja ho saps, el Generació Chic.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: Què? Anem cap a Madrid, ara? Comencem amb una mica de rock espanyol, que també t'hem dit que em posaríem, perquè ho volem fer aquí, al costat teu. Volem fer el programa al costat teu. Ho fem, com deien els Secretos, el 95. Ho fem, però aquí, a tu lado.

la banda dels germans Urquijo, els Secretos, amb aquesta cançó dient-nos que volen fer moltes coses al teu costat, a tu lado. Això surt d'un àlbum que es diu Dos cares distintes, de 1995. Los Secretos, una formació que ha sofert, ostres, molt, molt, molt. I que han perdut molts, molts membres pel camí. Grans cançons, grans històries que ens deixen a la gent de Secretos, Los Secretos des de Madrid, des de potser la movida o una mica més després de la movida, no? Ai, va, i ara anem amb els... aquests. Anem amb els Thompson Twins. Des de Sheffield, des d'Anglaterra. Aquest Hold Me Now, del 84. Guapa, aquesta, eh? Sí, home, sí, aquesta és de les bones, també.

Que bonic que algú et digui que t'abraci, eh? Abraça'm ara, abraça'm, abraça'm, no em deixis anar. Queda't aquí amb mi, stay with me. Aquesta banda anglesa que es diuen de Thompson Twins, que no són twins, no són bessons, no, no, no, és una banda de rock que, mira, van agafar aquest nom. Saps qui són els Thompson Twins? Clar, és que aquí no els coneixien com a Thompson Twins. Però si tu llegeixes el Tintín i el llegeixes en anglès, veuràs que els Dupont i Dupont, o els Hernández i Fernández, que els van posar en castellà, doncs a la versió anglesa és, són els Thompson i Thompson. Doncs els Thompson Twins és d'on vam agafar el nom de... el nom per fer el seu grup de música d'aquesta New Romantic, tot allò, aquella cosa anglesa tan, tan, tan guapa. Va, ara això, aquest puntejat de guitarra ens diu que la cosa es va animant. Sabeu que ens agrada començar fluixets, home, els Guns N' Roses, fluixet, fluixet, però que ens hi anem posant... 1, 2, 3, 4 Anem amb el Genesis, què et sembla? És una bona manera d'anar-se posant les piles, no? Aquí, al Generació Chic...

Torna-la a engegar, va, torna-la a engegar, torna-la a posar en marxa, perquè una cosa així es mereix que la sentim una, dos i tres i quinze vegades. Genesis, Turning On Again. A vegades us parlem d'un concepte que en diuen, amb això de la música, en diuen els supergrups. Supergrups és aquells grups que estan formats per doncs, el milloneta cada casa, no? A vegades s'ajunten simplement doncs, per algun acte, no sé, de beneficència o alguna història així, i fan un disc per recaptar fons o alguna cosa. Aquí no, en aquest cas, les superbandes ens n'hem adonat amb els anys, que eren una gran superbanda, perquè si jo et dic els noms que conformaven Genesis, noi... Va, comencem amb qui el creador es diu Peter Gabriel. I amb una història que la porta un paio que es diu Peter Gabriel, doncs què vols, què vols? Ha de sortir bé, bé per força. Però és que, a més, aquí hi havia gent com el Tony Banks, l'Anthony Phillips, un tal Mike Rutherford, que potser et sona dels Mike and the Mechanics. Però és que això és quan comencen, perquè després, al cap d'uns anys, se'ls suma un bateria, que a més va ser qui va donar tota la veu, i que es diu el nom... Ai, home, clar, Genesis, Phil Collins. Noi, això és per mare de Déu, mare de Déu, senyor. Everybody. Ara anem amb coses més de pop-rock espanyol, anem amb una gent que es diuen Amaral, i ens parlen dels seus amics, Sebas Guille i los demás. Què, sí? Va, doncs...

agraden les cançons amb missatge, les cançons que volen dir coses, les cançons que amaguen coses guaves i, home, que et diguin o un missatge d'aquests de parlar dels amics, les amistats, que han d'estar sempre per, absolutament per sobre de tot. Sobretot aquestes amistats que són, que de vegades no cal tenir-les a prop, eh? Aquestes, en aquest cas, doncs a l'altra punta del món, no passa res. Si realment són amics, les amistats perduren per sempre. I qui no té... Ah, aixequeu la mà, penseu. Aquelles amistats que les teniu des de... Això, des dels 80, des dels 90, des de que escoltàveu cançons com aquesta. Aquesta és una mica més tard, aquesta és del 2005. Però... segur que amb vols, moltes de les vostres amistats heu compartit, heu ballat, heu cantat cançons com les que ens portaven aquí. Eva Amaral i Juan Aguirre, els Amaral. Tornem a Anglaterra o què? Anem a posar-nos sexis. És xulo, si ha de posar-se sexy, no? Va, tots a fer així postureta sexy, va. Do you think I'm sexy? Sembla que sóc així sexy, sí? Sí, t'ho sembla o no t'ho sembla? Rod Stewart. Una llegenda del pop. Tota una llegenda de la música guapa. Doncs aquesta llegenda, el 78, ja et preguntava si creies que era un paio sexy.

Hi ha cançons que ja poden tenir tots els anys que vulguis, que no perdren, i aquesta en té, eh? Aquesta ja et dic, és l'any 1978, un àlbum, el novè àlbum ja del senyor Rod Stewart. Blondies Have More Fun. Fins allà ja hi havia aquesta cançó que es diu això. Do you think I'm sexy? Et sembla que sóc sexy o què? Preguntes que es feia... Aquí ho diem d'una altra manera. Aquí, quan, no sé, quan volem preguntar-te això, o quan volem dir... Aquí diem, no sé, que ens poses a mil, no? Que ens encens, que... Com ho deien, això? Com ho deien els... el Sau, els amics del Sau, des del més gran dels pecadors, un dels discos més brutals fet en català. D'aquest mateix em va sortir després un directe, però aquest doble LP... Això és del 92. Quin any, el 92, eh? Quantes coses van passar el 92? Doncs el Sau, el Carles i el Pep... A més de dir, deia, think I'm sexy, el que et deien és... Nena, tu encens el meu foc. Fas que em cremi per dins, encén-me sencer.

0: De les estrofes finals d'aquesta cançó, d'aquest Tu encens el meu foc, surt aquest El més gran dels pecadors, que és el que va donar títol a aquest àlbum de 1992. Un dels àlbums més treballats, amb unes produccions fetes a fora i molt ben fetes. Ja tinc per mi un dels àlbums més autèntics, més brutals del rock català d'aquella època. Pensa que aquí estem parlant d'això, de tot i que hi va haver una primera època d'aquell rock de la gent dels Doble Buble, de la gent de Detectors, d'en Gai en Gai, de la Madame. Això és més finals dels 80. Als inicis dels 90, doncs, hi va haver tot aquell boom del rock català, que segur que recordes bé, amb aquell concert del Sant Jordi. Tu també hi eres, sí? Ja vas venir, tu? Mira, sí que érem colla allà. Més de 20.000 persones, no? Una animalada de gent en un concert històric. Entre ells, el Sau, evidentment, juntament amb els Pets, amb Sopa de Cabra i en Sant Traït. Ai, tu encens el meu foc. Va, ara ens posem ja més... Sí, més discoteca, sí?
1: Generació Chic.
0: Fem-ho, va. Fem-ho amb la Whitney. La Whitney de Cal Houston. Això es diu I Wanna Dance With Somebody. Vull ballar. Mira, m'és igual. Jo el que vull és ballar. Si tu vols venir amb mi, doncs ballarem amb tu, però jo vull ballar amb qui sigui. Vull ballar amb algú. I Wanna Dance With Somebody.

0: a veure què és el guapo que si et ve una... un tros de dona com la Whitney Houston i et diu que vol que a veure si sortim a ballar, li dius que no. La de Newark, amb tot el que va tenir al darrere, ja ho saps també, que va marxar abans d'hora, fotent-se tot el que no s'havia de fotre, i bé, una vida que no va ser fàcil, una vida complicadota, la de la Whitney Houston, però amb èxits com aquest I Wanna Dance With Somebody, un àlbum de 1990. Escoltem la cançó que li dona títol a l'àlbum i, evidentment, segur que recordes pel·lícules com el Bodyguard, com el Guardaespatlles, no? Una de les grans de la nostra generació. Ja ho saps que això... Què és això?
1: Generació Chic.
0: Ah, això mateix. La nostra generació, la generació Chic. La generació que cada setmana fem un programa que mirem de passar-nos-ho la mar de bé. I mirem de fer-ho amb gent divertida com els Matt Bianco. Aquesta get out of your lazy bed. Va, vinga, aixeca't al llit, home, ja!

com totes les produccions dels Matt Bianco, música fresca, música divertida, música que t'ho fa passar bé, música que et fa venir ganes d'això, de festa, encara que no estiguis allò de dir, no, jo no, és que a mi ballar no som massa de ballar, jo. Quan et toca una cançó d'aquestes, doncs sí, perquè se te'n van els peus. Encara que estiguis a la barra, encara que siguis un animal de barra,

No sé si de discoteca a discoteca, allò, discoteca potent, com el que ara sí que ja, de cara al final del programa, ens posem amb un ritme molt, molt, molt discotequero. Perquè estem acabant, i ara sí, hem d'acabar això, por todo lo alto, que diuen amb els Two Unlimited. Get ready for this. Y'all ready for this? Get ready. Així és com es va dir l'àlbum, i Get Ready for This és la cançó de 1992. Avui ens ha dit molt d'acord, del 92, eh? Va, els Two Unlimited, des de Bèlgica, tot i que els cantants són holandesos.

Et deia que la banda és belga, que surten des de Bèlgica, però que els cantants venen des d'Holanda. Són el Ray Singer i la Nita Dolph. Les veus d'aquest de Two Unlimited, Get Ready For This. I seguint amb la mateixa història de voler acabar, de voler-ho acabar així divertit, home, hi havia una penya. Hi havia una gent que amb música de discoteca ens ho feien passar molt bé. Et diuen Venga Boys. I aquí ens ho diuen com hem de ballar i tot, amunt i avall. And down, up and down. Des d'aquest àlbum, amunt i avall, up and down, són els Venga Boys. A ballar tothom per acabar el Generació Chic d'avui.

0: amunt i avall, up and down, amb aquesta dels Two and Lim... No, no, els Two and Lim no els hem tingut abans, aquests són els Venga Boys, també venen des d'Holanda. I també són produccions divertides, com abans escoltàvem els Matt Bianco, per exemple. Perquè saps que al Generació Xica ens agrada acabar les històries així, doncs, divertides, de forma molt, molt, molt, molt divertida. Al final, el programa que fem, volem que sigui un programa divertit. Com que volem que sigui divertit, el que volem és convidar-te al proper programa, a la propera història, al proper Generació Xic. I si vols venir, el que et dic, més que convidat, els pots escoltar també als podcasts, com vulguis. Nosaltres tornarem la setmana que ve amb més Generació Xic. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Xic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Xic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Xic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
1: Notícies en xarxa.
4: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat un cop ha controlada la fuita de moniac a l'empresa Panamar Bakery Group, situada a Vilamalla, a l'Alt Empordà. L'incident ha deixat un balanç de 9 assistències al sistema d'emergències mèdiques, 2 de les quals han estat traslladats, han estat lleu als hospitals de Figueres i Josep Trueta de Girona. I repassem que Renfe activarà un servei alternatiu per carretera entre Martorell Central i Molins de Rei a la línia R4 i entre Martorell i Rubí, Can Vallhonrat, a la R8 a partir de demà i fins al 9 d'agost. La interrupció del servei ferroviari respon a la posada en marxa del nou enclavament electrònic de DIF a l'estació de Castellbisbal. Els autobusos circularan cada 15 minuts entre Martorell i Molins de Rei i cada 30 minuts en parades intermèdies i cada hora fins a Rubí. Els títols de Rodalia seran vàlids també en aquests serveis alternatius. I repassem el temps, i és que el Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per calor nocturna intensa aquest diumenge i dilluns. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís de situació meteorològica de perill per calor nocturna i l'avís és de grau groc, amb un nivell de perill 1 sobre 6 i estarà vigent entre les 2 i les 8 del matí. I ens anem fins a Constantí, on el Moto Clàssic celebra aquest diumenge la 14a edició de la sortida de motos i cotxes clàssiques. La jornada reunirà aficionats als vehicles històrics amb una exhibició pels carrers del municipi del Tarragonès. Ens informa des de Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
5: La trobada començarà a les 8 del matí a la plaça de les Escoles Velles, on es farà el repartiment d'una samarreta commemorativa. Cap a 8:45 sortirà una cercavila de motos i cotxes clàssics que recorrerà els carrers del municipi fins a arribar davant de l'Ajuntament, on els vehicles quedaran exposats. El president de l'entitat, Ramon Valeriano, explica que l'objectiu és mostrar aquests vehicles a la ciutadania i compartir l'afició pel motor.
6: Sortirem per fer un recorregut per tot el poble, és a dir, ens volem fer notar. Volem fer notar que estem de festa, que estem passejant amb les motos i farem tota una volta pel poble, per tots els carrers, per arribar davant de l'Ajuntament, on deixarem les motos i cotxes en exposició.
5: La jornada continuarà amb una ruta d'aproximadament una hora pels voltants de Constantí i finalitzarà al migdia amb el retorn dels participants al municipi.
4: I en plena de successos, un treballador de 65 anys va morir aquest divendres en precipitar-se des del terrat d'un hotel de Salou mentre feia tasques de manteniment. I a Tàrrega, l'Ajuntament investiga l'origen dels excrements trobats per segon cop aquest estiu a les piscines municipals per intentar identificar-ne l'autor, una cosa que ja va passar l'any passat 3 vegades. I en cultura, els Verds es carreguen un 3 de 9 amb folre i manilles a la Diada Castellera de les Neus a la primera ronda. En aquesta diada també hi han participat la Jove de Tarragona amb una gran actuació. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Codina, de l'avinguda Mancomunitat número 18, al barri de les Guardioles.

0: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
2: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretsocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.
4: Aquí comença De tu a tu. Entrevistes, anècdotes, projectes, records, nostàlgia i converses de tu a tu. Amb Pere Bergoñón Raventós, Pierre.
5: Bé, ens tornem a retrobar aquí al nostre programa De tu a tu, aquest espai que Ràdio Molins de Rei em cedeix a mi i que estic molt content. I avui m'heu demanat tant pel carrer i des de fa dies de que si podíem repetir aquell reportatge que amb la veu del Joan Dionís es va parlar del tèxtil, el Carl Samaran i Malvei, i dels tapissos que allà s'havien fet. Jo avui he pensat que valia la pena que ho poséssim. I després jo ja parlaré d'alguna cosa que tingui poder que veure amb el tèxtil de Molins de Rei, la cançó de les noies dels telers, records que puguem tenir de les fàbriques que hi havien i els anys que van ser-hi. Tot això, si podem dedicar un programa al tema. I us diré que el David,

Però no és fins a finals del segle XIX i principis del XX que la gran majoria de factories s'instal·len al municipi. Ferrer i Mora, coneguda com el Molí, Can Coll, Can Malvell, Can Iborra, la fàbrica de cintes Balanzó i Torre Balari, i sobretot, Can Samaranc, protagonitzen la història industrial de la vila. Tèxtil Samaranc, societat anònima, ha estat una de les empreses més importants de Molins de Rei, tant per les seves dimensions com per la seva incidència en la vida local i cultural des de l'any 1932. Els orígens del tèxtil. Samaranc, societat anònima. Tèxtil Samaranc té els seus orígens a Can Malvell, una empresa fundada per Benet Malvell i Piqué, considerat per l'escriptor i tècnic tèxtil Pau Rodon com fabricant no igualat i el més gran artista teixidor de la seva època. Benet Malvell va néixer a Igualada el 1837. Als 15 anys va començar d'aprenent a la fàbrica de Joan Escudé, la més important empresa de sederies de Catalunya. Després entrava a Bonaventura Solà i Cert Germans. El 1862 va decidir establir-se pel seu compte en una fàbrica al carrer més alt de Sant Pere de Barcelona. El 1863 es va donar a conèixer amb un retrat de seda de la reina Isabel II, que es va considerar l'obra per excel·lència més important en aquesta mena de treballs produïda al nostre país. El Col·legi de l'Art Major de la Seda nomenà mestre i més tard en va esdevenir el president. La producció de la seva fàbrica s'orientà cap a la passamaneria i els teixits per a decoració. En Benet Malvell va morir l'any 1892 i l'empresa passà a mans del seu fill, en Josep Malvell i Font. Aleshores, l'empresa José Malvell i Cia es traslladà a Molins de Rei i començà a funcionar al costat de l'actual plaça Pompeu Fabra, fins que ens construí el gran edifici de la carretera Caldes, que encara és dempeus. En tot aquest procés, tingué un gran protagonisme el director de la fabricació de Bànoves i tapisseria de Vellut, Francesc Madurell. Madurell començà a col·laborar-hi de molt jovenet, quan el 1912 posà en marxa Molins de Rei una indústria tèxtil, continuadora de la del seu pare, Pere Madurell i Galtés, que va fer jocs de taula adomassats des de 1880 en un local de la carretera. El nom de l'empresa Malvell va canviar dues vegades. Es convertí en societat anònima i va esdevenir Textiles Malvell i Samaranc Societat Anònima, sota la presidència d'August Malvell, net del fundador de Francesc Samaranc Castro, primer representant i després copropietari. Posteriorment, quan Samaranc va abandonar l'empresa, es denominà Textiles Malvell Societat Anònima, fins que va tancar les portes a la dècada dels 80 del segle XX. La creació de Tèxtil Samaranc Societat Anònima. Francesc Samaranc Castro va començar a treballar com a aprenent de dibuixant de teixits a l'empresa de Benet Malvell a l'edat de 10 anys. Però, tot i que ja va créixer i prosperar, l'any 1930 va decidir establir-se pel seu compte i amb alguns treballadors de Can Malvell va començar una nova empresa. Com a director hi posà Enric Madurell i Clermont, germà de Francesc Madurell, el director de Can Malvell. Començaren en un edifici provisional que es vestia en un mes i en el qual hi havia tot el necessari per poder teixir, mentre es construïa una fàbrica més gran que en Francesc Samaranc va encarregar l'arquitecte Joan Gomà Cuevas, qui és autor, a més de la fàbrica de Samaranc, el del Mercat Municipal, el 1935, i de l'Església de Sant Miquel, el 1945. El projecte del complex fabril constava de naus cobertes amb dentat de serra, la Torre del Rellotge i dues cases. La façana va acabar de construir-se l'any 1933. L'estil s'acosta a les formes d'eco dels edificis industrials nord-americans dels anys 20 i durant molt temps, juntament amb el campanar de l'església, la Torre del Rellotge va marcar l'horitzó visual de Molins de Rei. Entre els anys 1931 i 1933, l'empresa Samaranc va comprar 84 telers al fabricant de telers mecànics de Sabadell Francesc Duran i Canyameres. I després de la guerra, entre 1949 i 1952, en va comprar 34. Durant la Guerra Civil, el 20 de gener de 1939, la fàbrica va patir un bombardeig en l'avançada franquista que destruiria bona part del recinte i la paralitzaria durant un temps. Però aquesta circumstància no va aturar el seu creixement. A les instal·lacions s'hi van fer diverses ampliacions als anys 1944 i 1952 i va arribar a allotjar 550 treballadors, cosa que la feia una de les empreses més grans de Molins de Rei. L'edifici, com en el cas de Can Malvell, estava destinada a la

0: fabricació de vànoves, tapisseries i tapissos mecànics, i està format per diverses naus. Una nau de preparació on ordina els plegadors, emplenaven bitlles per les trames i també on es picaven els cartons per teixir amb el sistema Jacquard. Al pis de sobre d'aquesta nau hi havia els despatxos. En una altra nau està ubicada la sala de telers i en una de més petita es repassava la roba. Es posaven els serrells de les vànoves, es plegaven, s'empaquetaven i es distribuïen arreu del món. D'això s'encarregava la central de Barcelona, ubicada al carrer Casp. Val a dir que a Can Samarang, a banda de la producció destinada a la decoració de la llar, també s'hi produïa el 90% de teles per a vestits tradicionals valencians, uns teixits llaurats que reben el nom de valencianes. L'empresa també es va instal·lar a Vilassar, Sant Feliu de Llobregat, Lisboa i Buenos Aires. Finalment, va tancar l'any 1976. L'acció social de l'empresa. Samarang va significar un nou concepte d'empresa a la localitat, amb una voluntat de crear un espai amb serveis que feien que treballar a Can Samarang fos considerat un luxe dins el moviment obrer local. El 1932 s'inaugurà una sala biblioteca. Hi havia menjadors on l'empleat es podia escalfar la carmanyola. Hi havia sala d'espectacles i teatre, cinema, una agrupació de filatèlia, seccions de botxes, billar, bitlles, tenis taula, patinatge, bàsquet, excursionisme i fotografia amb laboratori. També hi havia un petit bar. A més, l'empresa oferia serveis per a les treballadores amb fills, cobria les despeses d'infantament i d'estada a la maternitat de Barcelona, i hi havia la Casa Cuna, que es va inaugurar l'any 1944. L'espai era una caseta amb jardí, on les dones podien deixar els seus fills fins que tinguessin 2 anys, mentre elles complien amb la seva jornada laboral. Allí els nens tenien tot el que els calia: llits, roba blanca, lavabos petits. La supervisió de la guarderia estava a càrrec de Joana Torrelló i Malvei, l'esposa de Francesc Samarang. L'empresa també disposava d'un economat i fou de les primeres a donar el lot per Nadal. I a més, cada 6 de gener feia reis als fills dels treballadors i treballadores. La fàbrica de Can Samarang va anar formant un club social que entre els seus treballadors i en general a tota la vila ha deixat un bon record. El Club Samarang, que constava de les seccions que hem esmentat abans, s'inaugurà l'any 1945 amb la missió de fomentar la cohesió social dels treballadors. Aquesta política social va fer que la fàbrica rebés el títol d'empresa model o exemplar d'Espanya al 1949. Possiblement, la secció de bàsquet va ser una de les més exitoses del club. La pista de bàsquet, construïda el 1947, seria l'escenari de nombrosos esdeveniments socials. La bona posició en el món de l'esport del fill de l'amo, Juan Antonio Samarang, va fer que les instal·lacions de l'equip fossin de les més modernes d'Espanya. L'equip de bàsquet entrenava cada dimecres i divendres i l'empresa donava facilitats deixant plegar unes hores abans a qui tenia torns de feina que s'encavalcaven amb els horaris d'entrenament. Els caps de setmana jugaven els partits. Quan jugaven fora de Can Samarang, es desplaçaven en un autocar que pagava l'empresa. La temporada 1961-1962 arribaren a la segona categoria de la Divisió Nacional. Com a homenatge, convidaren el Joventut de Badalona i el Real Madrid, tots dos del primer grup de la Divisió Nacional. Els partits es van jugar a Can Samarang. Per recompensar els treballadors, l'empresa es va organitzar una gira esportiva i cultural per Espanya. Entre els anys 1958 i 1967, les activitats culturals i esportives de la fàbrica van trobar una eina de difusió amb la publicació d'uns butlletins mensuals titulats Ecos de Samarang. Can Samarang, l'embrió del Museu Municipal de Molins de Rei. No és estrany que el Museu de Molins de Rei tingui el seu origen a Can Samarang. A més de ser un home emprenedor, Francesc Samarang també era un amant de la bibliofília, la filatèlia i mecenes d'artistes. Va ser un gran col·leccionista. De fet, les primeres peces del museu foren una donació de Francesc Samarang, uns fragments de teixits coptes que van provocar que Enric Madurell proposés al Club Samarang crear un petit museu tèxtil que es va fundar l'any 1953 a la fàbrica de Can Samarang, on estigués situat per l'espai de 15 anys. Paulatinament, el museu va anar incorporant peces d'índole diversa. Per això es va creure convenient que es convertís en el Museu Municipal de la Vila. L'any 1956 es construí el patronat del museu i s'ubicà al carrer Pintor Fortuny, a mitjan de la dècada dels 60. El 1970 quedà configurada l'associació Amics del Museu. Actualment, a les naus de Can Samaranc s'hi desenvolupen activitats d'índole diversa i l'edifici emblemàtic amb el seu rellotge allotja un restaurant. Francesc Samaranc Castro rebé homenatges com la Medalla del Mèrit del Treball i el títol de fill adoptiu de la vila el 1945. Va morir l'any 1957, però la seva empresa va continuar en actiu durant molts anys més, produint teixits de gran qualitat i interès. El text que heu escoltat és de l'autora Montserrat Bargalló Sánchez.
1: Hem acabat d'escoltar aquest reportatge que ens ha parlat de Can Malvé i de Cal Samaranc, d'aquells anys que ho vam viure. Jo he recordat que la veu era d'en Joan Duinimis, també que el David ha fet un treball magnífic, per què no, al posar-hi aquesta música de fons. Però m'he oblidat de l'Eli. L'Eli, aquí va ser... L'Eli va ser la directora d'escena. Ha! Ella es va posar allà al davant, que només li faltava la batuta, i quan el Dionís parlava, o jo també posava una mica la cullerada, ella estava allà a punt de dir no, aquí heu anat massa de pressa, massa a poc a poc, aquí deixeu una pausa més, no et deixis que ni borra, no sé què em va dir, però sí, amb ella moltes gràcies també. Sort d'ella, que sí que és tota simpatia, i la tenim sempre aquí. A veure si puc viure molts anys i continuar tenint-los aquí i jo poder venir també.

Suposo que abans que acabi el programa ens posaran la cançó Les noies dels telers. És una cançó que de vegades em diuen si la cançó Vull tornar de Molins de Rei és la meva història, la meva personal vida. No, no. Jo hi afegeixo coses meves que m'han passat com si fossin d'aquell emigrant que va tornar, per fer-ho més maco, no? Que això es fa en pel·lícules, amb tot, s'adona una mica. No. Les noies dels telers sí que podria ser, perquè la meva mare hi havia treballat, les meves dues ties. Quan dic que les noies venien en bicicleta, és perquè coneixia dues de Sant Vicenç, que una, recordo que es deia Maria Goretti, un nom que no li he sentit mai més, que era una noia joveneta, que ara deu tenir la meva edat, és dir que pobra, ja de noia joveneta ja no és, però elles venien en bicicleta. I parla també dels entrepans que menjaven per esmorzar, que anaven embolicats en paper de diari, llavors sí, paper de diari. I això sí, no sé si era el Noticiero o el Correu Català, el Teleexpress no, perquè això va ser molts anys després, però hi havia aquests entrepans. I he dit bocadillos abans, oi? Però bé, és que abans deien bocadillos, és a dir, no he equivocat tant. I que més anomeno també del Manyà, amb aquesta cançó, perquè recordo que unes m'explicaven que havia entrat un manyà nou a la manyeria, que era molt guapo i que totes se'l miraven. I que li canvio el nom, el que era a l'encarregat de llavors, per no anomenar ningú, que les renyava. I aquell home feia una cara que feia mitja por, eh? Aquell encarregat mirava i ja pots tornar mirant el manyà que ha arribat guapo, que quan veus a l'altre et passen les ganes de mirar, eh? I els escarbats, també em sembla que parla de l'escarbat, que també quan cridaven el repassador a la pobra teixidora que se li havia escapat badant o sense badar al teler i s'havia fet una tara, per petita que fos, a la vànova, llavors la cridaven al repassador i la renyaven una mica. També es parla de... No, amb la cançó no. Anava a dir que es parla dels tapissos. No, amb la cançó no es parla dels tapissos. Bueno, es parla de la història aquesta que jo recordo, el manyà, el repassador, les... Sí, i la joventut que llavors reien amb tot, i encara que es llevessin a quarts de quatre del matí les que no venien en bicicleta per agafar el Martorell si venien de Pallejar, per exemple, com la meva cunyada, tot això es reflecteix. Surt una mica la cançó, que em sembla que més tard o més d'hora del programa la posaran.

quines fàbriques hi havia llavors? Estic parlant de últims dels 50 del segle passat, naturalment, i de primers dels 60. Hi havia la Torre Balari, hi havia Can Iborra, hi havia Can Malvei, Can Samaran, Can Coll, que era un altre tipus de teixit, el Molí, que exactament, no sé exactament quin tipus de teixit era, però també hi era el Molí, i també hi havia la fàbrica de les cintes que tenia aquest nom. A l'any 68 jo sé que la fàbrica de les cintes ja estava tancada, però les altres encara van anar aguantant, jo crec, fins a finals dels 70, i Can Coll va ser l'última. I a veure, deixa'm pensar que no me'n deixi cap, no, per dalt hi havia de la Balari, Iborra... No, l'altra, la Mates era Pallejar.

Mirarem si mentre dura aquest programa podem posar cançons, tres, que em venen ara, me recordo ara, de cançons que s'escoltaven aquells anys, els anys mitjans dels 60, primers dels 60 i primers dels 70. Podria ser Rita Pavone en Cuore, Las Campiñas Florecieron per Vilma Goig, cantant italiana, i també El baúl de los recuerdos de Karina. Això ja va ser més a principis dels 70. Sí, aquest baúl de recuerdos que sembla el programa nostre, el que vosaltres escolteu i jo em dedico aquí a fer, perquè, però més que un baúl, sembla un mundo. Abans li deia un mundo, amb aquests cofres, o també digue-li com vulguis. Les escoltarem, no sé si ara, no sé si més tard, però les posarem, i si no, ho deixarem per un altre programa, que no trigarem gaire.

Recordo les teixidores, a més de, almenys vull dir, de Can Malvei, les més joves feien bromes amb la borra. Amb aquella borra l'havien fet servir per posar-la al quarto de bany, als lavabos, que se li dèiem llavors, li dèiem encara ara, allà no direm, no diríem quarto de bany, als lavabos d'una fàbrica, no? Posaven aquest tipus de borra que pogués semblar una altra cosa que s'hi assembla una mica més, no? Sí, les més joves i les més grans doncs, feien com que s'enfadaven, però seguien la broma. Ho sé perquè ho havia vist i m'ho havien explicat. Hi havia molta gent coneguda, com sempre he dit, treballant a Can Malvei, fins i tot unes germanes, la Isabel, la Maria, l'Encarna i la seva tieta Salvadora, que vivien a davant de casa, a l'antiga casa, que ara ja no hi és, perquè és el lloc on està el petit parc tocant al CAP, el nou CAP del carrer Anselm Clavé. Però al CAP no, al CAP ja hi havia els camps una vegada passat el rec, el canal. Però abans, just on ara hi ha encara la carretera, hi havia aquesta casa que estava en una part fonsa, llavors tot això era, estava més enfonsat, després ho van aixecar, quan van fer la granja, i hi havia aquesta casa que diuen que és l'antiga Can Baruta. Diuen, no sé si és aquesta o la que hi ha al davant. Però les germanes Maldonado treballaven totes tres allà i bé, vull dir que quasi tota la gent de les Rodalies.

En un escrit, la coma té la seva molta importància. Quan parlem, nosaltres ja, amb l'entonació, amb les pauses, ja donem a entendre el significat de la frase del que volem explicar. Però quan escrivim, si ens canviem, si no posem la coma o la posem equivocat de lloc, pot variar la frase. Per exemple, no és el mateix dir anem a perdre poc que anem a perdre poc ha millorat la situació. Per exemple, no tingui vergonya o no, coma, tingui vergonya, ho van dir que això et farà quedar malament. O no esperi, no esperi pas tanta estona. O no, esperi, tenim temps. I així moltes, amb la frase en si també, si ho vols t'ho deixo, o si ho vols... Ara ja m'enrotllaria molt i estic improvisant. Escoltem música.

Hem escoltat la cançó de José Luis Perales, Te Quiero. I ara continuem parlant del Congo. Fa poc vaig passejar pel... Bueno, del Congo no, del Congo belga podríem parlar molt, que després se li va canviar el nom per Zaire, i del Zaire fa 30 anys va passar una hambruna, va ser una fam, va ser espantós, però no, el barri Bonavista, perdoneu, a la meva edat fa que em confongui amb aquests noms. Vaig passar-hi i vaig veure com ha millorat amb uns anys, bastants, no és d'ara recent, però s'han fet jardins, s'arriba al bus, es fan moltes activitats, té un centre cívic, ascensors, ha canviat per molt bé. I sí, ha passat com el Congo belga de debò, que es va dir Zaire, i de quan va ser belga, val més que no en parlem tampoc, i aquí ha canviat el nom per Bonavista i val la pena, perquè sí, perquè sí. Escoltarem ara una cançó que us he pensat que us podia agradar, de Nino Bravo, Un beso y una flor. Suposo que l'heu escoltat mil vegades, però una més.

Hi ha vegades que és molt fàcil dir, oh, si t'hagués pogut ajudar, per què no m'ho vas dir? Si m'ho haguessis dit, sí, però no és tan fàcil. Una cosa és ajudar-te, com et diré, amb una cosa senzilla, una cosa amb una persona que encara no tinguis una gran confiança, és un petit detall, una companya d'aquí fins al costat que no sé quina porta és. Però quan és una cosa molt seriosa, quan és un favor més important, si no tens prou confiança amb la persona o si en tens tanta que no goses a preguntar-ho per què hauria de sortir d'aquesta persona, llavors dir, si m'ho haguessis dit, està de més, està... No. De vegades hi ha coses que no s'han de dir, que ja es veuen. Si tu saps que aquella persona està passant i tu... uns dies molt dolents, una situació molt difícil, i tu pots donar un cop de mà, doncs no esperis que t'ho demani perquè no pot gosar. Si té massa confiança, perquè tindria, o se sentiria malament molt si li diguessis que no, amb alguna excusa. I si no en té, perquè no gosa. És a dir, que si ho veiem clar, val més que ho diguem. Sí, val més que ho diguem i tinguem aquesta... precaució després, doncs, de no dir quan ja està fet.

I tal com us deia fa un moment, si veus que algú té alguna dificultat i el pots ajudar, no t'ho pensis, fes-ho. I digue-li, no esperis que t'ho demani. Hem escoltat Camilo Sesto, vivir así es morir d'amor. I amb això us diem fins la setmana vinent. Moltes gràcies.

0: lo repito y pienso que llegué ya.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Adrià Jurado. Un home ha resultat ferit de gravetat avui dissabte al migdia després de caure d'un vaixell d'esbarjo i tallar-se amb l'àncora al litoral de Barcelona. La unitat subaquàtica dels Mossos d'Esquadra ha rescatat els dos tripulants d'aquesta embarcació recreativa i els ha traslladat al port de Sant Adrià de Besòs. El sistema d'emergències mèdiques ha evacuat el ferit greu a l'Hospital del Mar. L'avís del succés s'ha rebut prop de les dues de dos quarts a tres i, segons les primeres informacions, un dels ocupants de l'embarcació ha caigut a l'aigua i ha patit un tall profund a la cama amb l'àncora. L'altre tripulant a bord s'ha llançat a l'aigua per rescatar-lo, però no ha pogut aconseguir-ho i ha trucat als serveis d'emergències. I parlem de la crisi migratòria de Ceuta, i és que els ministres de l'Interior de la Unió Europea es reuniran dimarts per videoconferència per abordar aquesta crisi. La trobada d'urgència l'ha anunciat el primer ministre d'Irlanda, Michel Martin, país que presideix aquest trimestre el Consell de la Unió Europea. La reunió se celebrarà després que Espanya hagi reclamat una major implicació de les institucions comunitàries davant d'aquesta crisi. Precisament, qui s'ha pronunciat d'això ha sigut en un comunicat la Casa Reial, i és que Felip VI ha expressat la seva preocupació i indignació pel que han qualificat greus incidents a Ceuta. I parlem de afectacions, i és que Renfe activarà un servei alternatiu per carretera a partir de demà entre Martorell Central i Molins de Rei a la línia R4 i entre Martorell i Rubí Vallcaia Honrat a la R8. La interrupció del servei ferroviari correspon a la posada en marxa del nou enclavament electrònic de DIF a l'estació de Castellbisbal. Ja en successos, Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat un cop controlada la fuita d'amoníac a l'empresa Panamar Bakery Group, situada a Vilamalla, a l'Alt Empordà. L'incident ha deixat un balanç de 9 assistències al sistema d'emergències mèdiques, dos dels quals han estat traslladats en estat lleu als hospitals de Figueres i Josep Trueta de Girona. I encara en aquesta planada de successos, un treballador de 65 anys va morir aquest divendres en precipitar-se des del terrat d'un hotel de Salou mentre feia tasques de manteniment. I parlem del temps, ja que el Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per calor nocturna intensa per demà, diumenge i dilluns. La previsió apunta a temperatures lleugerament per sobre de la mitjana climàtica i a una sensació de xafogor, especialment durant la nit. Pel que fa a l'estat del cel, dilluns s'espera una situació d'inestabilitat marcada amb xàfecs i tempestes a la meitat oest del país i al Pirineu. Dimarts i dimecres aquests episodis quedaran més restringits al Pirineu Oriental i al Nord-est. I parlem de cultura i parlem de castells, i és que els Verds han descarregat un 3 de 10 en Folre Manilles a l'Aliada Castellera de les Neus a Vilanova i la Geltrú a la primera ronda. És un dels games extra d'aquesta diada, i és que també s'hi ha sumat aquesta fita la Jove de Tarragona amb una torre de nou en Folre i Manilles. Fins aquí les notícies en xarxa.